aquests records, una estiueta al teu costat. Demà, demà, demà, demà, potser sí que et trobo a faltar, però avui, avui, avui, avui, avui.

Bye.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Jo el que no sé, la sortida d'emergència, si és que n'hi ha d'haver. No puc ni vull cantar victòria quan no hi guanyo res.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Smiki, bapak sa toto tu.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com...

Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.
1: Tota la vida per fer una rumba catalana i ara que ja l'estic fent

guai. Dins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues en tot el nus de la Trinitat per unes retencions que arriben tant per la C33 com per la C58 o també per la B20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B20 en sentit sud fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues en sentit nord des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També hi trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C60 i la mateixa AP7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
4: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
5: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes. I Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas en absoluto tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% al pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per refermar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana. Es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
9: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions. Les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
1: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
10: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
11: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
10: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
12: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
10: Pel que fa a la pagesia, des d'Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
1: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
13: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però, en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: Deu minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
15: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16 a 9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5 a 1. Vince Dicvary, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final, que han marxat a la quarta part. Però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop. Fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77 a 49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96 a 75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22 a 0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final, sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
6: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
7: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
6: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
10: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
9: La tradició es mou si la mous tu.
10: Tota la informació a firamediterrania.cat.
11: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
12: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Canllong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15 obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B-23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia

0: La justícia de la Unió Europea ja ha avalès l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
1: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
2: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense sol tenir volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
0: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
0: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. el millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
5: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
6: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
5: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
0: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
8: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
9: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades. I fent front a aquestes 127 comunitats de veïns, hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos, les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les mediacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
8: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
10: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
0: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
11: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
0: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
12: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
0: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
12: No, sí que és veritat que del tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
0: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
12: En un primer moment, sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
0: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
12: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les sèries més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys. Sí.
0: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
12: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
0: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: 10 minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix l'ascensió a Vinícius, que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres que el consagren com el 7è equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: La Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i, després d'estudiar-lo, va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raig catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
5: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre. I al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200, a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
5: Dels esports, destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8:04, és hora punta. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
7: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs, arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com deien, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7, en el tram del Penedès, destacant que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2, a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació, arran d'un accident entre tres vehicles. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
5: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa del Lluís Miquel Pérez. De moment, no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i, de moment, avui el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I al matí, que no està despertant gaire fred, si humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso a estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires, i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran, i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
5: Aquestes paraules de l'Hisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
9: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
5: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
10: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CED, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor, aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
5: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
11: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
5: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
11: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo, porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo, y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente, porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante, porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho, que incluso se ponga en el Código Civil, y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
5: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
11: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad, que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas. Y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 163.000, porque las cifras varían, de esos afectados. Con lo cual, aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
5: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional, y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
11: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación, porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
5: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
11: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
5: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
12: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
13: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga. El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
5: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
14: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
15: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
14: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
5: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
5: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
16: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
17: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... O hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final, que han marxat a la quarta part. Però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop. Fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
5: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius, que es perdrà el clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
18: Yo culparía a los jugadores, al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
5: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final, en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
19: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara... No vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
5: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
20: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
21: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
20: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Doxing. Pràctica consistent a cercar i difondre per internet informació privada d'una persona o una organització sense el seu consentiment, generalment amb finalitat maliciosa.
5: Tot i que el terme preferent és revelació d'informació personal, el Termcat accepta com a sinònim complementari la forma adaptada del manlleu en anglès, derivada del verb to dox, que és una forma creada a partir de l'abreujament de document. És una adaptació simple que es fa sovint amb formes angleses acabades en ING, com camping, casting o zapping. Igual que passa en aquests casos, la catalanització implica un accent, en aquest cas, obert sobre la O.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
1: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
0: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
2: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
0: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al castell de Montjuïc, allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va...

0: Sina Lluís Companxera, fa 86 anys, som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral, perquè mentre des d'Esquerra Republicana Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el front ampli, des de Junts Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
1: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
0: I aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
2: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
0: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i de 15 minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
3: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora, pendents doncs del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules d'Elisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Així s'hi referia en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
3: I justament en aquest context electoral, una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complexa, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
5: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir, a partir de l'1 de novembre, els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però, això sí, aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
6: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
3: És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
3: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
8: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és, doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies, doncs, o que han perdut, doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat, o altres tipus de situació.
3: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de Segaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
9: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
3: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
10: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
11: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
10: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
3: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu des de Canal T.
12: El Departament d'Agricultura planteja impulsar un pla de reconversió varietal per garantir la continuïtat del sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Actualment, una part important de les plantacions de cítrics tenen més de 20 anys i s'acosten al final del seu cicle productiu. A més, les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic fan necessari apostar per varietats més resistents a la calor que ja s'estan plantant a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és ajudar els productors a renovar els arbres i recuperar la capacitat productiva del sector.
13: Correcte, el sector dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que puguin adaptar-se amb això.
12: Al novembre, el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
3: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Bon dia.
3: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
14: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari, amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
15: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
16: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet. Molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
14: Debut amb victòria de l'Espar Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilion. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, hi tindran un rival que es juga a les opcions de continuar viu en un pavelló amb 5.000 espectadors. En parla Blas Janc.
17: Claro, un partido muy importante, ¿no? Además, fuera de casa, que seguro va a ser un ambiente a tope y claro, ellos quieren ganar, por supuesto, en casa, ¿no? Y vale, como has dicho, ¿no? Si ganamos, pues pasamos a otra fase, pero también sabemos que es muy importante los puntos, ¿no? Y como somos Barça, pues siempre queremos ganar.
14: I derrota del CAC 7 Balonmano Granollers en la visita a la pista del Betionac per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de dues setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
3: Va, aviam. Gràcies, Cristina. Fins demà. I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avalen els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
18: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
19: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
18: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
3: Doncs fins demà, que tornarem amb la bossa plena de notícies. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han d'anar de bracet. Ha acusat també Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels interessos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I, de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
3: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
2: I, de fet, avui continuen les afectacions. Hi ha més un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla, provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions, i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies, com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i un altre a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
1: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

Bon dia, el Prat. És dijous 15 d'octubre del 2026. Quan passen 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. L'Aplec de la Tartana arriba aquest diumenge a la seva 30a edició. Aquesta passejada va néixer per fer valdre una part important de la història del Prat mitjançant el món de la pagesia, dels cavalls, les tartanes i també la manera de viure del Prat agrícola. I encara gaudeix de molt bona salut. Avui us ho explicarem les activitats que es faran amb la plantada popular, els tallers, les actuacions i també el dinar de germanor que organitzen Amics del Prat i Amics del Cavall. A més, us explicarem el curtmetratge Kilòmetre Negro, que es preestrena dissabte al Bar del Mercat amb una gala amb actuacions de ball, musicals i també amb un petit concert de la banda Tom Parra.

0: Comencem al control tècnic Sergio Villar i Marc Rubio, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: Vinga, doncs anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs avui hem de començar parlant d'obres i d'afectacions que hi haurà a la via pública, perquè durant les nits d'avui i de demà es donaran a terme a través de reparació i de millora en l'asfalt del polígon Pretenc. Aquestes obres s'emmarquen en el projecte Més Pretencs, que es va presentar l'any passat i on s'invertirà un total de 1.200.000 euros per la modernització d'aquestes zones industrials. L'objectiu del pla definitiva és el de millorar les infraestructures i les condicions de mobilitat que hi ha en aquestes zones i que doncs mouen diverses persones i també empreses al llarg del dia i al llarg de la setmana. A més, les obres també es faran en horari, com dèiem, nocturn, serà entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada per tal de minimitzar les possibles afectacions que hi pugui haver. Aquesta nit els treballs de reparació i de millora se centren bàsicament al carrer 100 i demà serà entre el carrer 100 i el 114, que quedarà tallat en sentit Prat. Com a alternativa, aquests trams afectats es podran utilitzar els paral·lels, és a dir, el 107 i el 110. Això no ens ha de sonar a nosaltres, Issa, que m'estàs no, amb una cara de no sé de què m'estàs parlant.
0: Els estava intentant
1: sinó
0: ubicar.
1: Les persones que han d'anar allà.
0: Per allà.
1: I que
0: sí,
1: segurament
0: sabran bueno, i viuen, no,
1: estan.
0: I treballen, segurament.
1: Exacte. Doncs aquestes són les afectacions que hi haurà, com dèiem, avui i demà doncs al polígon Pretenc. D'altra banda, encara més coses que de fet ja us avançàvem ahir, i és que fins avui el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la farmacèutica Sandoz i la Fundació Ictus tenen instal·lada una unitat mòbil de la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. L'objectiu és sensibilitzar la població sobre la importància de conèixer els factors de risc associats a aquesta malaltia. En aquest espai hi haurà personal que oferirà serveis gratuïts, com per exemple informació sobre els riscos que hi ha de la malaltia o aprendre, per exemple, a utilitzar l'aplicació La meva farmàcia. Recordem que estarà instal·lada avui fins les 2 del migdia i també a la tarda de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda a la 1. Al Pretens Notícia ampliem aquesta informació escoltant també que és el que expliquen des del Col·legi de Farmacèutics, per cert, entitat doncs, presidida per un pretenc, justament.
0: Sí.
1: I d'altra banda, també avui us parlem del cicle Ada Lovelace, que s'ha dedicat a la ciència en clau de dona i que posa en guany el focus en l'ornitologia. Sota el títol Més enllà dels ocells, tractarà aquesta ciència com una eina per entendre els ecosistemes, els canvis ambientals i la relació que hi ha entre natura i societat. La tècnica de comunicació del Palmira Domènech, Eli Martín, ha explicat que la intenció d'enguany és connectar el cicle amb el territori.
2: Creiem que és una bona manera en aquests temps que estem, no? Que també pues, socialment s'està vivint un moment important amb tot el tema de l'ampliació de l'aeroport, sí. De la protecció dels espais naturals. Creiem que és un bon moment per mirar cap al cel i posar en valor els animals amb els que convivim, que són, en aquest cas, entre molts altres, els ocells.
1: Les sessions del cicle de Lovelace abordaran la vigilància sanitària de la fauna, la biodiversitat, els grans viatges migratoris, la ciència ciutadana i també l'impacte del canvi climàtic sobre les aus, entre molts altres temes. Els podeu descobrir també si aneu a prat.cat i cliqueu a Cultura, ja teniu tota l'agenda d'actes amb tot el que hi ha programat per part del Palmira Domènech d'aquesta nova edició del cicle Ada Lovelace. Tot això, com sempre, més qüestions que anirem desglossant a través dels butlletins informatius i també a la una al Partit Notícia.
0: Gràcies, Luis.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Nil Piera, què tal? Benvingut.
1: Hola, Isa, bon dia.
0: Hem d'actualitzar marcador d'ahir.
1: Primer t'actualitzo el comptador,
0: sí, vinga.
1: Que m'agrada, que són 14 dies pel partit contra l'Atlètic Club de Copa del Rei.
0: Molt bé.
1: Per tant, un cop ja hem fet el...
0: Cert.
1: Ja hem complert amb el protocol, actualitzant marcadors. El Prat Cai no va poder passar de l'empat a un contra el Castelldefels en el derbi del Baix Llobregat. Recordem que era el partit que s'havia de recuperar de la segona jornada de Lliga Elit. I un Prat que va jugar 75 minuts amb un home més per l'expulsió d'Àlex Penya per doble targeta groga, però que no va saber treure profit d'aquesta situació. De fet, va ser el Castelldefels qui es va avançar en el marcador, malgrat estar amb 10, quan el 9 de la segona part doncs, va fer el primer gol del partit. Per tant, els de Cristian Gómez, que la Copa, de moment, no els hi està sentant gaire bé. De fet,
0: era difícil.
1: Sí, a veure, hem d'entendre, evidentment, que aquesta acumulació de partits doncs d'alguna manera o una altra tindrà conseqüències. El problema és que recordem que això no deixa de ser el primer dels tres partits que han de recuperar entre setmana, més el partit de la Copa del Rei. Per tant, cal que també acostumin una mica el cos a aquests ritmes, encara que no siguin futbolistes d'elit, perquè és el que serà la dinàmica en aquests primers mesos de competició. Sobretot, el que va penalitzar el Prat va ser el desencert de cara a porteria. És veritat que va generar moltes ocasions, que va tenir la pilota, però li va faltar aquest punt de punx, aquest punt de mossegada, aquest punt de punteria que li hem vist en els primers tres partits de la temporada, però finalment va aparèixer tot un veterà com Adri Ribas per salvar els mobles a menys de 10 minuts del final i rescatar aquest punt pels Pota Blava. Per tant, amb aquest resultat el Prat es col·loca a novè a la taula, a 2 punts de la promoció d'ascens i a 3 de la primera plaça que ocupa el Martorell, tot i que, com dèiem, encara li queden aquests 2 partits ajornats contra Turó de la Peira i el Vic. No és cap drama aquest empat, ara no ens posem aquí les mans al cap, perquè evidentment el Prat és que està a 3 punts de la primera plaça.
0: Clar.
1: Vull dir que realment, a nivell material, no és una pèrdua important, però escolta, tal i com havíem començat, doncs tots veníem una miqueta igual amb aquesta onada de la Copa del Rei i ara és una mica gerro d'aigua freda aquest empat.
0: Totalment. Esperem que aquests 2 partits li siguin més favorables.
1: Esperem que sí.
0: Perquè pugui recuperar la dinàmica també de la Lliga, que al final és el que manté tota la temporada.
1: Exacte.
0: I l'objectiu de continuar mirant cap amunt, no?
1: Per ascendir. L'objectiu ha de ser, després de la desfeta de l'any passat, aquest any ha de ser pujar. I per tant, l'exigència màxima ha de ser a la Lliga. Per tant, per continuar sumant, el Prat té la seva pròxima cita aquest diumenge a les 4:05 de la tarda al Sagnier contra el Sabadell B. Un rival complicat, el filial d'un equip de segona divisió. Al final això també li dona una certa entitat al rival i un cert respecte. Però bé, veurem si els de Cristian Gómez també aprenen una mica dels errors. És normal, és un projecte nou. Ha de passar per aquests trams, ha d'aprendre a empatar o a perdre per poder guanyar. És això, és qüestió de confiar en el procés. Escolta, si vols et faig 5 cèntims ràpids del que farem avui al Prat Esports.
0: Sí, evidentment.
1: Perquè farem una mica de tertúlia sobre aquest partit d'ahir, que ens expliquin com ho van viure el Manolo Gol i l'Agustí Farizo, que van ser qui es van encarregar d'aquesta retransmissió aquí al Prat Esports. I a més parlarem amb el Marci Palacios del Prat Futsal Atlantis, que aquest any el seu primer equip masculí s'estrena a la màxima categoria del futsal català, a la divisió d'honor, i a més han creat per primera vegada un sènior de futsal femení. Per tant, els hi preguntarem una mica com han començat la temporada, d'on surt aquesta idea de crear el sènior femení, i arrodonirem el programa com gairebé cada dijous, bé, com un de cada 2 dijous, amb l'Agustí Farizo i amb la secció de Lliure Directe, avui per parlar d'una de les polèmiques esportives de la setmana, que és l'estirada de cabells que li va fer Vinícius Júnior a un jugador del Villarreal.
0: Doncs molt interessant aquest tema i molt interessant tot el que ens expliques, Nil. Gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé. Bon.
2: Planeta Prat, l'òrbita Pota Blava.
0: Vinga, doncs anem a veure quina és la previsió meteorològica. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia, un dijous que ha de ser de temps força tranquil, però això no vol dir que hagi de ser serè del tot el cel, perquè tindrem aquestes boires fins a mig matí aproximadament a alguns racons de l'Empordà, de l'Ebre i sobretot a les fondalades de la Catalunya central. Aquesta tarda alguns núvols també s'aniran arrossegant entre la costa, el prelitoral o les muntanyes justament del Prepirineu i la Catalunya central. No esperem igualment que hi plogui i sempre més sol cap a l'Alt Pirineu, amb una temperatura encara suau, molt més agradable del que és habitual per un 15 d'octubre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables a la mobilitat i, per tant, tot funciona més o menys amb normalitat. Anem a veure com estan les carreteres d'entrada i de sortida de la capital catalana des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que fa una estona hem tingut un accident, en aquest cas ha estat un camió on li ha caigut la càrrega a la via, a la AP7, i que al seu darrere doncs ha provocat diversos accidents. A hores d'ara hi ha només un carril de circulació oberta entre Subirats i Gelida en sentit sud, i recordem que en direcció a Tarragona es fan fins a 11 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, parlem a hores d'ara doncs de retencions habituals, perquè més enllà d'aquesta incidència tenim intensitat en la circulació, sobretot al vessant Llobregat. Tenim un tram de 3 quilòmetres de cues entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, a la A2, però també a la B23 hi ha retencions intermitents entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. A la B23 torna a agafar intensitat des d'Esplugues fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, a hores d'ara tenim 1,5 quilòmetres d'intensitat, també en sentit nord, a la C32, entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. I pel que fa a la C31, fa una estona teníem 1 quilòmetre de cues del Prat de Llobregat, tot i així, a hores d'ara, la intensitat la trobem amb aquest enllaç amb la B10, amb la Ronda Litoral, que ja comença també amb retencions en sentit nord fins al punt de la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.

El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.

0: Marc Quinto, bon dia.
1: Molt bon dia, Issa. Dijous 15 d'octubre. Ja comencem avui amb el periòdico de Catalunya. La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. Aquest és el titular del dia pel periòdico. Les autoritats de 7 països investiguen incendis d'instal·lacions que subministren drons o armament a Ucraïna. Aviam, fa pinta, no? Si al final, doncs això. La fotografia del dia és doncs, per aquest malestar dels pagesos que doncs, van arribar ahir a Barcelona i van fer doncs, van aturar els seus tractors a Via Laietana i van anar doncs, fins a la plaça Sant Jaume manifestant-se, entre altres coses, sobretot per aquesta pujada de preu dels carburants que doncs, els està asfixiant. I després Illa demana a la Unió Europea, que ha estat a Brussel·les aquests dies, que activi tots els seus recursos contra la crisi de l'habitatge i també contra la crisi avícola. I altres coses, els Estats Units amenacen els vaixells espanyols amb una taxa de $200,000 doncs, si volen atracar en els seus ports.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Lara va amb les eleccions generals, concretament amb l'enquesta i amb aquestes dades que ha recollit el CIS, que catapulta el Partit Socialista 12 punts per sobre del Partit Popular. El PSC guanyaria les eleccions amb Esquerra Republicana i Vox a l'alça i Junts i Comuns a la baixa. També destaca que Ada Colau s'ofereix a no ser candidata en pro de la unitat i que la portaveu del PSOE a la Diana pels pisos familiars, en aquest cas de la seva parella. El titular destacat és que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs del govern durant el procés. El Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Junqueras i Mas per la despesa de l'UO i l'acció exterior. I la fotografia és una fotografia molt impactant d'una dona trucant per telèfon, tota ensangonada, demanant ajut amb una bata, o sigui, acaba de sortir de casa seva, sembla que doncs, hi ha hagut algun tipus de bombardeig al seu entorn i és tan forta que semblava com del Festival de Sitges que estem vivint o d'alguna cosa d'aquestes característiques, però no, és que és la realitat de la guerra a Ucraïna que se'ns oblida moltes vegades i és la fotografia que il·lustra doncs, aquesta part central de l'ara. Zelensky busca ajut europeu a la desesperada i de fet és que aquesta fotografia representa i molt la desesperació d'un poble que porta doncs, 4 anys patint aquesta guerra i que és cert que ha sortit ja del focus mediàtic, absolutament.
1: Totalment. Vinga, i acabem amb La Vanguardia. Un titular per Conde Pumpido, el president del Tribunal Constitucional. Només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. El president del TC assegura que una eventual derogació de la llei d'amnistia, en cas de que, doncs, per exemple, entrés PP i Vox al govern, no tindria efecte sobre la seva aplicació, perquè doncs, tots els encausats van demanar aquesta aplicació durant aquesta vigència. I el que dèiem, el Tribunal de Comptes amnistia 35 independentistes. La fotografia és també per aquesta protesta de pagesa i altres temes. La inflació puja al 4,9% i doncs, fa tema per aquesta pujada de preus doncs, tot el tema del cistell, la cistella de la compra, doncs, que no fa res més que pujar. I després,
0: tu que t'ho mires sempre, no? Ho tens molt controlat, el tema.
1: Noto, Ja he de fer mans i mànigues per trobar preus similars als d'anys anteriors.
0: Has arribat al punt d'anar a diferents supermercats a buscar coses o no?
1: No, em fa mandra això, però sí que sí,
0: no has arribat a això.
1: Sí que el que més compro, el que més diferència veig, doncs aquell supermercat vaig, saps?
0: Sí, tens estadística general.
1: No, tampoc tant, però si jo sé que aquí el pollastre va tal i el no sé què, ara que arriben els Prats Vall, doncs aniré al mercat única i exclusivament.
0: Home, clar, quan arriben?
1: El dilluns.
0: Ho tens controladíssim.
1: El dilluns ja m'agafo tots els Prats Valls possibles. Tota la família tindrà ja en
0: arribar a agafar-li. Molt bé, molt bé.
1: I l'últim destacat, Margarita Robles serà la número 2 de Sánchez per Madrid. Doncs també una picada d'ull al PSOE doncs, més de centre, també.
0: Molt bé. Marc, anem a explicar a la gent del Prat què hem preparat aquest dijous.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, què hem preparat avui?
1: Doncs un programa d'allò més interessant, la veritat, i variadet, eh? Comencem fent seguretat ciutadana amb Mossos d'Esquadra, com sempre ens visiten des de la comissaria d'aquí del Prat per parlar, doncs, en aquest cas, de robatoris amb violència que, doncs, cada vegada preocupen més a la gent i no sé si ens hem de preocupar molt o no. Per una banda, establiments, que aquí a la ciutat, quan passen alguna... No és el més comú, però quan passa, doncs, és molt sonat perquè a xarxes, doncs, s'explica molt i es fan molts retuits d'això, però veure què és el que passa, com hem d'actuar, i etcètera, també amb la gent gran, que doncs, també pateixen moltes vegades, doncs, aquestes tirades de joies, sí, per exemple, o quan surten del banc de cobrar la pensió, tot això fa ràbia perquè, doncs,
0: són persones vulnerables.
1: Sí, sí.
0: Imagina't. Bueno, a veure, fa ràbia quan et passa a tu. No sé si t'han fet una estrabada alguna vegada, però és una cosa molt desagradable.
1: Quan et passa a tu, et fa més ràbia que res.
0: Però quan li fan a la gent gran, fa ràbia.
1: I després, doncs, estafes en tot el tema de la teleassistència. Que...
0: Una altra cosa que està adreçada a gent gran, entabanar la gent gran i
1: que, que moltes vegades no saps com acaba de funcionar i t'enganyen.
0: Sí.
1: Tot això serà per començar. A partir de les 10 farem quinto tapa i ho farem amb el Dolmar i també ho farem amb el Ganàpia. Que, doncs, t'ho dic ara, que no ho sabies.
0: Ah, molt, no ho sabia, amb el Ganàpia, molt bé.
1: També entrarà avui. I, doncs, primer que tenim un històric, com és el Virgi Contero, amb el Dolmar Rústic, que, doncs, porta tota la vida participant a tot el que li proposen i més. I un altre, com és el Ganàpia, que, doncs, fa poc que està entre les nostres vides i primer any que participa en aquest quinta etapa. Ja t'ha estat els dos, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, justament.
0: Molt bé, mira.
1: I...
0: que estàs molt sociable últimament.
1: Sí, s'ha d'aprofitar que estem a octubre-agost.
0: Però les dues dels dos? Les dues propostes dels dos bars,
1: quants,
0: eh?
1: Érem uns quants, llavors ho tastàvem tot.
0: I què tal?
1: Boníssim. És a dir, que el Ganàpia, no havia anat mai jo al Ganàpia,
0: llavors molt bé.
1: Tenia molt bona pinta, però pensava, em vaig agafar jo per mi el niu de pota blava, que és una croqueta tal, molt bona, i entre
0: la
1: tots vam
0: Parol.
1: Compartir una delícia del Parol, que és aquesta patatona amb una mica de botifarra i salseta, i jo pensava que es quedaria com amb molt poc, i no.
0: I no, eh? Omple.
1: I no, perquè la fotografia sembla com poqueta cosa, saps? I no, en plan una patata allà amb una mica de salsa, i no, està molt bo. I el Dolmar també, doncs, com sempre...
0: El hot blava, que és com un hot dog, no?
1: Sí, a la gent li va agradar més el de la casa, els meus amics, que
0: és el canaló cruixent de carn.
1: Sí, perquè té com més elaboració, tal, en canvi l'altre és més un hot dog amb carn desmetjadita.
0: Clar.
1: I tal, que està molt bo, però són diferents.
0: Molt bé, Marc.
1: Molt bo tot, eh?
0: Déu-n'hi-do,
1: ja
0: podràs fer tota la valoració.
1: Jo el que vull és que em toquin els premis. És l'únic al que aspiro.
0: O a veure si et contracten per ser jurat.
1: També m'encantaria. Home, algun jurat d'aquí de la ràdio podrien tenir.
0: Sí,
1: ho direm.
0: Hauries de ser tu, clar.
1: Parlarem al gremi i ho direm. Vinga, més coses. A un quart de 11 parlarem de la gala de preestrena de Kilòmetre Zero, que és un curtmetratge...
0: Negre.
1: Ai, què he dit?
0: Negro. Kilòmetre Negro. Kilòmetre Zero. I... que són les tapes, diguem.
1: Aviam, clar. És Kilòmetre Zero perquè es fa aquí el mercat.
0: Es fa aquí, per la preestrena, és Kilòmetre Zero.
1: Però és Kilòmetre Negre, sí, que és un curtmetratge que, doncs, el David Torres, que és el seu director, una mica qui ho ha muntat tot, també té algun paper dins de l'obra, i és el que vam conèixer fa un temps, ja fa força temps, en Pequeños Pota Blava, que eren aquelles figures que, doncs, ell ve a la ràdio i, doncs, fa unes figures de la ràdio. Va a la Plec de la Tartana i fa unes figures de la Plec. Tal. Doncs el David ens explicarà una mica, doncs, d'on va sortir tota aquesta moguda, perquè ha tret a molta gent pretenca coneguda i no tan coneguda, que, doncs, ha participat d'aquest curtmetratge.
0: Lolo Herrero,
1: i...
0: que és una estrella, una mica.
1: És aquesta col·laboració especial que posen a les pel·lis de tal, doncs és Lolo Herrero i altra gent, que coneixem també. Doncs es fa aquesta preestrena aquí al Mercat Municipal i després també es podrà veure d'aquí un temps, d'aquí uns mesos, al Cèntric Espai Cultural.
0: Molt
1: tot
0: bé.
1: Això serà fins a 11:15. A 11:15 parlem de la Plec de la Tartana, com sempre, arriba aquest cap de setmana. I ho farem amb el Jordi Gili, el president d'Honor d'Amics del Prat, que és una de les potes organitzadores, i també amb el Jordi Ribas, que ell és el coordinador de la planta i també el responsable, doncs, de tots els tallers que hi haurà al llarg del diumenge. 30è plec, que es diu ràpid, número rodó, i 12a plantada popular, està com que el pilla que no, però no, com es fa quedar les dues
0: no,
1: coses.
0: Home, no, no ho farà.
1: És difícil,
0: farà.
1: Eh? És difícil. Però bé, ens ho explicaran tot plegat a dos quarts d'onze. A les onze, Tintaula, bon espai per la paraula. Parlarem del llibre Azul de Prússia. Ens visitarà, doncs, com sempre, el Jesús García i d'altres persones de Tinta Blava, com són, per exemple, la Neus Morales, que ella és arquitecta, escriptora, i també sòcia de Tinta Blava, i és, doncs, qui s'ha encarregat del tema del llibre. A les 11:30, Inspira't, de la xarxa. No tindrem les veus de la Neus aquesta setmana, la tenim de vacances, però la setmana vinent vindrem amb força, si tot va bé. I acabem amb el Col·lectius en Xarxa.
0: Gràcies, Marc.
1: A tu, fins ara.
0: Adéu.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Tot seguit al Menja't la Vida, on us donem les claus per tenir una bona alimentació i també uns hàbits saludables de la mà de la nutricionista Naila Martínez.
2: Continguts en xarxa.
3: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la Vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
4: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la Vida. Em cau tot. Què tal? Com estàs?
5: Doncs molt bé, molt bé. Aquí sempre estic bé, ja ho saps, Fili, que la meva vida pot haver-se complicat en algun moment, però jo en aquest espai sóc feliç.
4: A mi em passa el mateix quan vens i estic seguríssima que les persones que ens escolten també senten aquesta pau i aquesta alegria. De veritat, ho
5: doncs
4: sé.
5: Doncs me n'alegro. Si és així, hola, què tal? Com esteu?
4: Escolta, molts estem contents també perquè hem començat les rutines de normalitat, sí.

0: menjadors escolars, o n'hi hauria d'haver, no?
1: Sí, sí. El 2025 n'hem parlat, bueno, la temporada anterior en vam parlar, no?, que es va aprovar un reial decret en el que s'estableix uns mínims, no?, unes bases per elaborar els menús escolars, pels aliments que s'ofereixen, per com es cuina, per la temporalització dels aliments, no?, i també doncs, que aquests menús escolars estiguin supervisats per dietistes nutricionistes. He de dir que és algo que a Catalunya ja estaven fent, no? O sigui, l'Agència de Salut Pública de Catalunya porta 20 anys fent aquesta feina, però fins ara eren recomanacions i fins ara les escoles doncs era com a que triaven una mica, no? Si anaven en concordança amb aquestes recomanacions o no. Però ara des de l'abril del 2026, ja no és una recomanació, ja és d'obligatori compliment. Per tant, tots els menjadors escolars, ja no només de Catalunya, sinó de la resta d'Espanya, de primària i secundària, han de complir aquests criteris del Reial Decret. Val? Llavors, els criteris ens diu, el que ens marquen és quins aliments i en quina freqüència han d'anar en primer plat, quins aliments i en quina freqüència han d'anar de segon, quins aliments i quina freqüència guarnicions, postres, en quina freqüència poden aparèixer fregits, en quina freqüència poden aparèixer carns processades, precuinats. Per tant, són unes normes molt tancades, no? I que doncs, això genera que segurament aquelles escoles que no havien anat ja evolucionant en els últims anys doncs es troben amb canvis, no? Amb integrals, no? O sigui, canvis que potser d'entrada, sobretot els nens i nenes més grans, he de dir que els nens i nenes més petits s'adapten molt més ràpid, no? Però els nens i nenes més grans doncs, potser ja no troben contínuament doncs, aquells àpats que potser els agraden més, no? Doncs, per què no hi ha ara croquetes cada dues setmanes, no? I per què doncs, no hi ha llonganissa, botifarra, no? O hamburguesa, o sigui, per què s'ha reduït això, o per què s'han canviat algunes preparacions, doncs que sapiguem què és, doncs perquè hi ha un reial decret que ens ho mane, no? I que per tant ho hem de complir. Per tant, doncs, aquelles famílies que us trobeu en què els vostres fills i filles arriben a casa amb alguna queixa sobre el menjador, doncs intentem no posar més pressió, no? Perquè des dels menjadors ja s'intenta que tota aquesta oferta doncs, sigui el més agradable possible, no? Aquí ja depèn també doncs, si hi ha cuina pròpia, si hi ha una empresa de càtering, com cuina aquesta empresa de càtering, si hi ha línia calenta, si hi ha línia freda, no? Pues aquells aliments arribaran d'una forma o una altra, si se serveix amb safata o se serveix amb un plat, no? És diferent també la sensació o la palativitat d'aquest aliment, però bé, vull dir que en moltes escoles tinc constància, i més amb aquelles que jo treballo, no? Que intentem doncs, millorar també la qualitat organolèptica d'aquests aliments, no? Perquè sí que és veritat doncs, que hi ha molts que molts nens i nenes no estan acostumats a menjar-los, però poquet a poquet doncs, anar-los fent més agradable.
0: I en canvis com també que hi hagi productes de temporada de proximitat,
1: Exacte.
0: Està també és una reivindicació dels nutricionistes, en concret teva.
1: Sí, sí, sí. O sigui,
0: i que ja feies abans, sí, el decret, diguéssim, el treball d'escoles.
1: El Reial Decret doncs exigeix que hi hagi un 45% de fruites i verdures fresques i de temporada, per tant, això ho celebrem. I després també hi ha una part que existeix que hi hagi aliments ecològics. Bàsicament això és per intentar doncs, tenir una línia més sostenible també. Val? O sigui, no, des d'aquí dic que no per ser ecològic nutritivament ha de ser millor, però sí que la productivitat, no, doncs, pot ser més sostenible per al nostre entorn. Per tant, doncs, intentem, o aquest Reial Decret el que intenta és que tinguem menús més saludables i una miqueta més sostenibles també doncs, per cuidar no només als nens i nenes, sinó també al planeta.
0: Per tant, podrem assegurar que a partir de ja, suposo que ja per aquest curs, perquè si el Reial Decret es va aprovar l'abril, suposo que a partir d'aquest curs ja s'ha de complir.
1: Sí, hauria de ser així.
0: No?
1: Exacte, s'ha de complir. Podeu consultar, el Reial Decret està publicat, per tant, és el Reial Decret 315/2025, el podeu consultar per veure quins són els criteris. Des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, dins del programa PREME, el programa de revisió de menús, estan generant un aplicatiu que les escoles podran posar al seu menú per fer la valoració i veure si realment estan complint el Reial Decret o no, que això en breu ja es podrà fer, o les escoles ja ho poden fer. Per tant, doncs, també serà assegurar-se la pròpia escola o inclús les credencials les tenen les escoles, però inclús les empreses que fan o que treballen al menjador puguin donar un tip positiu, no? En què estan

0: complint tots els criteris i, per tant, evitar sancions.
1: I com podem saber que l'escola on van els nostres fills i filles hi ha un nutricionista al darrere?
0: Doncs els menús han d'anar assignats. Els menús han d'anar assignats amb el número de col·legiat del dietista nutricionista, o sigui, amb el mínim, el número de col·legiat, potser a vegades el nom no surt, però una assignatura, i el número de col·legiat a Catalunya, doncs tenim el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya i, per tant, ha de ser una nutricionista col·legiada.
1: D'acord, i tot això, clar, com sempre dius, és un dels... quants àpats? 5, dels 5 àpats que hem de fer a casa, no? O sigui, bueno, que hem de fer durant el dia, o 4, o els que siguin.
0: 5 o 4, o els que siguin, no? Perquè ja sabem, això també és un mite que ja sabem, que no hem de fer les 5 menjades al dia, sinó que, doncs, bueno, dins de més que organitzar 5 menjades al dia, jo el que us recomano és que organitzeu 5 moments en el que us plantegeu o pugueu veure si en el cas dels nens i nenes tenen gana
1: si
0: per poder-los oferir. Exacte.
1: D'acord. I els adults també.
0: M'agradaria fer una puntualització amb el tema dels menús, Pili, perquè no m'ho vull oblidar i és superimportant, i a part comencem el curs. Hi ha nens i nenes que esmorzen a les 8 del matí a casa, fan un mig matí a les 10:30 i després dinen a les 12:30. Aquestes carmanyoles on hi poseu tot el menjar del dia...
1: És cert.
0: Val? No hi poden ser. I vaig a dir-ho així, ja sabeu que mai dic això ha de ser així blanc o negre, però en aquest cas no hi poden ser. Per què? Perquè si ja has esmorzat a casa i no hi ha espai temporal per fer la digestió, per posar-hi una altra carmanyola amb la fruita, l'entrepà, a part, no? O sigui, mil coses en aquella carmanyola.
1: Fruits secs.
0: Clar, s'ho mengen a les 10:30. En 2 hores dinen. És que amb el que han esmorzat a casa i el que han fet a mig matí, tenen molts amb ells i elles tenen energia fins a mitja tarda o entrada a la nit. Per tant, si han esmorzat bé a casa, a mig matí, una fruita, i si des de l'escola ens estan dient que és un nen o una nena que menja poc o que li costa provar coses noves, inclús ni això a mig matí.
1: Perquè després arriben amb una mica de gana.
0: Un nen o una nena que arriba sense gana a l'hora del menjador... Clar, penseu que, sobretot els més petits, no? També, són aliments que potser no són nous, potser els mengen, però la preparació sí que és nova. Els més grans s'han passat tot l'estiu, no sé què menjan, però lo del menjador no. No dic que sigui malament, però lo del menjador no. Per tant, la forma de cuinar també ha canviat. Llavors, hem de donar oportunitat a que arribin amb una mica de gana, perquè
1: clar,
0: és que si no, no
1: és que no,
0: tastaran
1: han
0: res.
1: Hores, són 4 hores.
0: No tastaran
1: des
0: res.
1: Des de l'esmorzar, màxim 4 i mitja o por ahí.
0: Ara entenc que si ja dinen més tard, dinen a la 1, a 2:15 i de 2, i han esmorzat molt poquet al matí, perquè són nens i nenes que quan s'alcen no tenen gana, doncs entenc que puguem posar alguna cosa, però alguna cosa, no tot el que han de menjar durant tot el dia. És que les carmanyoles que surten a Instagram...
1: Clar, fan molt mal.
0: Són instagrameables, però ja està.
1: És que és veritat.
0: Ja està.
1: Sí. Aquelles carmanyoles amb els departaments i veus allà el pa, les casquetes... L'embotit, la fruita, els fruits secs, és cert.
0: Jo em pregunto...
1: És un dineret, allò.
0: Jo em pregunto, vosaltres que prepareu això, us ho menjaríeu a mig matí i després dinaríeu?
1: A les 12:30 no.
0: La gran majoria que tenim vides sedentàries no ens ho menjaríem, per tant, doncs siguem conscients que el volum del seu estómac, la quantitat que necessiten i, de veritat, o sigui, permetem que les finestres d'oportunitat siguin en aquells moments on hi ha una oferta que cobreixi necessitats, no? El dinar, el sopar...
1: Bueno. Naila, t'adorem! Bravo, Naila! Gràcies! Necessitem molt.
0: Feliç inici, ja sé que les famílies esteu supercontentes, així que disfruteu.
1: Sí, és una altra bogeria, no?
0: Sí.
1: Perquè entre les escoles...
0: Sí, després han de córrer les nits, però sí, ja en parlarem dels sopars, en parlarem un altre dia.
1: Doncs va, gràcies per ser-hi, Naila. Et seguim amb my_nutritionist a Instagram, que a més allí podem fer preguntes, tantes
0: sí,
1: com vulguem.
0: Sí, i tinc novetat, Pili, molt ràpidament. He estrenat canal a YouTube i cada setmana tindreu un vídeo, es diu La biblioteca de la nutrició infantil i la idea és crear una biblioteca de nutrició a YouTube, així que cada setmana, no he decidit encara el dia, de moment està sent els dimarts, però estic deixant que els meus seguidors i seguidores em diguin quin dia els hi va millor, potser el diumenge a la nit o no sé quin dia els hi anirà millor per estrenar, però cada setmana tindreu un vídeo sobre alimentació infantil.
1: I si la voleu en físic també podeu a la mesa impressiones, el llibre de la Naila Martí. Gràcies per ser-hi una setmana més.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 42 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el nostre espai de seguretat ciutadana. Avui és el torn de Mossos d'Esquadra del Prat. Saludem els agents de l'oficina també de proximitat, el Víctor Corbatón i la Maribel Arco. Què tal? Benvinguts.
1: Hola, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I anem a comentar una mica les incidències al Prat que ens hem trobat en aquestes darreres setmanes des de la vostra última visita. Comencem per aquesta mateixa nit, perquè s'ha produït un robatori en uns dels trasters, que és una de les noves modalitats que hem conegut els darrers anys. Fins i tot vam convidar una persona que en tenia uns quants, d'una forma també de guanyar espai fora de casa, perquè ara tenim habitatges més petits, i deixem moltes coses en aquests trasters. Què ha passat?
3: Bueno, la veritat és que hem passat un estiu molt tranquil a nivell de delictes. Estadísticament ha sigut un estiu molt tranquil, però des de que va acabar l'estiu hem tingut un increment en dos tipologia de delictes, val? Una és aquesta, la de robatori amb força, i una altra és el robatori violent, l'estrabada, el cadenetes, que nosaltres diem. Vale? Parlem primer d'això, del robatori amb força, que hem tingut un augment, sobretot en establiments comercials. Vale? Estàvem parlant que aquesta nit ha hagut altres tests, que encara que també és la mateixa tipologia delictiva, no? Un robatori amb força, però no ha sigut el que més sovint hem tingut. El que més sovint hem tingut ha estat això, el robatori a establiment comercial, ja sigui bars o qualsevol altre tipus d'establiment. Vale? I això, i sobretot hem tingut a bars perquè al final sempre en bars sempre troben diners, no? Ja sigui perquè el propietari ha deixat a la caixa forta o a la caixa o al caixer del bar diners, o si no perquè sempre tenen la màquina escurabutxaques.
0: Jo pensava que això de buidar la caixa era una fórmula habitual. Quan treballes a grans empreses, sí que és cert que fas el tancament de caixa constantment, a cada torn es fa un tancament de caixa, i llavors pensava que aquesta tipologia ja no es donava pel fet de no tenir tant d'efectiu, i també que hi ha molta gent que cada cop paga més amb targeta i els bars al final tenen poc efectiu.
1: Bueno, pues al final sí que hi ha efectiu, sempre hi ha alguna cosa d'efectiu, i bueno, seria un consell que donaríem nosaltres, no deixar efectiu.
0: Clar.
1: O deixar lo mínim. El que passa és que, bueno, suposem que pel dia següent pues, t'interessa també deixar diners per continuar fent l'activitat, però clar, després passa que hi ha robatoris i que després l'assegurança pues, tampoc es fa càrrec d'aquests diners en efectiu. És bastant complicat.
0: Clar. També parlàveu de les màquines escurabutxaques, que encara continuen funcionant i tenint molta gent que les fa servir.
1: Sí, molta gent, sí, és increïble, és de tota la vida
0: increïble.
1: Això. I, bueno, comentàvem abans, no? Gent molt jove,
0: sí.
1: Moltes dones, gent gran també, hi ha de tot tipus, de tota tipologia de gent que utilitza aquestes màquines.
0: Aquestes funcionen encara amb monedes?
1: Sí,
0: o ja s'han adaptat com a targeta?
1: Ostres, pues això jo crec que continua amb monedes. Jo crec que continua amb monedes, però
3: no sé exactament, la veritat. Jo fa temps que no veig...
1: Que no jugues.
3: ni que jugo ni que veig com juguen, no? Però sí que és veritat que hi ha un increment en aquest tipus de trastorn o de situació personal, no? D'addiccions al joc. Sobretot per aquest augment del joc online. Això fa que la gent tingui més addiccions i que una de les formes de jugar és la de tota la vida, la de les escurabutxaques.
0: Sí.
3: Bueno, pues ens trobem això amb molts joves addictes als jocs.
0: Què fem per intentar evitar que es produeixin aquests robatoris amb força als establiments? Quins sistemes provocarien que no entressin al nostre bar desistir una mica d'aquest robatori?
1: Moltes vegades ens diuen no, és que no, era al migdia i no he tancat correctament perquè era una hora, dues hores. Pues no, sempre tanca correctament. El tema de les càmeres o una alarma és bastant efectiu.
0: Normalment que tenen reixes, no, físiques, i potser alguna alarma o alguna càmera. Quanta sí. més barrera, no? Al final millor.
1: Quanta més difícil ho posem, pues millor per nosaltres.
3: Sí, sobretot si tenen finestres, si tenen algun lloc vulnerable, pues són llocs on s'han de fixar la seguretat i han de posar pues, unes reixes o uh-huh. algun impediment perquè la gent pugui accedir fàcilment. No. Sobretot també el que fan és trencar la persiana. Bueno, pues si posem aquesta persiana o doble persiana, pues dificultem la situació. Tenir alarma, tenir càmeres de videovigilància, això pot fer que el lladre pues s'ho pensi, perquè si hi ha un bar amb alarma i hi ha un altre bar que no tingui alarma, el lladre anirà al que no té alarma. Clar. O sigui que si podem impediments, pues el lladre s'ho pensarà.
0: No es fa molt soroll a l'hora d'intentar entrar a un establiment?
1: Són molt professionals, també, aquesta gent. Són
3: I molt ràpids, encara que facin soroll en el temps de que truques al 112, activa la patrulla, arriba... ja han marxat.
0: Sí, que a vegades els hi és igual, no?, fer aquest tipus de soroll, perquè són tan ràpids que acaben escapant.
1: És molt ràpid. Mm-hmm. També ens hem trobat també a centres educatius i els consells serien els mateixos, no? També els profes no deixar allà, pues, moltes vegades, pues, mòbils, ordinadors, fins i tot diners, els calaixos, pues, seguir una mica aquesta línia també, no?, d'intentar pues, pensar, no deixem res per la nit aquí.
3: Sí, un dels llocs també on ha hagut robatoris amb força ha sigut a centres educatius. Per què? Perquè saben que hi ha ordinadors i hi ha gran quantitat d'ordinadors. Pues al final, si posem, tanquem aquests ordinadors en un lloc que sigui de dificultat pel lladre per poder accedir, pues dificultem la feina i dificultem que es pensi en anar a un altre centre o no. Si al final, si saben que entren a una classe i dintre de la classe tenen la facilitat d'accedir als ordinadors, però si deixem aquest cistell o armari, que normalment el deixen en un armari tancat, pues si deixem aquest armari tancat en una altra habitació que sigui més segura, pues dificultem al lladre la possibilitat de robar tot aquest material.
0: També hem parlat de trasters en aquest inici. Què és el que es busca en un traster?
3: Bueno, qualsevol objecte que després tingui sortida en el mercat negre, no? Al final, una bici de segona mà, objectes d'esport, uns esquís, un casc... bueno, pues hi ha material que té sortida. Pues és el que estan buscant. Qualsevol tipus de material que tingui sortida. Al final, els trasters guarden moltes coses, i a vegades moltes coses de valor. Perquè al final pues, això una bici no la tindrem a dintre de casa.
0: Clar.
3: Pues és aquest material que poden utilitzar, no?, per després revendre a Wallapop o qualsevol lloc fàcilment.
0: Mm-hmm. Aquesta seria una part de robatoris amb força, parlant d'establiments o d'espais on no hi ha persones, però hi ha una altra part que hem parlat dels robatoris amb força a persones, a aquestes estrabades, que aquí ens fa molt mal, no? Sobretot quan parlem de gent vulnerable, sí, de gent gran, que sabem que se'ls trastoca una mica tot i els coarta molt la seva llibertat.
1: Clar, sí. Ens toca molt i se sent molt malament la gent, perquè, clar, si ets una persona gran encara penses, bueno, és que m'ha passat perquè sóc gran, perquè no estic pendent, perquè...
0: Se senten molt malament quan els hi passa això.
3: Sí, en relació al robatori amb força, també volíem dir que...
1: Una bona notícia.
3: Una bona notícia per tots els... que un dels autors que havien fet molts robatoris amb força durant aquests mesos ha sigut detingut i ha entrat a presó, val? Que això és una molt bona notícia. Sí. Al final s'ha pogut treballar conjuntament també amb els companys de multireincidents, i ja que costa molt que al final puguin entrar a presó aquest tipus de persones, perquè al final el que estan fent delictes són de contra el patrimoni i són difícils de que al final entrin a presó, però per aquesta nova llei i amb els companys de multireincidents hem pogut enxampar-lo, i no només enxampar-lo infraganti, sinó que també que un cop que ha passat al jutjat el jutjat ha decretat l'ingrés a presó. O sigui que un dels autors de la gran majoria de robatoris amb força hem pogut ingressar a presó.
0: Molt bé. Mm-hmm. Doncs ho celebrem, eh?
1: Sí, la veritat que sí.
0: Que això val la pena. Mm. Anem amb aquesta part de com evitar doncs, estrabades, d'aquests fets que també s'han donat, no?
3: Sí, sobretot són més preocupants que robatoris amb força, perquè al final un robatori amb força pues, no fa de mal a ningú.
0: Clar.
3: Però en canvi un robatori amb violència, que li fallin una estrabada a una persona gran, que la tirin al terra,
0: clar,
3: perquè a més els que s'han trobat han sigut violents.
0: Acostumen a fins i tot empènyer els capats.
1: Sí,
3: sí, sí. Clar, al final estirada una cadena que són fortes, pues, al final fa que si és una persona gran caigui al terra, si costa pues, fins i tot algun l'ha agredit a la víctima, bueno, pues, hem tingut situacions, la veritat, de violència gratuïta o de violència, molta violència,
0: sí,
3: per fer aquest tipus de robatoris. Llavors, molt important pues, tenir una mica de precaució. Sobretot el consell més bàsic és que no es vegi aquesta cadena. La volem portar perquè per nosaltres és important portar-la, pues, que no es pugui veure. Val.
1: Clar, és una llàstima perquè estaven dient, bueno, quan alguna persona gran porta una medalla, pues igual és una medalla pues, de la, jo que sé, de la seva àvia, de la seva filla o de, i clar, i volen mostrar-la i ensenyar-la, és un motiu d'orgull, no? Però desgraciadament pues, hem de portar-la una mica amagada perquè hi ha gent que està molt pendent de la gent gran, molt pendent de si porten una cadena, de si porten un anell d'or, perquè alhora està molt car i és una forma molt ràpida de vendre.
0: Hi ha alguna zona del Prat on això s'estigui produint més?
1: Bueno, una mica per tot sí, arreu, zones més concorrides de
3: clar,
1: gent.
3: Zones on la gent gran habitualment pues, passeja. Així estem parlant a la zona
1: mercats,
3: centre, al costat dels bancs, al costat de... Bueno, on saben que hi ha gent.
0: Què podem fer per doncs, ajudar també a una persona en aquestes circumstàncies? Perquè a vegades som testimonis d'aquest fet i clar, no saps si sortir corrents, si anar
1: a
0: buscar la víctima...
1: El primer és assistir a la víctima, això per nosaltres és prioritari com a policies i com a persones també, el primer és això. Després, si a part d'atendre la víctima truquem al 112, hem vist alguna cosa, direcció de fugida... Que,
3: màxima decisió...
1: Com anava vestida... Ens fixem en tot tipus de detalls. El lloc de fugida és molt important. Si aquella persona com anava vestida també és molt important, de dir-li al 112 perquè nosaltres puguem fer una recerca. I tota la descripció possible. Si ens fixem en les bambes, un tatuatge, qualsevol cosa, és molt important per localitzar la persona.
3: Moltes vegades és millor fixar-te a la descripció física que no a millor la roba, perquè la samarreta millor es poden posar una jaqueta o es poden canviar la samarreta.
0: Això ho fan, no?
3: Sí. Sí. Mm-hmm. Llavors és millor descripció física i lloc de fugida, val? Alçada aproximada, color de cabell, color de cabells, color de tatuatges, cosa que es pugui identificar i sobretot això, cap a on ha marxat. Això és facilitar
0: nosaltres. Això fa corrents, em fan patinet.
1: És el que anava a dir. Clar, evitar-ho és complicat, però moltes vegades pues, si veiem una persona amb patinet que està rondant per la zona, que mira molt, pues, és una forma de fugida molt ràpida anar amb un patinet i ens hem trobat diverses vegades.
0: De fet, per això també amb la policia local s'està treballant, no? Per treure de la circulació alguns patinets que estan associats a delictes, no?
1: Clar, perquè és molt ràpid, es fiquen per direccions prohibides, per sobre la vorera i és difícil fins i tot per la policia de seguir aquestes persones, el rastre.
0: A part d'això, també la gent gran ara es troba exposada a tot tipus d'estafes. Una que també va associada amb un servei que moltes persones grans necessiten és la teleassistència. Com funciona, Maribel? Perquè ara també us esteu trobant doncs, certs pagaments, cobraments que s'estan fent que no hem de fer quan demanem teleassistència.
1: Sempre hi ha estafes noves perquè, clar, la gent va aprenent i ara ens estem trobant amb el servei de teleassistència que estan trucant a la gent gran per oferir-los aquest servei. Aquest servei s'ha de dir sobretot que és un servei gratuït, que és molt estrany que contactin amb aquestes persones, sinó que són les persones grans o les familiars o els cuidadors que s'han de posar en contacte amb els serveis socials per demanar la teleassistència. Val? És gratuïta. Si algú truca dient que... Bueno, ens hem trobat la modalitat que truquen dient que són de servei de teleassistència de la Diputació, que el teleassistència té un preu de 400 euros, però que amb el descompte d'avui seran 90 euros. Clar, pensem sempre que truquen a gent pues, molt vulnerable, que probablement es trobin malament de salut, que pensen, ostres, això m'aniria molt bé, sí. Són 90 euros...
2: T'ho venen com un descompte.
1: Amb les presses, no? Vinga, ara, que si no, després seran 400 euros, donen la teva, el número de targeta o de compte bancari, dades personals... Desconfiem sempre, val? Perquè no només truquen per oferir un, a gent que no té teleassistència, sinó a gent que ho té per una actualització, o sí que és veritat que també hi ha gent que té teleassistència i cada any li han de revisar. No està de més fer una trucada de comprovació. És veritat que m'han trucat, és veritat que faran el... O sigui, en això hem d'ajudar la gent gran, no? Si el teu pare, la teva mare et diu, mira, m'han trucat i m'han dit que vindran a fer la revisió. Fem una trucada, com passa amb la revisió del gas, no? Que també truquem a veure si és veritat o no, que això ja ho tenim molt interioritzat, doncs en aquest cas també. Fer una comprovació i dir, és veritat que vindreu? I no està de més, perquè si ve algú que no és de teleassistència, pues no només li agafarà el número de compte, sinó que és probable que vagin dos i un revisi pues, que té joies allà a la dona o diners o el que sigui.
2: Doncs sobretot recordar que aquest servei se sol·licita mitjançant els circuits habituals, a cases d'en Puig us hi podeu informar, que és gratuït, que hi ha doncs, una llista d'espera també per la sol·licitud i que no és a oferiment d'un servei, ni amb un descompte, ni és que et vingui a buscar el servei, sinó que l'has de demanar i esperar que t'arribi també al teu torn. Per tant, important poder protegir una mica la gent més vulnerable que estan sent objecte de tots aquests delictes.
1: Ah, important també que se'ns avisi quan passi això, perquè a nosaltres ens interessa molt tenir, tot i que no hagi passat res, saber que aquí a la població no tenim constància que aquí al Prat hagi passat.
3: És el que anava a dir, aquí al Prat no ha passat, és un delicte que s'està passant més a nivell general, no de tota Catalunya, no només al Prat, la veritat és que no tinc cap cas i a diferència no, dels robatoris amb força, robatoris amb violència, que sí que és un delicte que s'està produint més aquí al Prat, aquest tipus de delictes per sort encara no han tingut cap denúncia.
2: Però val la pena.
3: Però doncs sempre va bé.
1: I si algú li passa, tot i que no li hagin robat res, pues, avisar a comissaria, trucar al 112 i posar en coneixement perquè nosaltres puguem estar una mica més pendents.
2: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: A vosaltres.
1: Gràcies.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
6: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
7: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
8: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
10: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
11: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
1: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Rasa Prat.
2: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
1: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
9: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
10: Nou minuts per sobre de les 10 del matí. Anem amb les propostes de la ruta del Quinto Taba d'enguany i marxem cap a un dels clàssics, com és el Virgi Contero des del Dolmar. Hola, Virgi, què tal? Com estàs?
11: Hola, bon dia, Isa. Pues bé, aquí ja... Pues entre fogones.
10: Molt bé, com sempre, eh?
11: Eso mismo, claro que sí.
10: Virgi, has tornat a participar i a més enguany no era obligatori fer servir pota blava. Tu has decidit continuar apostant pel pota blava. Per què?
11: Perquè és un producte nostre. O sigui, sí que té el hàndicap del tema econòmic, però bueno, no posant massa, pues bueno, es pot, com es diu, es pot tastar pues una part del pollastre.
10: Clar, estirar-lo una mica, no?, a fer les màximes racions possibles d'aquest fantàstic producte, però és cert que ens ve de gust provar el pota blava quan fem aquesta ruta. Com l'has preparat en aquesta ocasió, Virgi? Perquè tu portes un munt de rutes, no sé si des de la primera hi portem 19 edicions, per tant ja li has donat una volta al pota blava.
11: Ja te digo, sí. Bueno, aquest any ha sigut com, bueno, pues un guiño a lo que diuen en Xile. La meva dona és de xilena i fan, els xilenos fan una cosa que es diu és de Frankfurt.
10: Sí.
11: En un completo, li diuen, això. Un bocata completo. I és de pa, tipus Frankfurt, pa de Frankfurt, li fiquen al Frankfurt i li posen aguacate, tomàquet i bueno, com maionesa, ketchup, i bueno, està molt bo, és molt potent. O sigui, és un bocata molt tradicional d'ells.
10: Molt bé.
11: I jo el que és un guinyo d'això. I lo que he ficat un mini hot, o sea, mini pa de Frankfurt, però l'he posat al pota blava, fet com si fos el pulled pork, o sigui, l'ho confitat i després l'ho he ficat en salsa, la salsa dels ossos d'ell, així com una bressa i a xup-xup, i ja he tret una salsa així potent i ja una vegada el pollastre ja està molt tendre, amb la salsa ja lo fico dins i li he posat un guacamole amb pebre xilè i després una crema de blat de moro, i la combinació és brutal.
10: Que bo, té molt bona pinta. Quanta estona el tens cuinant-se i rostint-se el pota blava?
11: Confitant està 3 hores.
10: Déu-n'hi-do.
11: Sí, clar,
10: el veiem en aquesta elaboració, no? I potser pensem que és fàcil, però no, res a veure, té la seva feina, eh?
11: Sí, té molts passos, però bueno, al final el que jo buscava doncs era fer algú diferent,
10: clar.
11: I en una miqueta les voltes que li donem als cuiners, no?, per sorprendre
10: amb una mica de gràcia. Virgi, l'ha provat la teva dona? Li dona el vistiplau?
11: Sí. Li ha encantat, o sigui, li ha encantat, diu, Virgi, l'has clavado, eh? Digo, sí, o què? Dice, sí, de veritat, dice, l'has clavado, muy bueno.
10: Això és el més important. Per tant, la proposta està aprovada per d'una xilena i és una mica la manera, no?, d'ensenyar altre tipus de cuina i de donar-li una volta també amb aquest hot blava. Anem amb l'etapa de la casa. Què has preparat?
11: De la casa he fet un caneló així, crujent. Li he rebussat amb panko, que és el... És com, bueno, és un... una farina,
10: sí, i, que queda més cruixent, no?
11: Sí, i després li he posat per sobre un puré de patata trufada amb una demi-glace així potent de carn i després té unes gotes de kimchi con frambuesa que li dona uns matisos molt, molt, molt guais. O sigui, té, clar, sabors diferents, textures diferents, i també està agradant molt.
10: Molt bé. Aquí t'he de dir que ja l'han tastat alguns dels nostres companys i han dit que la tapa de la casa va arrasar i que els hi va encantar,
11: Jo què?
10: Sí, sí.
11: Guai. D'això es tracta.
10: Com està anant de moment, Virgi, aquesta primera setmana?
11: Superbé. Superbé. Estoy haciendo canelones y hot blavas y fent horas ahí a tutti pleni.
10: A tope.
11: Sí,
10: pues clar, val la pena, no?
11: Sí, i tant, perquè, bueno, ve gent de fora,
10: clar,
11: gent que no ha vingut mai al Dolmar i, bueno, pues mola. O sigui, aquestes coses estan per promocionar una miqueta, pues, bueno, els establiments, els productes i bueno, que és una manera molt bona de donar-se a conèixer.
10: Clar, és un aparador, al final. En quins horaris oferiu la tapa?
11: De tots els dies, de 1 a fins les 5 i després de 7 fins les 11 o així.
10: Doncs el Dolmar, que com sempre s'apunta a aquesta 19a ruta del Quinto Tapa. Virgi, un plaer, com sempre, una abraçada.
11: Igualment, Isa, gràcies.
10: Que vagi molt bé.
11: Adéu, bonic. Adéu.
10: Doncs al carrer Castella, el número 33, que podeu trobar al Dolmar, amb dues propostes diferents i una d'elles inclou el pota blava com a protagonista, amb el hot blava, amb un pa de hot farcit de pota blava, picat amb panses, amb crema de blat de moro, guacamole de pebre xilè i també amb germinats, amb aquesta combinació amb inspiració xilena que ens comentava el Virgi. I després la tapa de la casa, amb un caneló cruixent de carns arrebossat amb panko japonès amb una demi-glace i amb el toc de gerds i també de kimchi. Són propostes que podeu tastar tots els dies, tant en horari de migdia com en horari de nit i, com dèiem, al carrer Castella, al Dolmar, al número 33. I anem cap al carrer Jaume Casanovas, al número 166, per conèixer les propostes de la bodega Ganàpia. Saludem al Carles Massip. Què tal, Carles? Benvingut.
12: Hola, bon dia.
10: Primera vegada, no?, que participeu a la ruta?
12: Primera vegada, sí.
10: Per què heu decidit doncs formar part també d'aquesta ruta de Quinto Tapa?
12: Bé, perquè ens agrada participar de les coses del poble en la mesura que puguem.
10: No sé com us està anant aquesta primera setmana. Quina valoració en feu?
12: Doncs està anant genial i em dóna la sensació de que en general el Quinto Tapa està funcionant bé a tot arreu. Nosaltres hem tingut moltíssima gent, ha superat les expectatives i contents.
10: Per tant, molta gent també us coneixerà, no?, arran d'aquest Quinto Tapa. Ara quant de temps porteu al Prat?
12: Nosaltres el gener farà un any ja que hem obert.
10: No sé si us trobeu això, no?, que és la primera vegada que hi passa molta gent, d'altres que seran repetidors. Us ho combineu bé amb el servei habitual?
12: Bueno, a veure, són dies en què, diguem-ne, que la gent està bastant pel Quinto Tapa i deixa una mica de banda el que és la nostra carta habitual. Però, bueno, doncs mira, són uns quants dies que canvia una mica el que és Ganàpia normalment, però està bé. Bé, públic que potser no ens coneixia, altres persones que ens coneixien però veuen doncs, la proposta que tenim per aquests dies, i bueno, una cosa o l'altra, estem contents.
10: Molt bé. Anem amb les propostes. Què heu preparat?
12: Doncs tenim dos tapes. Tenim la que participa el Pota Blava, que és una croqueta de Pota Blava, que li hem dit que és un niu de Pota Blava perquè fa forma d'ou, en una base de patata amb patata palla també, i una mica de salsa de pruna. I després tenim la tapa de la casa, que és una patata confitada amb un alioli i una salsa botifarra Perol, que ve a ser una versió refinada d'un plat de patates braves que nosaltres tenim que triomfa bastant, que són braves amb botifarra de Perol.
10: Molt bé. També suposo que us permet això, no? Jugar una mica, donar-li una volta a elaboracions que potser teníeu pensades i anar provant, no? Al final és el primer any. No sé si t'heu donat molta volta al fet de veure què presentàveu.
12: Bueno, jo des d'un primer moment vaig pensar que s'havia de fer alguna cosa especial, no? Que no era tampoc qüestió de ficar una cosa testimonial, sinó de participar amb ganes i de treballar. A nosaltres ens agrada sempre estar inventant coses i fent coses noves.
10: Carles, quan podem tastar aquestes tapes? En quins horaris?
12: Doncs podem tastar-les els dijous per la tarda-nit, els divendres per la tarda-nit, dissabte tant al migdia com a la tarda-nit i diumenge a migdia.
10: Perfecte. Doncs la bodega Ganàpia, que s'incorpora també a aquesta ruta del quinto tapa. Carles, una abraçada, gràcies.
12: Moltes gràcies.
10: Molt bon dia. Doncs recordem, al carrer Jaume Casanovas, al 166, amb la tapa de Pota Blava, que també aposten pel Pota Blava en aquest cas, amb una croqueta en niu de patata i amb la delícia del Perol com a tapa de la casa, amb una patata confitada amb salsa de botifarra del Perol. Aquestes han estat les dues propostes que hem conegut avui de la ruta del Quinto Tapa, doncs que, recordem, té un preu de 4,50 €, tant la de Pota Blava com la de quilòmetre zero, i la tapa de la casa d'un preu de 4 €, totes les tapes acompanyades d'un quinto, d'una Freedom o d'aigua, i per tant, doncs encara teniu temps fins a l'1 de novembre de fer aquesta ruta pel Prat.

0: Deixem de banda la gastronomia per endinsar-nos a la cultura, i és que dissabte es farà la preestrena del curtmetratge Kilòmetre Negro, i avui volem saludar una mica l'artífex de tot aquest curtmetratge, perquè ha estat director, guionista, tècnic, actor i també autor d'aquest curtmetratge, el David Torres. Què tal, David? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Desitjant que arribi el dia.
0: Com ha anat aquest procés? No sé si tenies experiència en això de l'audiovisual.
1: Aviam, experiència poqueta, audiovisual. Més de fotografia, sí. I, bueno, conegut per de Pequeños Potablava, que ja em coneixeu d'això.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, havia fet així, per així molt casolà, algun curtmetratge amb la meva parella, però molt... res, molt poca cosa. O sigui, ha sigut tot nou, m'ha vingut tot de nou.
0: Molt bé. Com va sorgir doncs aquesta espurna per tirar endavant un curtmetratge amb tot el que suposa, perquè no és una cosa fàcil?
1: Bueno, deixa'm una puntuació. No és curtmetratge, és llargmetratge.
0: És llargmetratge. Quina durada té?
1: Pel·lícula de uns 65 minuts.
0: D'acord, clar. Per tant, aquí parlem, sí, sí, de mig o llargmetratge, evidentment.
1: Exacte,
0: sí, sí.
1: Ja passem de curt, sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ja que ho fem, ho fem tot a la grossa, saps?
0: Ostres, encara, bueno, encara més difícil, que jo deia, és que és molt difícil fer l'audiovisual, fer un producte, doncs, això, al final, fer metratge costa molt, i cada minut que veiem de cinema és una implicació que hi ha darrere molt important.
1: És, sí, sí, com dius tu, és molt difícil.
0: Clar.
1: I a part, bueno, sense experiència ningú de l'equip, vale? De l'equip principal, uh-huh, ningú, perquè això, com em preguntaves, va sorgir, pues, bueno, el que et deia, no? Havia fet algun curtmetratge, estàs amb els amics, fes unes canyes, hòstia, mira, si expliques, ho veuen, i surt la frase mítica de pues podríem fer alguna cosa. Bueno, i això es queda allà, pues es queda durant la temporada llarga, es queda que podem fer, fins que arriba el dia que dius, escolta, anem a fer-ho. Vale? I comences a agafar una estructura, com es diu, de començar la casa pel terrat, no? Perquè vam començar que, bueno, pues mira, jo vull ser escritora, jo vull ser infermera, jo vull ser policia, no sé, clar, tens personatges, però no tens una història. Què fas aquí, no? Comences a pensar, i bueno, et poses a escriure, i començant la casa pel terrat, doncs vas venir una estructura i bueno, això es comença a pintar una mica bé, saps?
0: Clar, almenys sí que és veritat que a l'hora d'escriure ja pensaves en cadascú dels personatges, no? Ja els tenies visualitzats.
1: Clar, tenien personatges, però clar, quina història fas, no?
0: Clar, sí, sí.
1: Sí, sí, clar, tinc un policia, tinc no sé què. Bueno, i després el títol igual, vam tenir el títol abans que el que era la sinopsis de la pel·lícula, no? O sigui, i aquest títol com l'encaixem amb aquests personatges? Va ser una història gran, però mira, arriba un dia que no sé, que se t'obre la ment, es comences a escriure, es comences a estructurar tot i trobes una història que, bueno, no està tan malament, saps?
0: Molt bé. A partir d'aquí també hi ha col·laboracions especials. Hem vist a Lolo Herrero, que és un dels actors, sí, més reconeguts del Prat. Com arribeu amb ell?
1: Mira, arribem, així com et deia, no? Que tens la història més o menys feta, i bueno, el primer contacte va ser amb vosaltres, uh-huh, vale? Perquè teníem una escena i que calia mitjans de comunicació, i bueno, vaig posar en contacte amb vosaltres, no va haver problema, tot va, bueno, pues ja agafes una miqueta de pes, no? Dius, ja no som nosaltres sols, ja tenim per comunicació, per ràdio, ho tenim a la banda. Bueno, i hi ha una escena que surto jo com a actor, i dic, bueno, aquí falta un personatge, què fem? Hosti, i si fem un cameo? A l'equip deia, bueno, deixa'l fer, no? Deixa'l fer, ja fotrà l'hòstia. Però bueno, em poso en contacte amb Lolo, amb el seu representant,
0: sí,
1: i aquella mateixa tarda em truca Lolo, que sí, que bueno, que Lolo el coneixeu,
0: sí, clar,
1: és tirar endavant amb tot
0: el projecte. Encantador.
1: És encantador, sí. És una passada. I bueno, ara ja tenim comunicació, tenim Lolo, uh-huh, veus les cares de més de l'equip, ja, com dient, és que això s'està fent gran, saps? Quan tires la piloteta de la muntanya i va fent la bola grossa, cap amb la neu, doncs el mateix. I bueno, entra Lolo, que va ser, vamos, o sigui, jo penso que va ser una motivació enorme el que és a l'equip. I a partir d'aquí ja tens una mica més de pes i ja comences, clar, on anem a parar, no? Si volem fer alguna mica amb cara i ulls, qui ens pot ajudar? El Prat Film Office. O sigui, millor que ells no es poden encaminar. I bueno, ja teníem Prat Comunicació, Lolo Prat Film Office, i a partir d'aquí ha sigut tot una escala de col·laboracions bastant bones, bueno, bastant bones, no, boníssimes i importants de Prat.
0: Clar que sí. Què podem avançar d'aquest llargmetratge, de l'argument pròpiament? Perquè aquí tenim El poder tiene un precio, que és com el subtítol, no, de Quilòmetre Negre. Què podem explicar?
1: Home, sí, per dir-te una mica la sinopsis principal és que un bon dia, a primera hora del matí, s'anuncia la mort del president de la nació. Aleshores hi ha, bueno, només des de minut zero, la primera escena, veus gent que se n'alegra d'aquest amor i gent que, bueno, que es sorprèn, inclús gent que no pensa que ha sigut mort natural. I a partir d'aquí, doncs, es comencen a passar, bueno, veuen, perquè es veu que és, qui són els culpables abans que res, i a partir d'aquí, doncs, què ha passat? Com s'enganxen aquesta gent, com arriba, qui arriba a descobrir tot el pastel, no? Tot això amb el desenllaç de la pel·lícula es veu.
0: Molt bé. Aquí ens quedarem perquè si no avançarem molta cosa. David, faré una preestrena demà, si no vaig, demà passat, perdó, el dissabte, al Bar del Mercat, amb actuacions musicals, amb una mica de festa. No sé si també es projectarà el llargmetratge o això us ho guardeu pel 5 de desembre.
1: No, això ho guardem pel 5 de desembre, sí, sí. Aquí hi haurà, a part de les actuacions, hi ha un fotocall. En comptes de tenir algú visual, hi ha un fotocall que explica tots els col·laboradors, tots els detalls que hem tingut a la pel·lícula. I la gala en si, comencem amb la presentació, més que res perquè es coneixin qui som, com has començat el projecte. De fet, el públic vol fer alguna pregunta, es fa, i a partir d'aquí arriben les actuacions, que tenim dues actuacions de ball i una musical.
0: A partir de quina hora serà, que ens quedem ja sense temps?
1: A partir de les 11, a les 11, de 11 a 2.
0: Perfecte.
1: Si el temps acompanya.
0: Doncs a dues, que tothom que vulgui s'apropi a conèixer, doncs, aquest projecte de Quilòmetre Negre. Si et sembla, David, et tornarem a convidar de cara al desembre per parlar pròpiament del projecte, de com ha estat el rodatge, busquem alguns actors a veure si podem fer alguna cosa bonica i, doncs, això, vale. Recordar que dissabte es farà aquesta preestrena al Bar del Mercat. Moltíssimes gràcies, David.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, bon dia.
1: Una abraçada, bon dia, que vagi bé.
2: Són 11:15.
3: El Prat en 3 minuts.
2: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Durant les nits d'avui i demà es duran a terme treballs de reparació i millora de l'asfalt al polígon industrial pretenc. Aquestes obres s'enmarquen en el projecte Més Pretencs, que es va presentar l'any passat i on s'invertirà 1.200.000 euros per la modernització de les zones industrials del municipi. L'objectiu del pla és millorar les infraestructures i les condicions de mobilitat de la zona per facilitar l'activitat diària de les empreses i persones que hi treballen. A més, les obres es faran de 10 a 6 de la matinada per minimitzar les afectacions al polígon. Aquesta nit els treballs de reparació i millora seran principalment al carrer 100. Demà se centraran al 100 i 114, que quedarà tallat en sentit Prat. Com a alternativa als trams afectats, es podran utilitzar els paral·lels.

0: Temes, canvis ambientals i la relació entre natura i societat, la tècnica de comunicació del centre cívic Palmira Domènech, Eli Martín, explica que la intenció enguany és connectar el cicle al territori.
1: Creiem que és una bona manera en aquests temps que estem, no? Que també pues, socialment s'està vivint un moment important amb tot el tema de l'ampliació de l'aeroport, sí. De la protecció dels espais naturals. Creiem que és un bon moment per mirar cap al cel i posar en valor els animals amb els que convivim, que són en aquest cas, entre molts altres, els ocells.
0: Les sessions del cicle de Lovelace abordaran la vigilància sanitària de la fauna, la biodiversitat urbana, els grans viatges migratoris, la ciència ciutadana i l'impacte del canvi climàtic sobre les aus.
2: Esports.
0: L'associació esportiva Prat va empatar a un en el derbi del Baix Llobregat davant el Castelldefels. Els de Cristian Gómez van disputar ahir els Canyars el partit ajornat corresponent a la segona jornada de la Lliga Elite. Els Potablava van jugar 75 minuts amb un home més per l'expulsió de l'ex Penya per doble targeta groga, però no van saber treure profit de l'avantatge. Amb aquest resultat, el Prat es col·loca novè a la taula, a 2 punts de la promoció i a 3 de la primera plaça que ocupa el Martorell, tot i que encara li queden per disputar els partits ajornats contra Turó de la Peira i el Vic. El pròxim enfrontament serà aquest diumenge a les 4 i 5 de la tarda al Sagnier contra el Sabadell B. Doncs això és tot. De moment, tornem amb més informació d'aquí a una hora.
3: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
4: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
5: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: 37 minuts per sobre de les 10 del matí. A la portada del programa us hem explicat que l'aplec de la Tartana arriba aquest diumenge a la seva 30a edició, una passejada que va néixer per fer valdre una part important també de la història patrimonial del Prat, mitjançant l'entorn de la pagesia, dels cavalls de les tartanes i també d'una manera de viure que en aquests 30 anys s'ha perdut una mica més, però que encara posem en valor un cop l'any amb aquest aplec de la Tartana, que va acompanyar d'una plantada popular. De tot plegat en parlem amb el president d'Honor d'Amics del Prat, el Jordi Giri. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: També president d'Amics de la Sardana i també en vinculació amb Amics del Cavall.
1: I de l'Escala.
0: I president nostre de l'Escala. Jordi, com encareu aquesta 30a edició? Perquè és xifra rodona, és veritat que fa molta il·lusió poder recuperar aquest aplec, però ara mateix amb previsions incertes pel que fa a la pluja.
1: Sí, fins fa uns dies encaràvem l'aplec aquesta 30a edició doncs amb molta il·lusió. Clar. Perquè, bueno, 30 anys doncs ja és quelcom important d'una cosa que va néixer com un fet puntual d'un any, que havia de ser això, ho farem aquest any i punto. I després doncs vam veure que la cosa funcionava i ho hem anat fent.
0: Qui va impulsar aquest aplec?
1: Mira, l'aplec aquest es va gestar com alguna altra operació d'aquí al Prat, al restaurant de Cal Pep. Allà, doncs, dinant amb el Pep Doñate, amb el Pau Torrero, amb el Bienpeinau, bueno, tota la colla que més o menys formaven part de lo que era Amics del Cavall, que llavors encara no existia pròpiament Amics del Cavall, però era una cosa de la Càmera Agrària. I el Pau Torrero, el veterinari, va tenir la feliç idea de fer el que ell em va titular en un principi el darrer viatge de la Tartana.
0: Era com un comiat.
1: Sí, venia a ser un comiat no tan sols de la Tartana com a mitjà de transport doncs, de la gent adinerada o més o menys adinerada del poble, sinó també d'alguna manera de l'agricultura, no? O d'una part important de l'agricultura. En aquell moment encara hi havia bastantes cases de pagès on hi vivien o bé els propietaris o bé els masovers, però masovers de molts anys.
0: Clar.
1: I entre l'Armando Aguirre i l'Antonio Mateos van dissenyar una auca que a cada una de les cases de pagès doncs se li entregava aquella auca i hi havia doncs quatre ratlles doncs fent referència en aquella casa de pagès. I en aquell moment doncs amb 10 o 12 tartanes, ara no sabria dir exactament el número, però deu ni duret les que hi havia, i algun carro, es va fer un recorregut per aquestes cases de pagès i doncs en allà l'Armando recitava el trosset que corresponia a aquella casa, se'ls donava un recordatori, etc. I al final tots vam anar a parar a l'antiga granja La Ricarda. I en allà, doncs, bueno, es va més o menys improvisar un dinar i tal. Va sortir tot plegat com una sabata i una espardenya, però el resultat va ser bo. I ja dic, el nom se li volia posar L'últim viatge de la Tartana.
0: Clar.
1: Però jo els hi vaig dir, home, per què no li diem l'aplec de la Tartana? I si funciona, doncs aquest serà el primer, el segon, clar, no, el que no podem fer és cada any l'últim viatge.
0: Tu tenies sí, visió de futur.
1: Bueno, sí,
0: de poder implementar, no? Això com
1: exactament,
0: un acte.
1: Exactament, exactament. Mm-hmm. I a més, i això ha tingut un valor per la ciutat del Prat molt important, perquè durant els anys que vam poder fer l'aplec de la Tartana a l'antiga granja, molta gent del Prat va descobrir la granja de la Ricarda. Hi havia molta gent que anava caminant i passava per allà al costat, però no es podia accedir. Bueno, era un edifici que la majoria de gent no sabia ni què era ni de què anava i tal, però es va descobrir i es va posar en valor la granja de la Ricarda, i això va permetre que en un moment donat l'Ajuntament declarés un bé d'interès local i es pogués ser una eina per negociar per part de l'Ajuntament i d'ENA el trasllat de la granja dels pràcticament un quilòmetre més cap a la ciutat, i d'aquesta manera preservar un edifici emblemàtic de la ciutat que es va construir per ser una granja de vaques.
0: Totalment. Vull una de les que... més punteres de tota Europa, de fet.
1: Exactament, perquè era una granja immensa, supermoderna. Penseu, si jo ara fa molts anys que no hi he estat, però les estacions del metro de Fontana i algun altre, que és d'això que en deien abans el gran metro, que estaven totes enrajolades i tal, la granja de la Ricarda estava tot en sostre i tot enrajolat, o sigui, i amb els esgrafiats tal com s'han reproduït ara amb la restauració.
0: Era funcional perquè era per garantir la higiene al màxim, sí, no? Sí. Però també era
1: elegant.
0: Estava molt, molt cuidada, no? I estava molt pensada l'estètica.
1: I és clar, i llavors hi havia al mig, hi havia unes vies per unes vagonetes, per portar el menjar a les vaques, per recollir la llet, per... i déu-n'hi-do la gent que hi hauria treballant allà, no? Bé, i ara aquest edifici, afortunadament sembla que cada vegada hi ha una miqueta més de possibilitats o d'interès, o no sabria exactament en quin punt estem, però de donar-li vida a la Ricarda, i per exemple l'invent de l'any passat, que espero que aquest any li busquin un nom una miqueta més català, però que els caps de setmana de l'estiu, doncs allò sigui una zona d'esbarjo on no es molesta absolutament a ningú, i que, bueno, hi ha una sèrie d'establiments que poden fer un negoci i una sèrie de gent que té un espai d'oci als vespres dels caps de setmana en allà, a mi em sembla una cosa fantàstica. I pensem, vaja, en general pensem que l'espai aquest s'hauria d'aprofitar molt més.
0: Sí, és un debat que encara anem tenint, veurem com acaben els seus usos, però es fan algunes activitats, no només la Fira Avícola, sinó
1: exactament
0: també aquest aplec de la Tartana, i ara doncs el Ricard.
1: Vam fer fa unes setmanes aquesta primera jornada de patrimoni i arquitectura en allà, també, que la gent, clar, va haver-hi molta gent de fora que al·lucinaven veient aquell espai, no?
0: Bé, que impressiona, de fet, la gran entrada de Ricarda.
1: I una vegada venia un senyor portant-nos a, no sé si els lavabos, no sé què, per la plec de la Tartana, i em truca, i diu, ai, ¿esto dónde está? Diu, no, aquí, tal i qual. Diu, bueno, aquí hi ha un edifici que parece una cárcel.
0: Home, sí, depèn de com el miris. Sí,
1: sí, que per fer una pel·lícula així d'un camp de concentració, això potser també podria arribar a servir, no? Però bueno, que està bé. I és important que s'utilitzi, perquè és la manera que es mantingui arreglat. Ara crec que algunes rajoles que havien caigut s'han reposat i tal, i és important perquè si no malament rai.
0: Jordi, posem doncs sobre la taula que fa bon temps, que diumenge doncs aquestes previsions no es compleixen i podeu tirar endavant l'aplec de la Tartana. Com està programat i una mica quin és el planning de diumenge?
1: L'aplec en aquest moment, bueno, com que els temps i tot plegat ha anat canviant, probablement hi haurà alguna tartana testimonial. No hi ha el cercavil aquell que feia amb les tartanes al començament, perquè pràcticament no hi ha tartanes, però fonamentalment no hi ha cavalls per poder d'això, i alguna de les tartanes que es porten a mà de voluntaris, o sigui que la cosa, bueno, esclar, la cosa canvia, però en definitiva el tema és que a les 10:30 comencen més o menys les activitats, es posen en marxa una sèrie de tallers, que això, si aconseguim parlar amb en Jordi Ribas,
0: sí, el tenim en línia, el Jordi.
1: Doncs ell ens explicarà més bé tot el tema de tallers. Entre tots aquests tallers hi haurà un de sardanes, hi haurà una petita ballada de sardanes que serà enllaunada, no serà amb cobla, i després hi haurà, això a grans trets, hi haurà l'exposició que hem fet que vam estrenar l'any passat sobre la sardana. Hi haurà un dinar a base de mongetes, botifarres i cansalada i postre i tal, i sobre taula hi haurà un concert del grup Gospel Prat, que així per arrodonir una miqueta més la festa.
0: Molt bé. Mira, saludarem també al Jordi Ribas, ell és el responsable de la 12a planta de Popular i també el coordinador de tots els tallers. Què tal, Jordi? Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bé, tu què tal?
2: Bé, mira, m'agrada que em truqueu avui perquè just vinc del taller del viver de les Salines.
0: Has anat a buscar, no?, els arbres que plantareu.
2: Sí, hem anat a triar perquè ens hem estat mirant l'espai i una mica el que fem és plantar el que ha agafat més l'any passat, vale? En base a... perquè sobrevisqui més plantes. Llavors hem detectat, per exemple, que els garrofers aguanten, les freixes també, i també plantarem algun pi.
0: S'aneu adaptant també, fins i tot aquest canvi climàtic, Jordi?
2: Sí, correcte, perquè hi ha espècies que no aguanten la calor i hi ha altres que aguanten més, i bueno, sembla que el garrofer i l'estreixa i el pi és el que ha tirat més. Uh-huh. Aleshores, tornarem a... primerament mantindrem el que ja vam plantar l'última vegada i plantarem nou, a veure si anem consolidant aquest espai.
0: Com hi podem participar, la plantada?
2: Doncs és molt fàcil, només cal que vingueu allà i allà ho tenim tot a punt, tenim les pales, tenim els arbres i tenim uns monitors que ens ensenyen com hem de plantar, vull dir que està tot organitzat. A més, tenim els ministris de Gràcia que estaran allà amenitzant musicalment l'acte. I bueno, com us ha comentat el Jordi, hi ha tallers per la mainada, hi ha un taller de... que organitza Font d'Esplai de plantar a casa, després hi ha un altre taller d'esqueixos, també hi ha un altre taller de boles Nendodango, que són boles de llavors, que hem ficat una barreja amb llavors aromàtiques i això perquè la gent o bé ho tiri allà la mateixa plantada i a germini quan plogui, o si no ho poden portar-s'ho a casa i fer la prova al balcó, vull dir. Bueno, jo crec que és una activitat que sol agradar molt a la canalla perquè toquen la terra, s'embruten, que és una mica el que fa falta ara amb tanta pantalla i tant de mòbil, tornar una mica a tocar la terra, no?
0: Totalment. A més, amb aquesta sensació i amb tot el que t'aporta, reprendre aquestes activitats més enllà de les pantalles. Cap a quina hora està prevista la plantada?
2: A partir de les 9:30 i fins a l'hora de dinar estarem allà tocant a la gaita i plantant.
0: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies també per atendre'ns avui.
2: Doncs gràcies a vosaltres i a veure si no plou, i com diem sempre, doncs, bueno, si plou, mira, estarà la terra més tova i serà més fàcil plantar.
0: Molt bé, doncs gràcies Jordi. Jordi Gili, què fem? Clar, molta gent ha comprat doncs aquest tiquet previ que teníem descompte, de fet, fins al dia d'avui eren 12 euros, a partir d'avui eren 15 euros pel dinar de germanor. Quan prendreu una decisió i com avisareu també a tothom?
1: Jo crec que la decisió es prendrà demà al matí. Vaja, almenys aquesta seria la meva opinió, demà al matí prendre la decisió i veure ja què passa, bàsicament pel tema del dinar.
0: Clar.
1: Perquè si no, ja en darrer terme, el que sí que sembla que està bastant clar és que dissabte a la tarda ha de ploure molt. Allò quedarà embarrancat de manera curiosa, no? I és clar, i també passa que hi ha molta gent que pensa, bueno, què fem, què no fem. En tot cas, el que sí que la decisió que vam prendre primera és que si al final es suspèn, els diners de la gent que hagi comprat el tiquet del dinar es retornarà a tothom que ho desitgi. Qui no ho vulgui d'això, diu, que quedi per l'entitat, estarem eternament agraïts.
0: Clar, clar, clar.
1: Però vull dir que en principi els diners es tornaran si es decideix suspendre l'acte. I m'atreviria a dir, és un tema que no l'hem tractat amb junta, però m'atreviria a dir que si es suspèn no és ajornar-lo per un altre diumenge, sinó... mira, l'any que ve ja celebrarem el 30 aniversari.
0: Clar.
1: Estem entrant en campanya electoral, estem en... les coses es compliquen cada vegada més i sembla que sigui molt fàcil, però organitzar un tema d'aquests porta molt de molt d'embolic, malgrat que ara en aquest moment, doncs, la Junta d'Amics del Prat, doncs, hi ha gent jove com el Jordi, com el...
0: el Francesc Gelabert, també.
1: Exacte, com el Francesc, i d'altres que, evidentment, donen un respir important a l'hora de poder endegar activitats, però és complicat.
0: Doncs creuarem els dits, esperem que les previsions canviïn i que es pugui celebrar aquest 30è aplec de la Tartana, però de totes maneres Amics del Prat ho farà públic també mitjançant les seves xarxes socials, la pàgina web, i doncs avisarem també si demà es comunica. Nosaltres estarem pendents per poder-ho dir també a la ràdio.
1: Exactament, exactament.
0: Jordi, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bueno, en principi convidar la gent que vingui.
0: Clar que sí, esperem que sí. Molt bon dia.
1: Bon dia.

0: que está más flota. Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Plat Radio.
1: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
0: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que es repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ella ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
3: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixen més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, una a la C25 a Espinelves i una altra a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right.
7: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.

0: 5 minuts per sobre de les 11 del matí, obrim el nostre espai Tinta Blava, un lloc per la paraula. Com sempre, saludem el Jesús García. Què tal? Benvingut.
1: Bon dia, encantat una vegada més des d'aquí i poder parlar de coses de cultura amb tu, que ets... Bueno, ja amb la companya, la nova escriptora i col·laboradora de Tinta Blava, la Neus.
0: La Neus Morales, què tal?
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Com estàs?
2: Bueno, una mica nerviosa, però molt bé, molt bé.
0: Doncs,
2: molt contenta.
0: Aquest espai també ens serveix per anar coneixent tota la creació artística de la ciutat i, de fet, Neus, tu tens una professió que no té gaire a veure amb escriure, com és l'arquitectura.
2: Sí, aviam, sí que és veritat, m'ho ha preguntat molta gent, però sí que és veritat que, bueno, soc arquitecta, ara fa poquet, pues, bueno, pues estic amb l'escriptura, i sí que és veritat que molta gent em diu, però què tiene que ver, tal? Bueno, jo penso que la creativitat, els detalls en els que els arquitectes pues, treballem una mica, pues, al final, quan tenim una idea, de la mateixa manera que la portem a la realitat, no algo que està només al nostre cap i que després la portem d'alguna forma real i terrenal, no? Pues, jo crec que funciona igual. El que passa que diria que canvia com la tècnica i l'idioma, no? Perquè els arquitectes dibuixen,
0: sí,
2: i els escriptors s'expressen en paraules. Per tant, jo sóc una apassionada i em fascina l'art i, bueno, vaig començar i, bueno, aquí estem.
0: Quan vas començar? Quan vas començar a notar que necessitaves expressar-te d'una altra manera i, en aquest cas, en aquest format d'escriure?
2: Pues mira, escrivint així com publicant porto un any, però ja venia de bastant més enrere, que sí que portava escrivint, però mai saps... saps que quan vols trobar aquest moment perfecte d'ara lo que publico, ara tal... Clar. No el trobava mai, perquè al final era com molt personal i deia, ja no ho sé.
0: No, hi ha un punt d'exposició, no?, quan publiques, clar.
2: Sí, sí, sí, evidentment t'enfrontes a...
0: De vertigen.
2: Sí, sí, a mi moltíssim. De dir, m'agradaré, no agradaré, i sempre tens com el síndrome aquest de l'impostor.
0: Sí, sí. Et vas atrevir, vas donar aquesta passa,
2: sí,
0: cap endavant, i déu-n'hi-do la producció que has tingut. Quants llibres has publicat
2: Bueno, jo uns 8, ara amb el de Full de Prússia, que és el nou que publicaré i que en breu ja sortirà, pues seran 9, i la veritat és que molt contenta amb la... Com ha estat acollit cadascun dels llibres quan han sortit, no només amb amics, sinó que amb gent que he conegut, especialment he fet amics també que m'han ajudat molt, però des d'Instagram o xarxes socials fins a gent que m'ha demanat, ostres, me'l pots firmar? I fa molta... Bueno, la primera firma fa moltíssima il·lusió.
0: És el més bonic, no? És el final del procés.
2: És molt especial, sí, sí.
0: Tens alguna temàtica que abordis sempre o tots són diferents?
2: Sí que és... La temàtica general sempre són els thrillers. M'agraden molt les preguntes, m'agrada molt pensar en que totes les coses tenen una història, m'agrada molt l'art, i vinculo alguns llibres sempre amb l'art, però quasi sempre és un thriller jurídic, un que arriba a tocar una mica el terror, un que toca l'art, però sí que estic sempre en la mateixa... M'agrada molt tocar el misteri i una mica fins i tot que la gent pugui també pensar i que pugui acompanyar el llibre d'alguna forma i fer aquest viatge i que es faci preguntes. És el que més m'agrada.
0: Aquesta part de la intriga, però això de mantenir el ritme, mantenir el misteri, costa, no?
2: Costa
0: molt. S'ha de repensar molt.
2: És que tens... A mi el que em passa és que tinc com una ansia increïble i el que has de fer és, en plan, control.
0: Clar, aguantar.
2: No ho has de donar tot al primer llibre, no? O no ho has de donar tot al principi, sinó, calma, tot té un ritme, tot té una prosa, poc a poc, perquè si no el lector el tens ja està. Ja, el llibre ja l'has donat fet. Per tant, jo vull que tingui com un ritme que vagi fluint al llibre.
0: Tens alguna rutina d'escriptura o fas en algun moment que sigui més adient per tu?
2: La veritat és que no. Jo m'agradaria tenir-la, però és que segur que t'ho van dir, la inspiració ve quan li dona la gana i és horrorós, perquè jo a vegades he estat a les 3 de la matinada dormit, m'he despertat i apunto la idea ràpid.
0: D'una cosa que has somiat? O...
2: A vegades,
0: sí.
2: A vegades, sí, sí. I ho apunto perquè dic, bueno, però ja demà ja veurem com ho fem.
0: Clar.
2: Però sí, sí, no... M'agradaria tenir una rutina, però sí que és veritat que intento escriure pels matins o quan tinc un moment lliure, però a vegades he tingut el demonio de la pantalla en blanco. que no surt.
0: Això déu-n'hi-do, eh? Això moltes vegades amb els escriptors ho parlem aquí, que
1: el gran problema.
0: Superar aquesta pàgina en blanc costa.
1: Si em permeteu, quan la gent més nova aquella, no, que té el primer, és que, fill meu, posa-lo que et doni la gana, en un lugar de la Manxa, i quan tinguis mitja pàgina ja surt lo teu.
0: Ja esborraràs la resta, no?
1: Però clar, posar-te en una pàgina en blanc, encara ara, després de molts poemes escrits, costa.
0: Com és el procés de publicar, d'autopublicar, Neus? Com l'estàs vivint?
2: Jo, l'autopublicació, jo vaig fer com moltíssima gent ho ha fet, a Amazon. Estaves tan bé, la veritat és que...
0: Facilita distribució, no?
2: Exacte, tema de drets i tal, pues, bueno, al final te'l pilles quasi tot tu, però sí que és veritat que és una plataforma que ofereix una gran difusió i que tu pots... La dificultat o no és que tu has... La portada, tot, tu has millorat tu. No hi ha un editor o en aquest cas, Azul de Prússia sí que està amb l'editorial Quadranta, i aquí pues, sí que és veritat que dic, bueno, es nota quan hi ha l'experto, l'editor, l'il·lustrador. Però dins d'això ha sigut publicar amb Quadranta o autopublicar és a mi m'encanta. Està clar que bueno, ara quan estàs en una editorial has d'esperar una mica més, has perfeccionar molt més, però és com un somni publicar un llibre. És la teva història, ja no és teva, sinó que passa ja als lectors, i és una part que per mi és superimportant.
0: Quan es publica Azul de Prússia?
2: Jo diria que ja a final, per Halloween. Jo crec que, i és una data estupenda, perquè clar, és un llibre de misteri que dius, home, Halloween és perfecte.
0: Què és Azul de Prússia? Perquè això ha tingut un sentit al llarg dels anys, també relacionat una mica amb l'arquitectura, no?
2: Aviam, Azul de Prússia en si és un color, evidentment, i dins del món de la restauració, que per aquí tira una mica el llibre, l'azul de Prússia és un color més de molts blaus que deu haver. Però és també un simbolisme a el que representa la pròpia novel·la i la pròpia narrativa. Azul de Prússia engloba tota la novel·la, engloba tota la història i la investigació, i quan s'acaba el llibre ens entén molt bé per què es diu Azul de Prússia el llibre.
0: Avançarem una mica, no? Que hi ha una protagonista...
2: Sí, és una restauradora que li fan un encàrrec, que l'escenari és en Praga, viatja de Barcelona a Praga, i és una protagonista que és bastant especial, perquè ella troba els detalls que nosaltres podem mirar, una fissura o una decoloració quan mirem una obra d'art, no? Jo crec que els restauradors, i per això la vaig fer a la professió que té restauradora, tenen una manera d'analitzar i d'investigar molt diferent a un policia o a un detectiu, perquè ells on veuen una fissura o veuen alguna cosa, com són persones que tenen molts detalls i estan acostumats a precisament detectar els detalls, ella on veu, on troba el que falta és on troba les respostes, no en lo que ves, sinó en lo que no ves. Que aquí m'agradaria pues, això, dir que al final una mica la moraleja és que hem de mirar molt, hauríem de mirar les coses una mica més. Potser a l'acabar el llibre la forma de mirar després un quadre és diferent, perquè a vegades una cosa que no saps amaga una història o potser no sabem què han passat al llarg dels anys.
0: Revolucionari, això, perquè en el moment on estem, que tot va ràpid, que no ens aturem, que només sembla que l'obvi, no? I cada cop es fa l'art més obvi, malauradament, amb l'audiovisual, l'estem veient, sí, no? Com se simplifiquen
1: amb
0: guions.
1: Amb els escrits també, cada dia més.
0: Doncs això d'aturar-nos, de veure el que falta, de posar aquesta mirada amb la gent que treballa amb la precisió, no? Que serien les restauradores, és molt revolucionari. Quan feu la presentació oficial,
2: Neus? És el dia 4 de novembre a les 7 de la tarda al Cèntric, a la Biblioteca Antonio Marín, i
1: convido. En el Departament d'Autors Locals.
2: Exacte.
0: En aquest espai, no, que ara s'ha preparat per poder fer presentacions.
2: Està molt maco, molt maco. I
0: és molt acollidor, no? És de petit format, però sí que permet poder...
1: Envoltat de llibres locals.
2: Exacte, això volia dir. No hi ha paisatge millor que crec que una paret amb tot de llibres. I bueno, pues que des d'aquí pues que totes les persones que el que vulguin i tal pues estan convidades, i m'encantaria, i que per mi és, jo que sóc del Prat, fer-ho al Prat per mi és com molt, molt especial, la veritat.
0: Doncs és veritat que no la tenim controlada a Neus Morales, però que ara ja no tant s'escapes perquè aquí anem fent seguiment de tots els autors i autores
1: del
0: Prat. Ja ha
1: entrat en el Prat i Lletres, clar, que va ser el primer que li vaig dir, Prat i Lletres.
0: És
1: i ja
0: cert que aquí
1: allà
0: ens dona molta informació també a nosaltres, perquè els mitjans de comunicació, al final, per preparar-nos, per veure doncs, quins autors locals estan a l'escena local del Prat, fem servir aquesta base de dades increïble que és el Prat i Lletres. A part d'aquesta presentació d'Azul de Prússia, també participes en les xerrades mensuals que fa Tinta Blava. Això com va sorgir? També, Neus, tu com vas conèixer Tinta Blava?
2: Pues mira, jo vaig anar a la llibreria Drac, aquí al Prat, vaig anar a buscar un llibre realment i jo no sabia com començar a buscar una editorial o com publicar. I em va la senyora aquesta...
0: Sí, la Isabel.
2: Es diu com tu, no?
0: Sí.
2: Pues em va dir, però per què no vas a lo de Tinta Blava? I jo, però què és Tinta Blava, no? I em va donar la targeta, jo vaig enviar un e-mail i vaig rebre totes el que tenia que omplir de més. Vaig fer sòcia de Tinta Blava i des de llavors, pues, tinc com l'agenda molt bé perquè em van enviar mails de totes les coses que es van fent. I és com, clar, tens com un recolzament molt gran per una associació que es dedica precisament a algo que a mi m'agrada molt, la literatura, les lletres, altres temes que no tenen per què ser Azul de Prússia, no?
0: Clar, sí,
2: que és
0: sí,
2: el que amb el Jesús estem, bueno, ens hem conegut i ha sigut un plaer realment tenir-lo al costat.
1: Gràcies.
2: Perquè tenim una xerrada entremig, no, Jesús? Mm-hmm. I, bueno, també volíem donar una mica de visibilitat a aquest tema.
0: Doncs de què serà la xerrada? Perquè ara és veritat que un dels temes dels que més parlem és de l'habitatge, no? I tu, Jesús, ho vas veure clar tenint en compte que la Neus és arquitecta.
1: Des del moment en què em va enviar el primer correu oferint-se per poder vindre a l'assemblea, que aquest any hem fet la renovació, tot això va tindre mala sort, pobreta, vas fer mal a la cama.
2: Ah, sí.
1: I no va poder venir i, bueno, doncs
2: sí, sí.
1: No, clar. I en llavors, arquitecta i escriptora.
0: Clar.
1: Pam! Però clar, això era el mes de juliol. Primer el juny, sí. I el juliol dic, aquesta noia ha de venir a parlar de la vivenda. Però clar, en aquell moment no hi havia passat totes aquestes coses que han passat. I de cop i volta, doncs, ens han fet una publicitat extra. Que
2: sí,
1: no
2: sí, sí.
1: Ja veurem, ara parles tu, com ho haurem de planificar això. Perquè
2: sí, aquí tenim... Clar. Tenim planxa.
1: Digues el títol.
2: Bueno, el títol és Dret a especulació. I
1: vivenda, o sigui, habitatge.
2: És de l'habitatge, evidentment, sí. I plantegem una mica dret a especulació, sobretot en la vivenda, no? Perquè ens estem trobant una problemàtica i és que ara la vivenda s'ha encarit tot molt, tots els lloguers, totes, bueno, ja et dic lloguers i ja no et dic hipoteques i de més, i hi ha unes repercussions socials bastant grans ara.
0: Molt.
2: És a dir, l'emancipació,
0: projectes de vida, no?
2: El treball i la geografia, és a dir, no tothom ara pot tenir la seva vivenda més o menys a prop de casa seva o d'un lloc on el puguis transportar, no? Després una segregació urbana, que passarem a la gent que pot tenir un pis petit ja no serà un barri, és que estarem dividint la zona més rica, per dir-ho d'alguna manera, amb la zona més una mica més modesta, no? Uh-huh. I la vulnerabilitat importantíssim, perquè quan tu tens que desfer-te d'un lloguer i tens que una mensualitat amb la que has de passar i desfer-te de gran part, hi ha una part molt vulnerable a les famílies de mancances, de passar-ho malament, i jo crec que aquesta, i bueno, ens estem trobant també que estan, a mesura que ara s'està, farà com un mes que vam estar parlant jo i el Jesús, desahucios,
1: suïcidis,
2: o sigui, ho sento, però casuístiques o situacions que realment són tràgiques, perquè no és el mateix fer fora de casa, entre comes, no? Per les raons que siguin, a una persona que té 25 anys, oi, Jesús? Que, bueno, pots estar amb els pares, ets més jove, però a una persona que té 80 anys li estàs traient tota la seva vida, perquè al final la vivenda no és els metres quadrats.
0: Clar.
2: La vivenda és el lloc on, pues, hem crescut, se m'ha caigut el primer dent, fans dels Nadals, o sigui,
0: és la teva llar.
2: És la llar.
0: És un lloc de pertinença, evidentment. L'11 de novembre hi ha convocada una vaga general, de fet, per sí. aquest tema, també. Sí. No sé si és una bona manera d'anar a aquesta xerrada, aprofitant doncs, que és un dia que estarem de reivindicació. No sé si es podrà tirar endavant, no sé si ho heu pensat, això.
1: Tinc que parlar amb el centre, que aviam què pensen Val. Fer, però jo suposo que, com que afortunadament i no calculadament és el mateix tema, jo crec que mereixeria la pena doncs, anar allà a escoltar una mica l'opinió de persones que estan més o menys dins del tema.
0: En tot cas, si no, buscar un altre dia o buscar fer-ho fora a la plaça Catalunya o fer algun altre tipus de format,
1: ens
0: però
1: el
0: tema, evidentment...
2: Clar,
0: el tema, evidentment, doncs, ve molt al dia i ve molt al cas, per tant, esperem que es pugui fer, però també tenint-ho en compte. Doncs, Neus, ha estat un plaer tenir-te per aquí.
2: Igualment.
0: I Jesús, dèiem, al final... El que feu des de Tinta Blava són moltes coses, una d'elles xerrades, no només per escriptors, sinó per ciutadania en general d'aquests temes, acompanyament a escriptors, que és una feina molt solitària i que moltes vegades doncs, tenen aquesta mancança de generar xarxa i d'arribar una mica més enllà no, de la pròpia feina que ja porta a escriure, i també doncs, propicieu que més gent escrigui, que ens animem tothom mitjançant concursos, no només el de joves, sinó enguany també aquest concurs per adults perquè tothom pugui participar-hi. Ara mateix en quin punt ens trobem? Queden dies per poder fer les nostres aportacions o no?
1: Sí, mira, molts companys, socis i sòcies deien, sí, lo dels joves està molt bé i que bé que s'ho passen i així. Diu, però i nosaltres? I clar, és una cosa que jo portava al cap des de fa temps, però com? I al final, aprofitant el 15è aniversari que va ser l'any passat, va dir, farem un concurs i aviam què passa. Només per gent del Prat, perquè si no es complica una mica, però bueno. I llavors es van presentar 30 o 40 persones, no? 35 persones o així, i vam quedar sorpresos, no? I van repartir doncs, els guardons i tot això, i vaig pensar de seguida que va acabar, dic, això s'ha de continuar. I ja quan ha arribat el moment ho hem llançat i bueno, estem en marxa, estem rebent treballs i vull recordar que encara poden enviar-ho perquè tancarem la recepció el dia 22 de novembre, que és diumenge a les 12 de la nit, que és poesia i prosa, perquè no volem ser exclusivistes ja que nosaltres en tenim de tot.
0: Clar.
1: Pues poesia i prosa, i es pot presentar una persona dos treballs, un de prosa i un de poesia, o individualment, però no dos, ni quatre, ni sis, sinó un de cada, no?
0: Quina llargada han de tenir?
1: Pues està especificat en les bases, és 25-30 versos i entre dos folis i tres de prosa. No, moltes vegades posa les paraules, no sé què, mira, dos i mig i tres. Una vegada passi d'un, ja pràcticament ho tenim, no? Perquè tampoc pots anar dient... Sí. Perquè ens trobem que moltes vegades que tenim posat en les joves es passen en 25 d'això
0: paraules, caràcters.
1: Caràcters i dius, ara què faig? No?
0: Clar, queden per dues paraules i mitja clar, i els espais, dius, no?
1: Ara què
0: queda
1: faig?
0: Fora.
1: Perquè no li pots dir i llavors et trobes molt, molt malament, clar. No? I aquí, mira, dos folis o tres, de tres no passeu, i endavant. I l'any passat ho van fer així i bueno, la gent se va animar. I així doncs, prego a tot i a totes les que vulguin participar doncs que sàpiguen quan d'enviar. A Tinta Blava.
0: tintablava@gmail.com que és aquí el correu electrònic on encara hi podeu participar i també podeu consultar les bases a la nova pàgina web. Neus, on podem trobar els teus llibres?
1: Digues la pàgina web.
0: tintablava.org. Exacte.
2: La poden trobar a la meva pàgina web que és www.neusmoralesautora.com.
0: Perfecte.
2: I doncs... bueno, pues, poden veure una mica tot el que hi ha, que no... Bueno, hi ha de tot una mica, sempre són thrillers, ho sento, però és l'estil en què em sento jo molt còmoda, i trobaran una mica de tot, algú jurídic, algú més inspirador, que té lloc a Venècia o té lloc a Praga, com Azul de Prússia, i bueno, pues, jo encantada de donar visibilitat, de passar les meves històries, que m'encanta. I bueno, pues, qui vulgui un llibre o algo, pues només té que entrar, m'ho demana i bueno,
1: i també en el drac. La llibreria Drac, i Servei Secretaria, que ens ajuden.
2: Estaran en les llibreries també d'aquí del Prat, la Drac, que és una llibreria bastant gran.
1: I el Servei Secretaria.
2: Que són, diguéssim, les més conegudes. I, bueno, jo és de les que vaig també a comprar.
3: Clar, són les que anem tothom, perquè al final també s'ha de comprar a les llibreries d'aquí, també si demanem els llibres ens els porten.
1: Sense llibreries n'hi ha pobles que s'han quedat, pobles grans que s'han quedat sense llibreries, i és una llàstima.
3: És una llàstima perquè, a més, mira, la va derivar la Isabel de la Drac a Tinta Blava,
2: al final
3: mira com és la vida, clar.
2: És com tornar una mica d'això, però bueno, però a mi la idea de que sigui el Prat també m'agrada, perquè les meves arrels són aquí.
3: Totalment. Doncs, Neus Morales, ha estat un plaer, gràcies.
2: A
3: que
2: tu.
3: Vagi molt bé. Moltes Jesús García, fins la propera.
1: Gràcies a tu, com sempre, Isa.
3: Molt bon dia.

0: Són 11:45.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Durant les nits d'avui i demà es duran a terme treballs de reparació i millora de l'asfalt al polígon industrial pretenc. Aquestes obres s'enmarquen en el projecte Més Pretencs, que es va presentar l'any passat i on s'invertirà 1.200.000 euros per la modernització de les zones industrials del municipi. L'objectiu del pla és millorar les infraestructures i les condicions de mobilitat de la zona per facilitar l'activitat diària de les empreses i persones que hi treballen. A més, les obres es faran de 10 a 6 de la matinada per minimitzar les afectacions al polígon. Aquesta nit, els treballs de reparació i millora seran principalment al carrer 100. Demà se centraran al 100 i 114, que quedarà tallat en sentit Prat. Com a alternativa als trams afectats, es podran utilitzar els paral·lels 107 i 110. En els trams tallats es permetrà l'accés a les naus i en alguns casos caldrà circular en sentit contrari seguint les indicacions del personal de l'obra. El cicle de Lovelace, dedicat a la ciència en clau de dona, posa enguany el focus en l'ornitologia. Sota el títol Més enllà dels ocells, tractarà aquesta ciència com a eina per entendre els ecosistemes, canvis ambientals i la relació entre natura i societat. La tècnica de comunicació del Centre Cívic pel Mira Domènec, Eli Martín, explica que la intenció enguany és connectar el cicle al territori.
2: Creiem que és una bona manera en aquests temps que estem, no? Que també pues, socialment s'està vivint un moment important amb tot el tema de l'ampliació de l'aeroport, sí. De la protecció dels espais naturals. Creiem que és un

0: L'Associació Esportiva Prat va empatar a un en el derbi del Baix Llobregat davant el Castelldefels. Els de Cristian Gómez van disputar ahir als Canyars el partit ajornat corresponent a la segona jornada de la Lliga Elite. Els Potablava van jugar 75 minuts amb un home més per l'expulsió de l'ex Penya per doble targeta groga, però no van saber treure profit de l'avantatge. Amb aquest resultat, el Prat es col·loca novè a la taula, a 2 punts de la promoció i a 3 de la primera plaça que ocupa el Martorell, tot i que encara li queden per disputar els partits ajornats contra Turó de la Peira i el Vic. El pròxim enfrontament serà aquest diumenge a les 4 i 5 de la tarda al Sagnier contra el Sabadell B. Doncs això és tot. De moment, tornem amb més informació d'aquí a una hora.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al gran recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
9: Seguidament, l'Inspira't, un programa d'entrevistes que us farà sortir de la zona de confort amb convidats inspiradors.
10: Continguts en xarxa.

0: Bona tarda. Obrim de nou les portes de l'Inspira't, aquí al 99.7 de la FM Ràdio Rubí, amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. A vegades, les històries més boniques comencen quan algú s'atreveix a mirar el món d'una manera diferent.
1: Vivim dies estranys on tot canvia, tot es mou, tot sembla una mica incert. I malgrat això, continuen passant coses petites que ens fan respirar.
0: Avui venim a això, a respirar i a escoltar històries que ens connecten amb el que realment ens importa, el que és de veritat. A mirar el present i recordar que només es viu una vegada. Comencem l'Inspira't. L'Elisabetta Adelina és una veu que neix del silenci i de les paraules compartides. A partir del 9 d'octubre inicia un nou club d'escriptura a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, d'aquí de Rubí. Un espai on cada mes es reuniran persones que escriuen per entendre, per ordenar, per respirar. Un lloc on les històries no es jutgen, sinó que es cuiden. Tenim amb nosaltres l'Elisabetta Adelina, que és la creadora del club, que ens explicarà tots els detalls d'aquesta fantàstica iniciativa. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Elisabetta Adelina.
2: Bé, Elisabetta és el meu nom artístic, Adelina és el meu nom, no? Però en el món de l'escriptura, el meu pseudònim és Jo Alibet.
0: Per tant, ens quedem amb Elisabetta, que és el nom artístic, perquè tenim l'artista avui aquí.
2: Això mateix.
0: Aleshores, jo pensava, precisament, que

0: el teu àmbit era la pintura, però resulta que ara et sorprens amb un club d'escriptura. No sé si per adults només.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara ens ho expliques. D'on et ve aquesta idea, aquesta inspiració?
1: Bé, doncs em vaig jubilar el desembre del 2024 i, com sóc una persona inquieta, em vaig apuntar a un curs d'escriptura creativa i llavors doncs vaig veure que m'agradava força i em vaig descobrir i vaig dir, oh, doncs com jo, segur que hi ha més persones que els agrada escriure, encara ben bé potser no ho saben, si no ho comparteixen i venen a compartir-ho, no? Llavors doncs vaig pensar, bé, vull compartir els meus escrits amb altra gent com jo, amb aquestes inquietuds, més que res per ajudar-nos mútuament a créixer com a autores o autors, i bé, doncs d'aquí va néixer la idea. Llavors li vaig proposar al director de la biblioteca si li semblava bé o no, i em va dir sí, sí, no en tinc cap de club d'escriptura, i em va sobtar, no? Dic, ah, doncs bé, doncs aviam si tenim sort i la gent li agrada apuntar-se, i diu sí, sí, sí, punjarem al web, i bé, jo convido a tothom a que s'apunti. És un cop al mes, de 10:30 a 12:30 a la sala Chill Out de la biblioteca.
0: Els divendres
1: és per adults. Aquest és un lloc segur, tot el que es llegeixi allà queda dins del club, per tant no és cap problema venir a llegir les teves creacions literàries. No es jutja ningú, no es canvia la veu de ningú, sinó senzillament doncs es donen, si es vol, opinions constructives, sobretot respectuoses i amb una escolta activa.
0: Relats d'estil, es diu.
1: Sí, relats d'estil, perquè són relats curts, que ja també he posat més o menys aproximadament unes 600 paraules, perquè clar, no sé ben bé encara quanta gent, comencem el dia 9 d'octubre, no sé encara ben bé quanta gent s'arribarà a apuntar. Llavors, clar, he fet una estimació de quants minuts atorgar a cada persona per poder llegir i després poder opinar, suggerir, no?, sobre aquell relat. Llavors, clar, tot això depèn molt de la gent que s'hagi arribat a apuntar.
2: I què us esteu trobant? Qui i com us esteu trobant?
1: Aviam, jo m'estic trobant molt il·lusionada, la veritat, perquè a part de que a mi m'agradi escriure, també m'agrada molt escoltar, perquè penso que hi ha molta gent, no som professionals, no som escriptors ni escriptores, però penso que hi ha molta gent que no ho és, però que té molt a dir i el que diu és molt interessant i constructiu i educatiu. I que penso que és molt bona iniciativa i molt il·lusionada perquè la gent com jo doncs vulgui compartir-ho i vulgui créixer. Hem vingut a créixer en aquesta vida, a evolucionar, no?
0: A mi m'agrada molt la paraula club, perquè em fa pensar en una xarxa, que aquí aquesta paraula l'hem utilitzat molt, l'Inspira't, com una xarxa per també sostenir-te, no? Quan tu ets una persona que escriu, que no has tret cap llibre, per compartir-ho amb el món, que et fa cosa, trobo que és bonic trobar un espai que tu defineixes com a segur per poder treure't això i explicar això que tens i que els altres també t'escoltin, sentir-te també com part d'un grup, d'un club. Oi?
1: Correcte, sí, sí, sí, sí.
0: I quan tu escrius, d'on et venen les idees? En quin moment dius, ara és moment de posar això
1: no, en paper? No, em deixo portar. Jo agafo l'ordinador, m'hi poso al Word i començo a escriure i això ho canvio, o això ho deixo més avall, ho reservo, després ho vaig... No hi ha a vegades una fita, a vegades no tinc un final. De vegades l'he tingut, però normalment no tinc el final, ni tinc... no sé, és com que una cosa em porta a l'altra, i vaig teixint, això és com un jersei, no? o ganxet, el que vulguis, i vas teixint, ara això, bueno, potser cap aquí, ara potser cap allà. Tu llegeixes i dius, ui, sona bé.
0: Sí, sí. És com també ens explicava una escriptora la temporada passada, que també parlava de teixir històries, te'n recordes?
2: Sí,
0: que
2: va ser final de temporada.
0: Final de temporada, aquest teixit.
2: No, no recordo el nom, sí, però parlava, ho feia aquesta comparativa igual.
0: Sí, sí, sí. Teniu pensat fer alguna dinàmica d'obertura perquè la gent que hi anirà es conegui i trenquin una mica el gel?
1: Sí, he fet he preparat uns escrits per donar com una mena de guia per ajudar la gent a que es pugui presentar i a més pues això que acabes de dir, trencar el gel, sí.
0: Què t'agradaria tu traslladar a les persones amb qui compartiràs aquest club?
1: Doncs sobretot alegria i felicitat de compartir-ho.
0: M'agrada molt, eh?
2: Adelina, tu ets una persona que has comentat que aquesta inquietud et va sortir una mica arrel de jubilar-te. Aquest punt d'inflexió, molta gent li passa, que sembla que arriba un punt de la teva vida on tot s'acaba i moltes vegades és un començar. Per tu ha sigut també una porta oberta aquest punt en el que tu tenies que parar la teva trajectòria professional, ha sigut una porta a aquesta creativitat que tu segurament la portaves dintre?
1: Sí, bé, ha sigut la porta a la llibertat. M'he sentit lliure. M'he sentit molt lliure i feliç. I ara dic, ara he de fer el camí que vull fer.
0: Ai, que en aquest moment, aquell moment, no?, que dius, vaig a fer això.
2: És que és molt inspirador, perquè moltes vegades, i sobretot últimament, pensem que la nostra vida acaba, sobretot els que venim d'una altra època, que el produir se'ns ha posat molt en el cap, perquè clar, veníem d'uns pares que si no produïen no menjaven, llavors clar, tot té el seu sentit, no? Però m'agrada molt que parlem d'aquest tema, perquè molta gent sembla que vulgui parar la seva trajectòria professional perquè no hi hagi més vida, no? Per exemple, que paris i dius, no, és que el que no vull és no fer res. No, és que ja tens de fer moltes coses.
1: Sí, moltíssimes. Bé, de fet, ara és quan més dibuixo, ara és quan més les idees sembla que em venen moltes, inclús em falta temps. També he de dir que la família fa, també que hi ha una part de temps que també la dedico, que m'encanta, que puc dedicar-ho, puc veure els meus nets créixer i estar amb ells molt més, per tant, això ja m'omple. I a més això em dona també doncs, més ganes de dibuixar, de pintar, d'aviam quin conte faig avui, què explicaré, què en sortirà, i a vegades em sorprenc jo, perquè no sempre porto res, però alguna vegada sí que puc fer projecte, de dir, bé, em vaig a preparar això, però el que més m'agrada és deixar-me anar.
0: Podem conèixer l'Elisabet pintora ara, ja que et tenim aquí? Deixem sí. Un moment el club a banda, després el sí. Reprenem.
1: Sí, sí.
0: Com són les pintures, els dibuixos que fas? Què vols comunicar?
1: Jo m'agrada que hi ha una part divertida de mi que m'agrada molt treure-la a través dels dibuixos i de l'escrit també, però sobretot dels dibuixos. I bé, sóc com una nena gran. Tinc una certa edat, però la meva ànima és molt jove. Llavors, em surten personatges de vegades molt infantils, no?, que m'agraden i explico històries, per això, no? Però sí, també és veritat que no tot és això. De vegades són mons irreals, mons de fantasia, però amb una certa mida i missió. És a dir, comunicar, sobretot el color. A mi m'agrada molt el color, dona positivitat, la llum, m'agrada molt la llum, i la llum a través del color. Llavors jo treballo molt els colors, m'agrada fabricar-me'ls. Dels primaris, està bé, i diverses marques pots treure, però m'agrada fabricar la meva paleta, m'agrada treure els meus colors.
0: I tots aquests colors que saps barrejar, ha sigut la teva pròpia escola o t'has format d'algun lloc?
1: Bé, he fet alguns tallers. De fet, he fet alguns tallers, però jo no tinc la carrera de Belles Arts, eh? Però sí que he pintat molt i dibuixat molt, he experimentat i una mica d'autodidacta, que també pues, entre els tallers i el que jo he experimentat, doncs, és la meva experiència que es veu doncs, amb les teles o amb els dibuixos que faig.
2: I igual que tens el món d'aquest món de colors, tens aquest, jo he vist, m'has portat un conte, ens has portat un conte que es diu Flip de Sensi, que m'ha fet molta gràcia, t'ho he comentat, que presentes els personatges a través de dibuixos, no?
1: Sí.
2: També tens aquest un món que envolta els teus personatges?
1: Sí. I a més m'agrada cada personatge que tingui el seu món també i que aquests mons comuniquin els uns amb els altres i poder fer històries, sí.
2: Jo l'he animat a que això s'ha d'editar.
0: Sí, sí, sí, però això aquí a l'Inspira't projectem i projectem molt. Aleshores projectarem abans d'acabar l'entrevista que aquest llibre que tenim
2: aquí... Home, això
0: aquí
2: no es pot quedar un calaix...
0: Acabi amb una presentació a la biblioteca.
2: Clar, home, això... Jo ho he vist clar.
0: Sí, sí, no es pot quedar aquí. El que dèiem de compartir i tornant al club... Com estan estructurades les sessions? Quantes sessions estan previstes? Comencem el 9 d'octubre, però quantes sessions estan previstes i com s'estructuren?
1: En principi, tres.
0: Tres sessions?
1: Tres sessions. Després amb l'Adrià, doncs ja depèn com vagi funcionant el club, doncs ja mirarem més sessions. En principi tenim tres reservades. Llavors, doncs, si jo tinc el meu organigrama que m'he fet de la presentació, una guia de com presentar-se la gent perquè es pugui presentar bé, i després, a més, els tempos de llegir i el que havia comentat abans de també doncs, suggerir. Mm-hmm. I tot això ha de ser una part també molt relaxada, que la gent també s'hi trobi a gust. No és una cosa estricta, vull dir, els tempos el que fan és ajudar a que puguem llegir tots, però també vaig posar 600 paraules, però és aproximadament, vull dir, que si són 700 o són 800 tampoc passa res, sempre marcat amb el temps que puguem tenir per cadascú, per no poder-ho fer, llegir tots i no trepitjar-nos els uns als altres, de dir, ostres, no hem pogut acabar aquesta lectura. No, a mi m'agradaria que poguéssim acabar tots les nostres lectures, no? I poguéssim pues, suggerir, opinar o no el que vulgui i el que no, no.
0: Què li diries a una persona que no s'atreveix a escriure o no vol compartir el que escriu per por?
1: Que sigui valenta. De fet, la gent que es presenti aquí al club són gent molt valenta. Som gent molt valenta, perquè fa respecte compartir el món teu literari amb altra gent. Vull dir, fa por. Però en la vida has de ser valent. Si no ets valent, no aconsegueixes res. Has de tirar endavant. Has de dir, no passa res. Anem a provar, que segur que me'n sortiré.
0: I treure't una mica... altres paraules que han sortit aquí a l'Inspira't moltíssimes vegades, el síndrome de la impostor, l'impostora, no? Aquí estic jo, aquí és el meu text, i en el fons és mostrar-te molt, no? Una mica despullar-te davant dels altres, i per això jo crec també aquesta por.
1: Sí, sí, fa molt respecte i fa por, sí. Home, clar que sí. Però jo penso que la vida has de tirar endavant i has d'arriscar-te. Si no t'arrisques...
2: Ni guanyes ni perds.
1: Correcte.
2: Però sí, també el ser un club amateur també et convida, no? Una mica a pensar, la resta de les persones estan igual que jo, o sigui, som gent que ens hem destapat i volem continuar fent i creant.
1: Sí, sí. Això no, també no vol dir que potser algun dia poder convidar algun escriptor que vulgui venir, que vulgui venir a escoltar-nos.
2: Per aquí l'Inspira't passen molts, eh?
1: I vull dir que si estan convidats poden venir, es posen en contacte amb la biblioteca, llavors la biblioteca es posa en contacte amb mi, i per què no? Perquè sempre aprenem.
2: Escolta'm, jo tinc una proposta. Jo tinc una escriptora davant meu. Potser podria ser la primera, no? Que podríeu convidar. Perquè és que parlem del síndrome de la impostora moltes vegades, però crec que tinc una pedazo escriptora davant meu cada tarda de dimarts i no es posa en el seu lloc? Podria ser tu la primera convidada, fixa't.
0: Podríem dir que estem les tres igual, oi que sí? qui estigui lliure de pecat, no? Que hi hagi la primera pedra, no? Aquí.
2: Això. Però bueno, no és mala idea, no?
0: No, jo estaria encantada si puc treure temps d'algun lloc. Perquè amb l'Alessia Bait vam dir, anem a fer un cafè i així t'explico el projecte, i pensava, d'on ho trauré això, oi? Així anem. Sort de l'Inspira't quan venim a aquest estudi. Ho parem tot.
2: La Adelina em comentava abans que està oberta a obrir més convocatòries i potser que faran algun divendres a la tarda. Escolta'm, divendres a la tarda
0: Es pot fer,
2: una estoneta la podem buscar, no?
0: Però a veure, jo em considero encara principiant, perquè només tinc dos llibres al mercat. Jo penso que per donar allò cos a un club, si portéssim l'autora de Duna, que va venir la setmana passada,
2: la Muriel Villanueva, estava recordant-me d'ella,
0: 50 llibres ens va dir que portava,
2: sí, 20 anys, porta 20 anys. Té dos fites en aquest any, ha publicat 50 llibres i aquest any fa 20 anys que escriu.
1: Està convidadíssima.
2: Per això et dic que tenim persones que han passat per aquí, sobretot moltes dones.
0: Amb recorregut, molt recorregut.
2: Amb molt recorregut i amb recorreguts molt interessants. O sigui que teniu mirar, us mireu tots els inspirats que teniu en 5 temporades, mira si teniu feina.
1: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: I cosa curiosa, la Muriel va dir en un moment, no diré les paraules textuals, però va venir a dir que ara, en aquest moment, ja podia ser qui és, com ja no ho he d'interpretar, ja m'ho crec, i jo després marxava cap a casa i pensava 50 llibres i ara m'ho crec, no? Vull dir, no el desè ni el, no? El vintè, no 50 llibres en calgut, no? Perquè ella s'ho pugui creure. A veure,
1: Déu-n'hi-do,
0: tenim feina,
2: molta feina per fer. Per això hem d'inspirar, hem d'inspirar, i molt.
0: I és escriptor o escriptora qui escriu, no qui publica, sinó qui escriu, i és pintor o pintora qui pinta, no?
2: Exacte.
0: Aleshores, vull dir, posem també les coses al seu lloc, que publicar és una altra història.
2: Ara que parlem de, hem parlat del club, hem descobert aquesta part que molta gent pot trobar aquí a Rubí, on es poden inscriure i com?
1: A la biblioteca, han de trucar a la biblioteca o enviar un correu a la biblioteca.
0: Directament, biblioteca Mestre Martí Tauler,
1: sí,
0: i que escriguin per dir que volen anar al club d'escriptura de l'Elisabet.
1: De la Joalivet.
0: I ara, parlant de Joalivet, això, volíem recordar el teu Instagram, com et trobem?
1: Artelina26,
0: que allà també podem veure les teves creacions, les teves pintures, que algunes ja hem tafanejat, molt. I m'agrada molt, Elisabet, la samarreta que portes avui. No sé si qui ens estigui escoltant no la podrà veure, però vull dir, és el que penso que és. Vull dir, és un llapis que s'està declarant, o això m'ho he imaginat jo.
1: És el meu llapis, sí, i la meva pinzelleta.
0: I s'està, oi que s'està declarant el llapis? M'agrada molt.
1: S'estimen molt.
2: I l'has creat tu?
1: Sí.
2: L'has creat tu?
1: Són els meus personatges.
2: M'encanta. És que tot lo que envolta Adelina, jo crec que és un món.
0: Sí.
2: Perquè has parlat, jo abans de marxar m'agradaria, perquè se'm passava i no vull, i vull parlar de la nena interior. Jo crec que això també ho hem de començar a reivindicar, aquestes nenes que no van poder ser nenes, o que en un moment donat se'ns ha... perquè tot això té un per què, i que ja necessitaríem una altra entrevista, no?, per treure això, però m'agradaria saber si et trobessis amb aquesta nena interior ara mateix, què li diries?
1: Uau! Què li diria? Doncs, xapó, has estat valenta.
0: Ai, m'agrada.
2: Oh, això. Mira.
0: I m'agrada molt el xapó. Toma.
2: Oi que sí? Per no dir una altra cosa.
0: Sí.
2: Que es podria dir d'una altra manera, amb més sonoritat. Però estem en unes hores que no es poden dir aquestes coses.
0: No. Ens queda res, ja hem d'anar tancant, però aquí aquest projecte de conte, que ja està acabat el conte, però diguem projecte, no?, perquè falta jo poder compartir-lo amb molta més gent, dediques el conte a la teva filla i a la teva neta per haver esgarrapat part del seu compromès temps en ajudar-me a aclarir dubtes i esdevenir les meves lectures. Quins dubtes?
1: Doncs que de vegades els són les meves lectores zero. Moltes vegades, aviam, mira, que us llegeixo això, aviam, què us sembla? I potser la meva neta em diu, ai, iaia, m'ha agradat molt, o no sé.
0: No ho veig.
1: I la meva filla, doncs també, vols dir, i si ho canvies així? Bueno, si et sembla, I ho provo, i dic, doncs sí. O de vegades dic, no, ho deixo així, m'agrada més així.
0: O sigui, hi ha hagut una prèvia del club d'escriptura a casa teva.
1: Sí, perquè quan el mestre em donava els exercicis, cada setmana era una consigna. Cada setmana teníem que portar una consigna. I clar, és és difícil, més que res també per agafar el temps, perquè un cop et fiques a escriure, a mi el temps, com quan et poses a pintar o a dibuixar, m'hauria de posar el despertador, és que se me'n va el temps.
0: Sí, sí, com a nosaltres, que estic mirant ja...
2: Que ens encanta.
0: Sí, sí, 29 minuts.
2: No, és que t'ho he dit, Adelina, que venies nerviosa i dic, pues això és un viatge, això és un rei, després em passa l'hora i se'ns queden moltes coses per preguntar i per comentar.
1: Sí, sí.
2: O sigui, que tindràs que tornar un altre dia.
0: Sí, amb la propera edició del club i amb la propera edició d'aquest conte.
2: Bueno, acomiadem projectant?
0: Som-hi?
2: Sí?
0: Projectem
2: que has de tornar amb això publicat, eh?
3: Continguts en xarxa. Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
5: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Ràdio.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, asseverat de merenda contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'avinguda 11 de setembre.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.
9: A continuació, el Col·lectius en xarxa, el programa que té com a objectiu mostrar la realitat del col·lectiu LGTBIQ+.
0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
10: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret, les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en Xarxa, Decret Mari Carmen.
0: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
0: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
10: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
11: Hola, bon dia.
10: Gràcies per acompanyar-nos. Amb ella volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social i, sobretot, volem saber si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
11: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat, i també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, pues hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic, ara mateix no hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar, i bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final, jo crec que aquests decrets, evidentment, són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com en l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments, és un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments, a part es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Uh-huh. Estem parlant de que estem dient no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista, pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer. Fins a la meitat, vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat, crec que un 50 o un 60%, pues ara és el moment de poder baixar-los, i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en la mateixa mesura, no? I també parlem de estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Pues nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge és un negoci.
10: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
11: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia, i el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge, però de l'altra banda tenim els polítics d'esquerra, com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem de assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem patit tot això, durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra, no ha millorat res, si més no al contrari, vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
10: Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser haurien d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
11: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que evidentment ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no?, amb el tema de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines, i tot i la gran convocatòria que van fer van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què, bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó. Jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe, i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
12: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, als partits que s'hi presentin a oferir solucions, no? I a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica l'estatus polític, no? Perquè fins ara tenim un problema amb la habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
11: Sí, sí, exacte. Jo crec que és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i va molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta amb el tema de Ceuta, amb el tema com s'ha ensenyat, no? I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge, i això per una banda, i per l'altra banda els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes, com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen, que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant, i acaba no? aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient, uh-huh. i és el que veurem a les eleccions.
12: Clar, de fet, et pregunto abans, fora de micro, et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre, i a més ho faran amb més motiu i amb més força, perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra, falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé, o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre, i potser falta doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no? Dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar, i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
11: Exactament, jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, de que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent, però alhora jo et diria el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora, però perquè és el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci, amb el negoci immobiliari, perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig. I els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit, i això, hem de seguir organitzades. Evidentment sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret d'estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític, que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades, i l'alternativa a tot això és pues, el sindicalisme d'habitatge i això, estar organitzades.
12: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades, creus que tenen com continuïtat en el temps?
11: Jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat, perquè al final la gent que està és molt desgastant i vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà. Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent, i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
12: Mm-hmm. Clar, amb tot això el que estem vivint i parlàvem del cas de l'americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, mm-hmm. no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
11: Sí, de fet, just, no sé si dos dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen a Mataró, desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb tres menors, amb dues persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com després del que va passar amb la Mari Carmen segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? Mm-hmm. I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? O sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
12: Mm-hmm. Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al col·lectiu d'En Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut.
11: Moltes gràcies.
12: Nosaltres ens acomiadem, tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar al col·lectiu d'En Xarxa. Que vagi molt bé.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Continguts en Xarxa.
8: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villarà a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. Durant les nits d'avui i demà es duran a terme treballs de reparació i millora de l'asfalt al polígon industrial pretenc. Aquestes obres s'enmarquen en el projecte Més Pretencs, que es va presentar l'any passat i on s'invertirà 1.200.000 euros per la modernització de les zones industrials del municipi. L'objectiu del pla és millorar les infraestructures i les condicions de mobilitat de la zona per facilitar l'activitat diària de les empreses i persones que hi treballen. A més, les obres es faran de 10 a 6 de la matinada per minimitzar les afectacions al polígon. Aquesta nit els treballs de reparació i millora seran principalment al carrer 100. Demà se centraran al 100 i 114, que quedarà tallat en sentit Prat. Com a alternativa als trams afectats, es podran utilitzar els paral·lels 107 i 110. En els trams tallats es permetrà l'accés a les naus i en alguns casos caldrà circular en sentit contrari seguint les indicacions del personal de l'obra. El cicle de Lovelace, dedicat a la ciència en clau de dona, posa enguany el focus en l'ornitologia. Sota el títol Més enllà dels ocells, tractarà aquesta ciència com a eina per entendre els ecosistemes, canvis ambientals i la relació entre natura i societat. La tècnica de comunicació del Centre Cívic pel Mira Domènec, Eli Martín, explica que la intenció enguany és connectar el cicle al territori.
2: Creiem que és una bona manera en aquests temps que estem, no? Que també pues, socialment s'està vivint un moment important amb tot el tema de l'ampliació de l'aeroport, sí. De la protecció dels espais naturals. Creiem que és un bon moment per mirar cap al cel i posar en valor els animals amb els que convivim, que són en aquest cas, entre molts altres, els ocells.
0: Les sessions del cicle de Lovelace abordaran la vigilància sanitària de la fauna, la biodiversitat urbana, els grans viatges migratoris, la ciència ciutadana i l'impacte del canvi climàtic sobre les aus.
1: Esports.
0: L'associació esportiva Prat va empatar a 1 en el derbi del Baix Llobregat davant el Castelldefels. Els de Cristian Gómez van disputar ahir als Canyars el partit ajornat corresponent a la segona jornada de la Lliga Elite. Els Pota Blava van jugar

0: The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio. The blues is alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
0: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
1: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
0: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: Esports.
3: Seguim i ara és el torn de repassar l'actualitat esportiva i ho fem de la mà del Nil Piera. Bona tarda, Nil.
4: Hola, bona tarda, Rocío. Doncs hem de parlar de Prat, que ahir va empatar un en el derbi del Baix Llobregat davant el Castelldefels. Els de Cristian Gómez van disputar ahir els Canyars el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elit, on no van poder sumar una nova victòria. Els Potablada van jugar 75 minuts amb un home més per l'expulsió d'Àlex Penya per doble targeta groga, però no van saber treure profit d'aquest avantatge. De fet, va ser el Castelldefels qui, malgrat estar amb 10, es va avançar en el marcador als 9 minuts de segona part mitjançant Eloy Pozuelo, un gol que confirmava la mala arrencada dels pratencs al segon temps, on van tenir un quart d'hora de desconnexió. Així ho assegurava el seu tècnic, Cristian Gómez.
5: La segunda parte, ellos los primeros 10-15 minutos han estado mejor que nosotros, han salido más intensos, han querido de verdad ganar el partido y nosotros en esos minutos no. No hemos querido ganar el partido, no ganábamos los duelos, nos han empezado a hundir y fruto de eso pues ha llegado el gol de ellos que para mí, para lo que se está viendo en esos primeros minutos, ha sido merecido.
4: Els Potablava van estar molt desencertats de cara a porteria i sense aquest punt d'encert que havien exhibit en els tres primers partits de la temporada. Però quan faltaven menys de 10 minuts pel final del partit, va aparèixer Adri Ribas per rescatar un punt pels pretencs i evitar la primera derrota de la temporada. Cristian Gómez va reconèixer que era un punt agradós per l'equip i que la falta d'encert va ser decisiva perquè no s'enduguessin la victòria.
5: Sí que es verdad que nos ha faltado finura a los metros finales, un poquito de ese juego interior para sacar fuera y generar ocasiones con centros, pero no nos ha dado y bueno, al final nos llevamos un empate que a mí personalmente me sabe a poco porque en el global del partido creo que hemos sido mejores, pero no, cuando perdonas, sobre todo en la primera parte, creo que en la primera parte tenemos que irnos al descanso 0-2 mínimo porque hemos tenido muchas situaciones claras para irnos al descanso ganando.
4: Prat va notar també el cansament d'haver jugat entre setmana, una dinàmica però a la qual els Potablava s'hauran d'acostumar, ja que han de recuperar dos partits de Lliga més a banda de jugar el partit de Copa contra l'Atlètic. A més, cal sumar que l'equip havia de tornar a entrar a la roda competitiva del dia a dia de Lliga després del llarg parèntesi a causa de la Copa, un canvi de xip competitiu sobre el qual va parlar el migcampista del Prat, Albert Morral.
6: La verdad que tenemos una plantilla muy completa que pueden contar con todos los jugadores y se ha notado mucho. Hemos hecho un cambio de mentalidad muy importante porque veníamos de no competir en Liga durante muchos partidos y eso se nota y creo que la mentalidad es muy buena.
4: Morralca també incidia en el fet que el Prat té una plantilla llarga, un apunt amb el qual també estava d'acord Cristian Gómez, que va assegurar que el Prat cada cop manté amb més regularitat la idea de joc que ell vol implantar.
5: Total confianza y el domingo pues saldrán otros porque entiendo que esta semana costará un poquito de recuperar gente y lo harán bien, así que tranquilidad, estamos bien, la verdad que estamos haciendo buenos partidos, que con eso me quedo y pienso que cada vez es más regular el equipo durante más tiempo y eso es lo que me deja más tranquilo, pero ostras, estos 15 minutos nos han penalizado mucho hoy.
4: hem de tenir paciència amb aquest Prat perquè encara es troba en fase de construcció i, per tant, la seva millor versió està per arribar. Amb aquest resultat, el Prat es col·loca novè a la taula, a 2 punts de la promoció i a 3 de la primera plaça que ocupa el Martorell, tot i que encara li queden per disputar els partits ajornats contra el Turó de la Peira i el Vic. De fet, si donem un cop d'ull a la taula classificatòria, com deia, el Martorell és líder amb 7 punts, però és que hi ha fins a un total de 5 equips amb aquesta puntuació. El Martorell, l'Horta, amb un partit menys, el Manlleu, el Viladecans i el Valls, mentre que el Singuerlín és 6è i tanca aquestes places de promoció. El Prat, com dèiem, està a la 9a plaça amb 4 punts i a 2 punts, perdó, d'ocupar aquestes places que donarien accés a la promoció d'ascens. El pròxim partit dels Pota Blava serà aquest diumenge a les 4:05 de la tarda al Sagnier contra el Sabadell B. I encara hem de recuperar algunes de les notícies d'aquesta setmana, perquè amb la Copa del Rei com a gran protagonista, amb prou feines van poder parlar de la convocatòria de la pretenca Julia Pastor amb la selecció espanyola sub-19. La defensa del Barça va disputar els 2 partits de preparació per la ronda 1 de classificació per l'europeu que jugarà a Hongria. Tots 2 partits es van jugar a la ciutat esportiva de les Rozas i davant la mateixa selecció, Suècia. El primer d'ells va ser el dissabte, on les de David Aznar van guanyar 3-1 al combinat nòrdic en un partit en què Julia Pastor va jugar tota la segona meitat. El segon i últim enfrontament es va jugar aquest passat dimarts, quan aquest cop la selecció espanyola va golejar 5-1 a Suècia. En aquesta ocasió, Julia Pastor va jugar 81 minuts i va sortir de titular. Per tant, s'espera que la defensa pretenca tingui protagonisme amb la selecció, que tornarà a competir d'aquí poc menys d'un mes. Serà el 13 de novembre quan s'enfrontaran a Bèlgica en la classificació per aquest europeu d'Hongria. En aquesta aturada també jugaran contra Suïssa i contra Portugal. I un últim apunt abans d'acabar amb aquest informatiu d'esports, perquè el passat cap de setmana el patinador Gastón Moreno del Club Patí Velocitat al Prat es va penjar la medalla de plata a la Marató d'Illescas. El van acompanyar a la cursa Rafa Heredia i Dani Sánchez, del mateix club, i que es van quedar a les portes del podi. A més, en la modalitat de mitja marató hi va participar un altre esportista del CP Prat, en aquest cas Carles Torres, que va acabar 5è.
3: Déu-n'hi-do, Nil, l'actualitat esportiva, com està? Teniu feina al Prat Esports?
4: Sí, no ens avorrim, no ens avorrim.
3: Gràcies, que vagi bé. Adéu.
2: El temps.
3: I acabem ara amb la informació meteorològica, en aquest cas de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps.
3: I la situació marítima?
7: Calma absoluta a gran part de la costa, tot i que hi ha alguns moments de núvols que, per exemple, aquest matí es manifestaven en forma de boira cap a la Costa Brava. Són boires que ja a aquesta hora s'han desfet i al llarg d'aquesta tarda, aquest vespre, el cel estarà més aviat serè a gran part del litoral, amb alguns núvols arrapats a les muntanyes del Baix Camp, del Delta de l'Ebre, també del Maresme o de la Selva. No estarem parlant de núvols destacables. La mar molt tranquil·la, estarem parlant de marejol gairebé tot arreu, i és que el vent serà molt feble, serà lleuger de xaloc o de sud. Durant el divendres, al matí, calmes o un palet de vent de gregal, si de cas. També vent ja més de ponent, de terral, baixant pel Fluvià, el Ter o la Tordera, amb ambient força emboirat, això sí, compta al matí a la Costa Brava, i la tarda tornarà a ser de vents de xaloc febles, per tant continuarà també la bona mar i els núvols trencant-se. N'estem pendents a la xarxa.
3: Estarem pendents, Luismi, gràcies. I fins aquí l'informatiu migdia aquest al Prat és notícia d'avui dijous 15 d'octubre. Nosaltres tornem ben puntuals a les 5 amb el butlletí al Prat en 3 minuts. Que tinguin un molt bon dia.

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: Bon dia i bon dijous, 15 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 15 d'octubre, avui amb la mirada posada ja en el cap de setmana, després que acabés ahir la segona jornada de Champions masculina de futbol, amb els partits del Betis, el PSG i el Madrid, que són precisament els pròxims tres rivals del Barça de Flick. Molt futbol, però també bàsquet, amb les victòries també ahir de l'Espart Girona a l'Eurocup masculina i la Penya, a l'ACB, amb vol, perquè avui té Champions al Barça, waterpolo, patinatge i més. Tot això, avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça fa oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça d'aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa, també en diferència de gols, i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça ara sent el

0: Cristòbal. També vam tenir dos empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
1: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar ahir la primera victòria de la temporada.
0: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostravacek en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Yana Martín s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
1: I en categoria masculina i també va guanyar la penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels aiguats contra l'Andorra.
0: També va anar de menys ja més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial per acabar guanyant de 21, 96-75.
1: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
0: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
1: Quarta jornada de Champions per al Barça, que encara li quedaran dues més. Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
0: Peter Chiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, Ian Terrafeta del Nantes, en Jangurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. El lateral de Granollers, Marcos Fis, i el porter blaugrana, Sergei Hernández, també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual té en el lloc assegurat perquè en són els anfitrions en Portugal i Suïssa.
1: I en categoria femenina també en handbol, ahir va acabar perdent el GAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra.
0: L'equip vallesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga en Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
1: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
0: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Canllong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el 3er títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
1: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial de Sunfí al Paraguai.
0: Enllestida la fase de grups, ja han quedat definits els quarts de final i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
1: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana Masculina.
0: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que es jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels tres grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, ho avançàvem ahir, Carme, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més. I a partir de les 11 i fins a les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, dissabte també tindrem hoquei patins, handbol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de Clubs de Primera Divisió de Natació. Des de les instal·lacions de Can Llonca a Sabadell, a 11:15 el Torre de matí i a 6:45 el de la tarda. I ja a la tarda l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova a les 4. I quan acabi a les 6, handbol de Primera Divisió Masculina Estatal, amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc. Això

0: Dissabte, diumenge, tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la Divisió d'Honor Femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boca des de la Guinardera. I ja a la tarda, l'Enjoc TV, doble ració de futbol. Primer a les 4 amb el partit de Lliga Elit entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell, el Municipal Sagnier. I per rematar-ho, a les 6, duel de la Tercera Federació Masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el Sant Juan Atlético Moncada, al municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous 15 d'octubre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase de Lliga, de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, que també tenen la mateixa diferència de gols, més 7, i amb 6 equips més que han sumat també els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, pròxim rival del Barça, i aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Entre mig, recordem, també hi haurà el PSG. Tots dos van guanyar ahir, havent de remuntar, els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'exblaugrana Abde, Cucho Hernández i Isco de penal, els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra del conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons m'han explicat després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit l'ascensió de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça d'aquí a 10 dies. Això ho explicava ell mateix.
1: Creo que ha sido un mal momento, ¿no? He tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga. No entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero nunca nos han explicado esto. Viene siempre uno de la liga o de otro nombre que no sé, que cuida de los árbitros para nos explicar la nueva regla, todo que ha cambiado, pero esto, justo esto, no nos han dicho nada.
0: Y això en deia l'entrenador, José Mourinho, en roda de premsa.
2: En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que gato escondido con la cola asomada. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal.
0: Més enllà de conspiracions, en qualsevol cas, aquest Barça-Madrid sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical, la samarreta blaugrana.

0: Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà, California, en aquest cas amb col·laboració amb Azy Chike. Tyler, the Creator, i en concret la seva marca Golf, són les que apareixeran a la samarreta especial del Barça, del clàssic del 25 d'octubre, com dèiem, que el club ja ha posat a la venda a partir d'avui mateix, amb edició limitada, amb un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, al Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Abans, com dèiem, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que guanya també els dos partits de Champions que ha jugat, com el Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les dues, amb la visita a Cornellà del Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar aquest cas dimarts a la Champions. El conjunt perico, que va deixar escapar dos punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat, buscarà retrobar-se en la victòria malgrat ser conscient de la dificultat del rival, aquest Atlètic de Madrid. Ahir parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor de l'Espanyol, Pol Lozano.
1: Bueno, el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo que cada año tiene mejor equipo. Al final es de los mejores equipos de la liga y cuando te enfrentas a estos equipos, pues al final tienes que ser muy sólido defensivamente y a partir de ahí tener mucha más calma con balón de la que hemos tenido. Bueno, es un equipo que tampoco te plantea una presión súper alta, pero sí que son muy agresivos cuando saltan a la presión. Hemos visto dónde encontrar las ventajas y yo creo que la clave va a ser esa, estar muy sólidos defensivamente y que con balón estemos finos para encontrar esas ventajas que las hay.
0: Un Pol Lozano que també va tornar a defensar a ultrança el seu entrenador, Manolo González.
1: Sí que és veritat que, bueno, que la confiança nostra cap a ell, de veritat que és molt, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat, bueno, situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final quan un entrenador el tens així a sobre, que personalment doncs també t'ajuda, bueno, pues és normal que hi hagin crítiques i hi hagi, és el món del futbol, però jo crec que al final si algú es mereix confiança és la figura de l'entrenador que tenim.
0: I un últim document del migcampista Perico, en aquest cas sobre els pocs minuts que ha tingut aquest principi de curs, tenint en compte que venia de ser una peça clau la temporada passada.
1: Los futbolistas siempre pues somos egoístas en el aspecto de que cuando no juegas pues normalmente siempre lo pasas peor que cuando juegas, obviamente, pero lo que está claro y lo que nos va a llevar hasta el final a nuestro objetivo es que el grupo, el colectivo está muy por encima de cualquier jugador, ¿no? Yo creo que al final se han hecho muy buenos partidos, buenos minutos, y cuando te toca participar menos pues lo único que puedes hacer es sumar dentro del equipo, seguir entrenando bien y cuando el míster lo crea conveniente pues estar preparado para poder sumar minutos de calidad.
0: Dissabte a les dues, en aquest cas, Espanyol, Atlètic de Madrid, a l'RCD Stadium, a 6:45 es jugarà a la Cartuja el Betis-Barça. Demà en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels aiguats. La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: Golejada de la Fundació Esportiva Grama al centre parroquial Sant Cristóbal per 0-5 en un partit on a la mitja hora el maig estava ja sentenciat, i és que el conjunt de la Fundació Grama va ser letal en atac i el Sant Cristóbal no va oposar resistència en els primers 45 minuts. A la segona part l'equip agarenc va millorar, però ja el resultat era ja massa ampli. A les acaballes del partit arribava el 0-5, que seria definitiu. Cristian García, dur i contundent amb els seus jugadors.
3: Que se ha visto, ¿no?, en los primeros 35 minutos, creo que hay un equipo que quería competir, otro que no ha querido, que no ha podido y que nos han pasado por encima. Con ese nivel es difícil ganar en tercera división, sabiendo que hay equipos muy buenos y sabemos que nuestra mejor versión es, estamos todos metidos y intentamos ir al 100% en los duelos, porque no es cosa táctica ni de jugadores, al final vas cambiando y creo que había oportunidad para otra gente. También nos pasó el día de Badalona, o sea, al final yo, está claro que yo tengo mi parte de culpa. El día de Badalona yo creo que pues el planteamiento no fue acertado, así se lo dije a ellos, creo que me equivoqué a la hora de elección de futbolistas y a la hora de plantear el partido, pero yo estoy claro que yo sí, a lo mejor soy flojo, pero no, siempre no me puedo equivocar en todo.
2: I és que el Sant Cristóbal torna a jugar a casa el diumenge a les 12 davant l'Escala. Bona oportunitat per oblidar-se d'aquesta desfeta.
0: Gràcies, Miqui. També ahir vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
4: El centre d'esports Hospitalet suma una victòria molt important contra el Mollerussa per 2-1. L'Hospi va sortir molt endollat i als 3 minuts Timos Carouta va avançar els ribarencs. Un avantatge que va continuar fins al minut 19, quan Cissé va marcar el 2-0. No obstant, el partit es va complicar la represa. Només 30 segons després del descans, Max Porta va retallar distàncies per al Mollerussa. Els visitants van guanyar protagonisme i van dominar la pilota, però l'Hospi va resistir i va conservar els 3 punts. Un triomf especialment valuós per un equip que arribava al partit només 3 dies després de jugar al camp del Peralada. Les rotacions van permetre gestionar el desgast i sumar una nova victòria. Raúl Paje és l'entrenador de l'equip hospitalenc.
5: Hay que darle mucho valor a la victoria, decía a los chicos, disfrutarlo y celebrarlo porque parece que hayamos perdido 0-4.
6: Y hay que saber afrontar que a veces pues toca rotar. Creo que tenemos suficiente capacidad como para poder mover piezas y que también durante el partido con los 5 cambios que hacemos siempre el nivel del grupo pues siga siendo el mismo y lo podamos elevar y ya está. Y a partir de ahí pues nosotros intentaremos cada semana poner el mejor 11.
4: Amb aquests 3 punts l'Hospi puja fins a la 4ª posició amb 10 punts, 2 menys que el líder, la Montañés. Els riberencs tornaran a jugar a casa aquest diumenge amb la visita de la Pobla de Mafumet.
0: Gràcies, Sergi. Quedarà pendent d'aquesta 5ª jornada per al dimecres 28 d'octubre al Vilanova-San Juan Atlético Moncada.

0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar i la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores, això sí, disponibles, amb les baixes de Mercerón, Quevedo i Iana Martín, i també la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit, i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez va assegurar que hi havia algun brot verd, ja ho direm, algun petit pas endavant. Això sí, també reconeixia que no podia estar content i que el seu sentiment era de frustració i preocupació, tenint en compte la situació de l'equip.
1: Vosotros veis la situación del equipo, hemos jugado con 8, oye. O sea, si creéis que yo puedo estar contento, y tenemos un partido en Vitoria, que ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo un entrenador puede estar contento para preparar un partido que tiene el sábado con 8 jugadoras? Estoy preocupado, no puedo estar contento, no puedo estar feliz, porque no todo es ganar, perder, que la felicidad me viene de lo que transmitimos, como hemos hecho, por ejemplo, los dos últimos años, ¿no? Y yo soy el mismo, oigo comentarios de gente que no me conoce de nada que dice, no, está, es que quiere irse, quiere que le echen. Para decir eso de mí es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional, porque el que me conoce algo sabe que yo estoy luchando cada día al máximo, pero claro, estoy frustrado.
0: Primera victòria després de 6 partits per a l'únic. Amb 8 jugadores dissabte visitarà la pista de l'Araski de Vitoria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. El Cadí la Seu, l'altre català de la Lliga, jugarà també dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina, ahir també va guanyar el Joventut, la sisa Joventut, que va sumar la primera victòria a la sèrie després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final en l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-70. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Teníem ganes de tornar a jugar a casa i teníem ganes de tornar a jugar a la Lliga ACB i guanyar. Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant. No hem fet un partit perfecte, però sí que vull remarcar que avui teníem una pressió extra. Hem començat la Lliga CB 0-2. Hem fet una victòria que és molt bona i molt important per nosaltres en el moment que estem.
0: La sisa Joventut, que tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada de CB, ni més ni menys que contra el Barça, en una reedició a l'Olímpic de Badalona de la final de la Supercopa que va guanyar la penya fa just un mes. En una quarta jornada de CB cobra el partit del Manresa contra l'Unicaja dissabte a les 6. Diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Girona rebrà el Lima Corunya i el Lleida visitarà Saragossa. UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip de la Terraferma ja té els 5 sentits posats a la cita d'aquest cap de setmana en terres aragoneses i viatjarà després de sumar la segona derrota consecutiva i amb diversos aspectes damunt la taula on l'equip pot fer una passa endavant. De tot plegat n'hem parlat aquest dimecres amb el jugador francès de l'Ilerna Lleida, Zachary Perran. Aspectes com la intensitat o l'energia han estat alguns dels que hem analitzat.
4: Yeah, for sure. I mean, when you lose 2 games in a row, everybody has to...
5: Sí, sens dubte. Quan perds 2 partits seguits, tothom ha de fer una passa endavant. Tothom a l'equip ha de fer millor la seva feina. M'incloc jo també. Crec que hauria pogut defensar molt millor contra el Burgos i també contra l'Obradoiro. Així que estaré a punt per diumenge perquè per mi és molt important demostrar a tothom que puc jugar tan bé com en atac com en defensa. Estic molt centrat en aquests aspectes avui, però sí, tothom ha de fer un pas endavant, som professionals i sabem què hem de fer per guanyar.
4: We are professional, we know what we need to do to win the game on Sunday, so we're going to work and we're going to be ready.
3: Amb el convenciment que l'equip farà aquesta passa endavant, l'MVP a la pista de l'Obradoiro, Miquel Sanz, deixava clar que guanyar Saragossa aquest proper diumenge significaria reforçar la feina feta durant aquesta setmana.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta semana ya desde el primer día lo estamos notando en los entrenamientos, estamos apretando como nunca y bueno, queremos ganar el siguiente partido y estamos trabajando para ello. Hombre, una alegría más, ¿no? Ganar siempre es alegría, así que bueno, eso.
3: Recordem que aquest dijous el jugador neerlandès Lucas Enguessan s'afegirà als entrenaments de l'Ilerna Lleida per permetre treballar d'una millor forma en el dia a dia de l'equip.
0: Gràcies, Sergi. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, en aquell cas amb victòria a casa. Avui serà a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, sabent que saben ja, però, que més enllà de la classificació també són importants els punts, perquè en aquest cas, en aquesta nova competició de la Champions, s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
7: Jo crec que cadascú té que preocupar-se del seu i el nostre es tracta de guanyar per classificar-nos. Sabem que trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. Segurament, amb plena seguretat, el partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
0: Avui a 6:45 de la tarda, aquest Dinamo de Bucarest Barça, quarta jornada de Champions masculina, i en categoria femenina, ahir va acabar perdent el CAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra, a la pista del Betionac, 28-24. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va complir els pronòstics i va tornar a guanyar i a la Supercopa d'Espanya 16-9 a la final contra el Sabadell, en una final disputada precisament a Can Llong, a la Cocapital Vallesana. Escoltem els entrenadors, Albert Espanyol del Sabadell i Fran Fernández del Barceloneta.
8: Crec que ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit fins al final, que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop. Fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
9: Lo he visto comprometido, lo he visto con ganas de jugar. Creo que nos falta un poco de frescura, no sé si física, también un poco de mental, que creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa. Me voy contento, pero con la sensación de que todavía estamos lejos de lo que creo que podemos dar.
0: Els dos equips, per cert, es tornen a enfrontar, en aquest cas, al partit de Lliga aquest cap de setmana. I acabem patinatge, ho hem anat dient, aquest cap de setmana es disputa Asunción al Paraguai dins aquests World Skate Games del Mundial de patinatge, amb diversos clubs catalans que parteixen com a favorits. Un dels catalans que hi va és el CPA Tona, el 9FM, Marcel Puig.
10: Els grups de show gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
11: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
10: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
11: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
10: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
0: Gràcies, Marcel. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la imantrica, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra radiolocal. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Pedimos siempre un poquito más y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular, no sabemos cómo.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és el País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions del pròxim 29 de novembre.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat l'identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor, i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
18: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
17: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
0: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
19: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
20: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
19: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tasmaridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
21: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
22: A mi veure els xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
23: Com molt tova, el mateix que ella.
22: Tova és una sensació molt bona, perquè a mi m'agrada molt, és tova.
21: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Nou matí de retencions a l'AP7, l'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
3: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
0: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
3: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
3: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
3: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentir hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
7: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
9: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
9: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
25: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
9: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació jugats ahir l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, L'Escala 0, i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el patinatge artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits, i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona el company del 9FM, Marcel Puig.
4: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
8: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això, i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
4: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
8: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
4: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
9: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
5: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot, xano, xano. I sobre la partitura... I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és el País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
2: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrenda floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
3: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
2: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
2: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
5: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
2: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
6: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
7: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
6: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
6: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
8: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
1: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
6: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
3: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va

0: aparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per, la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
1: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
2: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
3: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
4: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
3: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
1: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
1: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
2: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
8: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
9: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
7: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
2: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Quatre dels últims set consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
11: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
10: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
5: Notícies en xarxa.
2: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
12: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
13: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
12: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brinca a sumar-s'hi.
2: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
15: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
14: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
2: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfal, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
16: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
17: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
16: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
2: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
18: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
1: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
2: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
1: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per un arma de foc.
2: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
1: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
2: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
1: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
20: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no?, de participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
19: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
2: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
3: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
21: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
3: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
2: I fa pocs minuts, el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
1: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de Georges Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
0: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
4: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
0: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
22: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
0: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3 gols a 4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3 gols a 1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. Amb la selecció del Brasil es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre al Clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
23: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
0: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre de la Lliga CB en vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
5: La xarxa de comunicació local. El dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí sonaran les sirenes de risc químic en 47 municipis de Catalunya i es rebrà un SAlert que avisarà que es tracta d'una prova de protecció civil de la Generalitat. Si no fos una prova, t'hauries de confinar en un edifici. Més informació a gem.cat/riscquímic. Generalitat de Catalunya.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo des dels estudis de la Ràdio Pública del Prat. Avui, per parlar amb un dels portaveus del consistori, en concret Gerard Valverde, d'Estimem el Prat, hem de dir que ens havia acompanyat també el portaveu dels Comuns, David Vicioso, però per una indisposició d'última hora hem d'excusar la seva presència i, per tant, doncs farem l'entrevista al senyor Valverde. Sí, com sigui, doncs obrim el micròfon i saludem a Gerard Valverde, portaveu d'Estimem el Prat. Què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Imanol.
0: Benvingut, com sempre. Regidor, portaveu, i des del passat dijous ja podem dir que serà el cap de llista de les pròximes municipals. De fet, tal com es preveia, cap sorpresa. En tot cas, com han set aquest nou repte? Quins són els seus objectius?
1: En primer de tot, és a dir, moltes gràcies. Sempre que em dius, quan em dius senyor a l'inici, és a dir, em frapa, és a dir, perquè em costa bastant.
0: És a dir, però... que clar, tenim altres relacions fora, però clar, dins de l'estudi jo intento mantenir la formalitat exacte. Tot el que puc.
1: Exacte, jo crec que conforme va passant el temps ho vaig mantenint menys. Aviam, sorpresa, no? És a dir, jo crec que hi havia molta gent, és a dir, que esperava dir que finalment es confirmés, no?, el fet, diguem, d'aquesta passa endavant, és a dir, per encapçalar la futura llista amb les properes eleccions, unes eleccions que queden pocs mesos. Queden pocs mesos, de fet estem ara mateix en campanya electoral, però una altra campanya electoral, és a dir, que és aquestes eleccions sobtades que ens han vingut inesperades, no?, per part del govern espanyol. Tot i així, nosaltres el nostre objectiu, la nostra feina és local i encarem aquesta precampanya, no?, fins a les eleccions locals i municipals amb molta il·lusió, amb moltes ganes. És un projecte, és a dir, que si he fet el pas és perquè crec que existeix una oportunitat d'un canvi a l'Ajuntament. És per això que em presento. Jo et diria, és a dir, ja he complert, no?, l'expedient, és a dir, d'estar present a l'Ajuntament, de fer una feina des de l'oposició. Crec que una feina a vegades dura, però també constructiva, vull dir que era al final el nostre tarannà. Nosaltres vam entrar, és a dir, per bàsicament representar el nostre electorat, fer feina i no estar quieta una cadira, i a vegades això incomoda perquè exigim responsabilitats, fiscalitzem, que és per això que ens han triat. De fet, en més d'una ocasió, jo crec que en 4 o 5 hem paralitzat el ple per dificultats de tipus administratiu, procedimental, no?, i de falta d'informació, no?, demostrant, no?, que les coses no s'estaven fent bé. Ara anem un pas més enllà, és a dir, no és tan sols fiscalitzar, fer d'oposició, intentar influir, no?, és a dir, aconseguir coses a través del diàleg, del pacte, sinó directament, és a dir, propiciar un canvi. És per això que he cregut, i amb aquest únic motiu, és a dir, que era propi i que tenia sentit, és a dir, que continués al capdavant d'aquesta candidatura, que també es planteja més enllà de la meva formació política. Es planteja des d'un punt de vista obert, des d'un punt de vista no partidista, no m'agrada molt aquesta paraula, però en qualsevol cas d'una forma bàsicament local, vale? O netament local.
0: Abans de seguir amb altres temes, no sé si teníem previst el calendari, no sé si han modificat la data amb la convocatòria electoral de les generals, perquè ara estem veient que els caps de llista els està costant encara de moment a confirmar la seva elecció. Només el senyor Ibert d'Esquerra Republicana havia fet el seu nomenament, el seu acte. Ara vostè és el segon, de fet. Per què ara?
1: Sí, ho teníem previst. Sí, al final no hem volgut alterar el calendari. Ho teníem previst, de fet, a principis de setembre. Es va endarrerir per una qüestió formal, i nosaltres bé, el que vam fer és l'aprovació interna, és a dir, vam fer una assemblea amb la qual l'única candidatura, és a dir, que es va postular, no?, per encapçalar la llista va ser la meva, i vaig comptar, doncs, amb la unanimitat, no?, del suport de les persones que participen, que principalment, és a dir, nosaltres vam convidar aquelles persones que són militants de la meva formació, però també persones que han participat dins de les llistes electorals amb les dues candidatures que he encapçalat a la ciutat.
0: Quins són per vostè els eixos estratègics que marcaran el seu programa?
1: Mira, hi ha tres principals que nosaltres agrupem en base a tres línies estratègiques. Una, que és identitat. Nosaltres creiem, és a dir, que el principal intangible d'una ciutat, el que ens diferencia de Barcelona i d'altres ciutats metropolitanes són els nostres símbols, el nostre patrimoni, la nostra cultura, i per tant aquest intangible s'ha de conservar, s'ha de valorar i s'ha d'incrementar. Llavors això implica moltes derivades, des d'aquell patrimoni, és a dir, que tenim present i no estem valorant, i poso d'exemple, no?, que Cal Moners, és a dir, que jo crec que estic ja fart, és a dir, que sigui una assignatura pendent, que cada mandat que passa, no?, és a dir, hi va una proposta o una altra, però que no s'acaba d'executar mai. Jo des de que sóc conscient políticament, una de les coses que m'ha frapat d'aquesta ciutat és la seva manca de sensibilitat envers el patrimoni de la ciutat. I aquest valor d'identitat és, per nosaltres, més enllà d'evidentment molts tangibles que una ciutat, és a dir, té el mandat de propiciar de cara als seus ciutadans, també té un mandat de preservar els seus intangibles, i els intangibles el que creen és un valor diferencial que va més enllà d'allò material, no?, i que ens crea i ens fa comunitat. I jo crec que això no s'ha fet bé. Per tant, és a dir, un element d'identitat, i això implica doncs el català, implica la llengua, és a dir, que està en retrocés a la ciutat, és a dir, que es pot fer molt més, i hem insistit molt al voltant d'aquest tema. Nosaltres, per nosaltres, el tema de la llengua és un tema cabdal, no per una qüestió nacional, que també, és a dir, per les meves arrels, sinó perquè creiem, és a dir, que la llengua també és un valor, diguem, d'igualtat d'oportunitats, no? I el fet, diguem, de que estigui en retrocés, això va en contra de la pròpia ciutadania, és a dir, que no l'utilitza. Jo, la meva família, part de la meva família, és a dir, és de fora de Catalunya, o prové de fora de Catalunya, i utilitzo, i a vegades la gent es sorprèn, no? El meu pare és de Sevilla, no? Però jo de Sevilla, el meu pare, va venir amb 15 anys a aquesta ciutat, com molta part d'aquesta ciutat, és a dir, que prové, no?, d'altres regions, i que a dia d'avui també prové d'altres països, i que crec, és a dir, que el millor element, és a dir, per facilitar la integració i la igualtat d'oportunitats és la llengua. I això, per mi, és cabdal, més enllà dels valors nacionals, és a dir, que puguem tenir. I preservar-ho és superimportant, i fer el que puguem des de la ciutat per incrementar-ho és importantíssim. I jo crec que això s'ha perdut. S'ha perdut, i fins i tot ho trobem dins de la pròpia administració, és a dir, que ja no posa en valor la llengua. Això és el que ja m'acaba de matar. Hem dit això. Un segon element, que és l'element d'economia, benestar. Sí, jo no he parat d'insistir sempre, és a dir, que som una ciutat rica, que som un municipi ric, però que els seus ciutadans no són partícips d'aquesta riquesa. I això s'ha de traslladar a la butxaca, no?, de cada família. Això ho podem fer a través, diguem, de crear millors feines, millors oportunitats, atreure millors empreses, potenciar aquelles empreses que són presents a la ciutat, i també des d'un punt de vista fiscal, és a dir, aprofitar, no?, aquells avantatges que tenim com a ciutat, i després en parlarem, crec, per poder, doncs, bàsicament perjudicar menys les butxaques de les famílies platenques. I finalment hi ha un tema que crec que és un tema important, i que al final també forma part, també a part d'un intangible, però també algú també pot ser tangible, que és el tema de la seguretat i el civisme. Jo crec que al final hi ha unes normes, parlem molt de drets, però jo crec que, o sigui, som un dels països, una de les nacions, una de les regions a nivell mundial, és a dir, que hi ha molts drets, i jo dic molts drets, molts drets, mai n'hi ha prou, perquè això és il·limitat, és a dir, però, i no dic que estigui en contra en cap dels casos, però primer, és a dir, un punt de quan, no?, és a dir, fins a quan podem, no?, suportar des d'un punt de vista econòmic. Però segon, ens oblidem de la part dels deures, i els deures, aquesta assignatura, que és una assignatura pendent, especialment des d'una esquerra que no ha fet bé la seva feina, i per això també tenim l'increment de l'extrema dreta, és a dir, que hi ha arreu d'Europa, hem de recordar, és a dir, que hi ha uns deures que en comunitat hem de complir. Això implica el civisme, implica, diguem, que, escolta, qui la fa la paga, vale? I s'ha de traslladar d'una manera real i directa.
0: Al llarg del mandat ja va canviar el nom del grup municipal. Ara veiem que es presenta igualment com Estimem el Prat, amb el lema Tu ets la clau, recuperem el Prat. Sigui com sigui, no fa cap referència al seu partit. Per què aquesta proposta?
1: Bueno, perquè, com deia abans, és a dir, jo em presento un clau local. O sigui, a mi, a veure, jo no m'amago, és a dir, soc de Junts. És més, fins i tot he dit moltes vegades que soc d'un partit que ja no existeix, no? I que, bueno, ja veurem, és a dir, què passarà. Però en qualsevol cas, jo soc d'un partit polític, és a dir, però m'acompanyaran gent que no ho són i que no ens han votat en la seva vida, i tampoc els hi demano. I no m'interessa. Perquè, i ho he insistit molt, a mi el que mou a presentar-me en aquestes eleccions és el Prat. I la resta, tinc la meva opinió, i si em preguntes, però no representaré a Estimem el Prat a l'hora de dir la meva opinió. Jo, al final, ens presentem en clau local. Crec que, a més, ho he demostrat aquests darrers anys, és a dir, jo la política que he fet a l'Ajuntament ha sigut en clau local. He presentat absolutament res que tractés de temes nacionals o de temes, temes nacionals que des del Prat podem influenciar, però res des d'un punt de vista d'àmbit supramunicipal on l'Ajuntament no tingui res a dir. I he sigut molt curós sabent, és a dir, el que jo represento, és a dir, però he sigut molt curós de no tractar-ho perquè crec que al final crec que cal diferenciar molt. I política municipal de política nacional. Hi ha qui vol jugar a política nacional i que vol influenciar i plantejar les coses i fer un totus revolutum, no és la meva manera de fer. I jo no tinc ganes tampoc de fer-ho. És a dir, si ho hagués volgut fer, ja ho hagués fet. Si hagués volgut participar de política nacional, ja hi estaria. I no ho he fet perquè, escolta, ja tinc molta feina, saps? I ja està, ja m'ocupa la que tinc.
0: Li pregunto perquè sí que hi ha com un canvi de criteri en comparació amb el primer mandat, que efectivament sí que es va presentar sota el paraigua de Junts pel Prat, i també perquè en aquest acte no s'ha acompanyat a cap membre de primera línia del seu partit, un tema que també em sorprèn perquè vostè, la veritat, sempre ha tingut una bona capacitat com per atraure coneguts membres i sempre ha organitzat actes amb primeres files, diguem-ne, del seu partit, no?
1: Sí, escolta, jo totes les primeres espases del meu partit, és a dir, tinc bona relació i fins i tot amb molts amistat. I com et deia, és a dir, si tingués ganes de fer política, de política en clau nacional, és que, no, aquestes vegades he escoltat i llegit fins i tot, i ja, fins i tot amb algun ple s'ha dit, és a dir, tinc ganes de ser pues, diputat. Escolta, jo no sé si diputat, és a dir, però en qualsevol cas algun càrrec de la Generalitat ja l'hagués pogut tenir, amb menys edat, saps? És a dir, ja fa temps. I no m'ha donat la gana. No m'ha donat la gana per diferents motius. Jo crec que al final hem de ser molt sincers amb això. És a dir, escolta, és un honor, eh? Hauria sigut un honor, eh? Això no, per mi és molt important i no retrec ni menyspreu en cap dels casos, eh? Però a la vida s'han de prendre decisions. I s'ha de ser coherent. I jo vaig decidir, és a dir, que la clau política la feia a nivell local i després jo combinava amb la meva feina des d'un punt de vista empresarial. I la meva feina empresarial em permet viure, la meva clau política em permet il·lusionar-me. I aquestes dues coses bàsicament m'omplen. Llavors, en política nacional, a dia d'avui, no és la meva via. Per tant, plantejar i barrejar-ho en aquestes eleccions, on a més he fet una proposta, que és, em plantejo una formació, és a dir, en clau local, no tindria sentit, seria una contradicció. Puc implicar en futurs actes doncs alcaldes, no? Que siguin de la meva formació com a exemples. Sí. Penso en el Xavier Fonollosa, que el voten, vaja, fins als
0: alcalde de Martorell,
1: fins de darrera. Jo crec que aquí el vota tot Cristo, i no tan sols el vota tot Cristo, sinó més el govern de tot Cristo. Jo crec que el més votat de l'estat espanyol, des d'un punt de vista percentual, és el Xavier Fonollosa. I he tingut moltes diferències amb el passat també, és a dir, però en qualsevol cas és un exemple des d'un punt de vista del que vull fer o del que vull plantejar.
0: Els preocupa l'auge d'Aliança Catalana, que segons les enquestes ho fa a costa del seu partit també?
1: Bueno, mira, jo tampoc el Prat jo crec que cal diferenciar molt entre el que és el Prat i el que és la política nacional. En política nacional jo crec que el meu partit i no tots els del meu partit, la resta de formacions hi ha una qüestió respecte a Aliança Catalana, també hi ha una qüestió respecte a Vox, fins i tot Vox ara l'escoltem parlar en català, és a dir, perquè en realitat Vox i Aliança Catalana competeixen per una lectura molt similar, però això insisteixo, és a dir, que ve del menysteniment d'una visió del país que els partits tradicionals no han sapigut no han sapigut ser capaços de gestionar. A nivell local, jo crec que l'he afrontat des de la... O sigui, crec que he afrontat donar resposta a inquietuds de persones que creuen que les coses, pues, no s'estan fent bé i que cal prioritzar determinades matèries. Crec que ho he fet, però des del respecte. Des del respecte, des de la legalitat, des de... Vaja, des de l'absència, en qualsevol cas, de cap ni un retret al voltant, diguem, de raça, sexe o religió. I això per mi és hiperimportant, hiperimportant. Però ho hem fet. Per tant, a mi, vaja, el que passa a nivell nacional, crec que aquí tenen un debat, les formacions polítiques, i crec que l'han d'afrontar. El Prat, jo crec que és diferent.
0: De fet, no sabem, es desconeix, es presentaran o no al Prat. Hem pogut veure algun moviment, algun gest, però no se sap ben bé. Vostè, clar, està en principi en el llindar de la representativitat. Creu que perilla aquest regidor que tenen si es divideix el vot amb ells? No sé, en tot cas, quin seria el seu objectiu? Quin resultat seria satisfactori per vostès?
1: Ui, això, el resultat satisfactori seria guanyar l'alcaldia, eh? Això, vamos, sí, seria contentíssim. Nosaltres anem a guanyar, eh? Anem a guanyar. Què implica això? Guanyar, com bé diu l'eslògan amb el qual ens ha presentat, és ser la clau. Ser la clau i recuperar, no? Recuperar una manera de fer política, és a dir, provocar un canvi a l'Ajuntament, recuperar la il·lusió, recuperar la visió, recuperar les ganes de transformar aquesta ciutat. Jo, a mi m'ha sorprès, és a dir, la inèrcia amb la qual... Si ja la veia des de fora, des de dins és espectacular. És inèrcia el que ens mou. Transformació, cap ni una. I això, clar, quan, com et deia, és a dir, si el que m'il·lusiona és, i el que em mou és això, si no sóc capaç de fer-ho, no? Allà on sóc, escolta, adéu, m'entens? És a dir, perquè com et deia, jo ja he fet la meva feina, és a dir, he fiscalitzat, he fet oposició, vull dir, el continuar fiscalitzant i fent oposició no és el meu objectiu. El meu objectiu és transformar. És recuperar, és ser la clau d'un canvi en aquesta ciutat. Aquest és el meu objectiu. Això si implica en 4 regidors, 5 regidors, 6, jo què sé, no ho sabré. Jo lluitaré pels màxims.
0: Seguint el Prat, estem a les portes del debat d'ordenances fiscals. Quina seria la seva proposta?
1: Bueno, et diria l'habitual, eh? Sí, perquè com les ordenances les tinc com molt triades, és gairebé, és a dir, que és un copiar i pegar, és a dir, sempre acabo presentant les mateixes en canvis, evidentment, perquè ells van canviant i ens van fent, en algunes coses ens van fent cas. Mira, jo des de que vaig començar a participar d'això que era la política local i a interessar-me, a mi em va sorprendre que el Prat, per exemple, en el seu dia no tingués... que ens omplíssim tant la boca, no? La redistribució i tal, i l'aeroport i bla, bla, bla, i no tinguéssim els impostos al màxim a l'IBI especial, que és el que aplica. Vale? Això es va canviar amb el de mandat passat, però clar, jo portava ja molts anys de demanar que això es canviés. Però molts,
0: ara efectivament ja és així. No?
1: Molts, ara ja efectivament és així. Però això per què ha de servir? És a dir, tu lligo amb el per què, és a dir, tu lligo amb la proposta, no? Perquè clar, les coses a vegades deslligades, o sigui, quan... O sigui, tu quan ingresses més, o sigui, o quan tu quan reps uns impostos, han de tenir un destí, no? I has de pensar en un què. Jo, el meu parer, és a dir, l'extraordinari que ens propicia, que ens permet l'aeroport, jo no et dic, amb el passat seria més contundent, eh? És a dir, però jo et diria l'extra respecte a una ciutat normal, vale? Sense les infraestructures que tenim al Prat, hauria d'anar vinculat al benestar de la ciutat. I el benestar de la ciutat és molt eteri, perquè això és molt eteri. Però estic segur que una part del benestar és que a les butxaques ens costi menys, vale? Els serveis que rebem. I tinc la sensació, és a dir, que la qualitat dels serveis de la ciutat no són extremadament diferencials respecte als municipis del món. Per tant, em sorprèn nassos, vull dir que aquests, que a l'incrementar al màxim o al tenir aquesta capacitat extra, d'ingressos extra que tenim com a ajuntament, no es propici amb un canvi amb les butxaques dels ciutadans.
0: no em dirà, doncs, si alguna proposta en concret en relació, per exemple, que sempre és el tema,
1: baixar l'IBI, sí, home, sí, això què és? Baixar l'IBI als ciutadans, baixar l'IBI urbà als ciutadans, directament la taxa de residus, això és un despropòsit, és a dir, escolta, s'ha fet molt malament, l'han anat canviant, és a dir, perquè s'ha fet molt malament. Nosaltres la tenim al contenciós, puc parlar, és a dir, vaja, la tenim al contenciós. Nosaltres hem pagat una part del contenciós que hi ha.
0: També li puc dir que l'última vegada, quan van actualitzar l'IBI, també se'ls va criticar i van tillar el govern de populista, en aquest sentit, no?, de fer propaganda.
1: Quan ells van baixar l'IBI.
0: Sí, a la darrera vegada.
1: Ah, bueno, clar, perquè s'apropen, perquè allò que hem dit, sí, però aviam, que no vol dir que no estiguem d'acord, però que no s'ho creuen també, saps? Que al final ells necessitaven sortir d'un problema que tenien, vale? Que escolta, aquí hi havia hagut una manifestació amb molta gent, però la ciutat, és a dir, que a més va tenir, doncs mira, jo crec que aquest mitjà, és a dir, va ser un dels que es va fer ressò d'aquesta manifestació, a diferència de la revista municipal, és a dir, que té una altra visió, segurament, eh? Jo crec que aquest mitjà es va fer ressò de la mobilització, una mobilització que va ser, vaja, de les més grans que ha tingut aquesta ciutat, per tant, poca broma, no? Llavors, a cop i volta van sortir amb aquests canvis. Bueno, també això també és fer política. Pot ser política des del convenciment o pot ser política des de la necessitat. En aquest cas era des de la necessitat, clarament.
0: Són les paraules del portaveu d'Estimem el Prat, Gerard Valverde. Com sempre, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres avui acabem aquí, però aprofitem per recordar que la pròxima setmana no només hi haurà, en principi, debat de portaveu, sinó que per la tarda emetrem el ple municipal, que s'avança una setmana precisament per tenir aquest debat d'ordenances fiscals que tan important és, com saben, per l'aprovació inicial. Gràcies, senyor Valverde.
1: De res.
0: Fins a la pròxima.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor

R4 y la franja del

0: si ve.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat a Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
3: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
2: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que els veïns concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2028 fins a 2034.
4: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
2: I un home de 53 anys i veí d'Aitona al Segrià ha mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
5: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
5: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
7: Man, there goes Mac the Knife.
8: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I, és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però discúlpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat, on anem és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies, com esteu?
0: Bé, avui, Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX. Al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Uh-huh. Poc a poc van anar desapareixent fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917 als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix. I també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de pallarès o potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, i el que tothom porta sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a cuina, també fa sempre que hem entrat, però ara inclús entrem a taula, amb hostaleria, i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i, Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg, perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Uh-huh. Si nosaltres sortim de ser, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant que ho fa i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens feta la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors l'emolem, que és quan li fas la inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, que quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar amb el mànec, si és una navalla doncs, té un mecanisme, té una molla amb els reblons i les arandeles i ho muntem i ho acabem.
2: 30 processos diferents.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do, són molts,
3: Sí.
2: Per fer un sol ganivet, déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
3: tenim mànecs de tot tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu, que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'anava perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I jo, què dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, banús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també. Bueno, anem fent varietats.
0: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? Sí, cada vegada n'hi ha menys.
3: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
0: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa, que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més t'he de dir que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
3: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets, és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així flipats, que ens esmolem tots a mà, i es passem tots a mà, que després tenim una feinada impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
0: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
3: No ho sé. Equilibres com pots, per dir-ho d'una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant, pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè, clar, quan ho fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors, fem tot a mà, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat. Que també és difícil, eh?
2: David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets traieu al dia?
3: Això és molt difícil perquè, clar, nosaltres fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla. I això en fem ben sovint. De navalles moltes més i ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo que sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
3: Sí, intentem fer-ho, eh? Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada. I que, llavors, ho feien amb unes tisores i anava molt lent i ho feien amb un ganivet i que va superràpid. I fem moltes coses així especials.
0: Per tant, els processos manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
3: Sí, procurem fer això. De vegades ja dic que és difícil i de vegades ens posem aquí amb uns fregadors que dius que es diu, però sí que està bé. I és xulo i de vegades també aquesta gent que demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busquem una cosa, és que més el que ens ha permès avançar. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, doncs el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: abans, David, comentaves, no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
3: Diguéssim que jo no recordo això, perquè jo he sempre estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves, o ajudaves, o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, on vull anar? Me marxo a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens, i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè l'has vist tota la vida ni ho fas més. O sigui que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc i brut, però, bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia, cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge amb el temps. Okay. Teníem un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge amb el temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: Uh-huh. I ara, jove, de petit, tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller donant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
3: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensaven que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, me'n vaig anar fora, me'n vaig anar a treballar a cambrer a Anglaterra, jo vaig anar a tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre que anava amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons, i el meu avi, doncs, era una època d'abans, que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa, i llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com ho feia, i sí que això sí que em recordo.
0: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
3: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres per exemple, molt curiós, és a dir, venem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? Uh-huh. I com és que en això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no se podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava. I això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no necessitàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... Veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot. Ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
3: No, ara hi ha tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, eh? També tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses. Però sí que nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
0: Tu deies, tot això en un context en què doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
3: Bueno, treballant moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això, i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats... o sigui, tot el país està focalitzat a producció. O sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca. I aquí, poder Europa, ens ha passat que ens hem perdut pel mig. I jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix. Però sí que és un problema, i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa, perquè, clar... no competim amb les mateixes armes. Uh-huh. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, eh? No vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
2: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé
3: vale.
2: i mantenir-los ben esmolats.
3: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui de ser el carbó, si no oxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent què passa? Que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid. No. Esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma. No és gens difícil, com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més. I jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent i jo els hi explico d'una manera i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona, o sigui que no vol dir que el que et diguin o el que et diguin t'expliquin o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament, tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé, però sí que hi ha uns conceptes clars, que és l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues, un gra més fi, després pots acabar més fi i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol, no cal que hi ha gent que vas et ven, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no, amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no es menjarà, i esmolar ja guanyes moltíssim, llavors si et va agradant, doncs, t'hi poses una mica més i ja està.
0: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
3: Jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
0: Ja.
3: Té lògica. O sigui, talles molt menys fibres, el tall és net i tens menys problemes. Em diuen que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
0: Ui, jo sí, bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
3: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
2: D'acord, tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
3: No, jo et diré que a casa meva la meva dona et dirà que aquell dit en casa darrere el cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo llavors tothom es talla els dits a casa els primers dies. Això passa sempre, també.
0: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Ramblers i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubakar el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era, diguem-ne, podríem dir una mena d'ermitanya, també. Però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt misteriosa, també. Això és que ha dit.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubakar. El va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes de El Cairo, llavors va vindre un senyor, i va parlar amb nosaltres, i escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure, el que sigui, doncs podíem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis, i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge, i vaig veure que era un personatge, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubakar de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubakar de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa 1000 anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar, i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors doncs vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un relafons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubakar de Tartuixi.
0: Abubakar és avui especialment rellevant en un moment on l'odi s'imposa a la raó, a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Però això és una barbaritat, això no existeix. I Al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... Això és totalment enriquidor. Nosaltres som el resultat d'això, i això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així, hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por. No? I això es fa tant a Catalunya com en altres llocs del món.
0: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any a Abubakar, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura d'Abubakar també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, doncs, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
0: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abubakar. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.
4: Ets tan pobre, ets tan pobre, que només tens diners.
0: I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abubakar el Tortoixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit.

0: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: i qui va fer sonar és el Víctor Pedrou, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns alguna mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament el 1829. Es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, als Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió. I si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, totes les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
0: Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els

0: I alhora et permet cantar també. Llavors això dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
1: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
0: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat fer la continuïtat. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, més a la ciutat, que van fer la reviscolada de l'instrument. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon, un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
2: Ah, i s'ha incorporat molt, l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és, eh?
0: Sí, en música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument que pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això, a vegades, si dius, ah, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
2: Mira si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també, doncs, és músic, toca, el podem trobar, doncs, a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
0: On em podeu sentir properament?
2: Sí, properament, sí, o quins projectes tens?
0: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
2: la Festa del Vi Novell.
0: La Festa del Vi Novell, Arenys d'Amunt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms, i quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto, i intento que la gent canti o balli.
2: Millor tocar sol o en grup?
0: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de... Ara canvio de cançó, o ara l'allargo, i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs... Bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
2: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes. Abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro. També hi ha un grup d'acordionistes més novells, els Sardinetes, que doncs també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
0: Sí, completament. Ara mateix, amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca, i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar, i a la llarga doncs es van assimilant a l'altre grup.
1: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
0: I tant.
1: Doncs vinga.
0: Mira, se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les Rondes de Vi.
1: Som-hi.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i vam passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de V baixa. És a dir, un presidia i tots els seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així, a grans trets, oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya, l'estornell vulgar, que es diu o comú. Només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies i també en forats d'arbres, però aquesta població barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions d'estornells de terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans que són tot l'any són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara amb grans nombres i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'alguns ciutats, centres de ciutats, es van a jugar al centre de les ciutats i van 300.000 estornells a jugar-se en el centre d'una ciutat i a sota tot que ple curull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora i per tant prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. Fet Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment de que es va morir l'ocell i el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa i el pessimista, o sigui, tira amunt de to i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol, com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies. Encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Caldés, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura, com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà. Un club el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda els jocs en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació miqueta en miqueta. Fent créixer l'associació vol dir un dia dir, hosti, si muntem un dia unes partides al carrer, justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem dos o tres taules. A partir d'aquí, el Caldaus com a tal comença a portar aquesta paraula lúdica al món, i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè evidentment és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Caldés, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és. Però penseu que Caldés ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival, no?
2: Perquè David, vosaltres anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan. A vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses. Podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que has dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top tens que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils. Jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids, que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial i qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc, però quan el trobi es fotrà a jugar segur.
1: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem Pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
3: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A qui has jugat, qui t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa i això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem, el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui i ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades i ja et diuen, què vols jugar? Per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir. Doncs a partir d'aquí surt aquest, diguéssim, aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
2: Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
3: Estem molt contents de dubtar els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres vora les 8 de la nit. El divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement en vinguin dues, i així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els culdos, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldaus, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu com és que els enrolem així. Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que evidentment apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify, però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses, per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
2: Doncs et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Cal de Jugo, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Calders?
3: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival, no? El 2020 és quan el fem ja més seriós, i puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club, tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26, no? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim a gent que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt de altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipus. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
1: un planasso.
3: És una cosa que es va, que vas muntant.
1: És un planasso, això que ens proposes, David?
3: Dissabte.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
3: Vinga, igualment.
2: Gràcies.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió, perquè a més fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer algo, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local. Yeah, yeah, yeah, yeah. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
10: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
11: Ja s'ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
14: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
13: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
15: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
16: Al Prat Radio, 91.6 FM.
17: Són les 5.
16: El Prat en 3 minuts.
17: Què tal? Bona tarda. Ens parla Luis Rodríguez Alonso. El Col·legi de Farmacèutics i la Fundació Ictus han portat la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus fins a la plaça de Catalunya del Prat. De fet, el municipi és el tercer en rebre aquesta visita de la unitat mòbil que durant dos dies informa i sensibilitza sobre els factors de risc associats a aquesta malaltia. A més, es preveu que afecta a una de cada quatre persones. Una incidència que té molt a veure amb el ritme de vida i que cada cop afecta més els joves. Escoltem Judit Figuerola, gerent de la Fundació Ictus.
18: Cada cop tenim més persones que venen a la Fundació Ictus de 40 anys, de 45, de 30. Per què? Perquè el seu nivell d'estrès, quan tens moltes coses a fer al mateix moment de la teva vida, què passa? Que el que fas al final menys és cuidar-te. Surs menys a caminar, fumes més tabac perquè pal·lia una mica l'estrès, no menges tan bé perquè no tens temps, vas a menjar processats. I això què vol dir? Que ens pot afectar, bueno, ens està afectant molt més a la salut.
17: La campanya ha consistit en un circuit de 30 minuts on cada persona s'ha pogut prendre la pressió arterial, mesurar el colesterol i, entre d'altres proves, que es poden realitzar de forma habitual a les farmàcies i que també es poden registrar a la nova app La meva farmàcia, que també s'ha presentat amb aquesta campanya. Durant les nits d'avui i de demà, es duran a terme treballs de reparació i millora de l'asfalt al polígon industrial Pretenc, unes obres que s'emmarca dintre del projecte Més Pretencs que es va presentar l'any passat i que consisteix en la inversió de 1,2 milions d'euros per la modernització d'aquests espais. Les obres es faran entre les 10 i les 6 de la matinada i aquesta nit els treballs de reparació i millora seran principalment al carrer 100. Demà se centraran entre el 100 i el 114, que quedarà tallat en sentit Prat. Com a alternativa als trams afectats, es podran utilitzar els carrers paral·lels. I l'Ajuntament del Prat ha posat en marxa la QF al Prat. Es parla d'un, ens referim a un espai web per trobar fàcilment tota l'oferta d'oci programada a la ciutat per a tots els gustos i grups d'edat. Cada setmana es publicarà un vídeo animat per dos joves pretencs amb les principals propostes dels dies següents, una iniciativa que complementa la ja existent agenda del web de l'Ajuntament.
16: Esports.
17: I els esports, l'Epa empatat a 1 en el derbi del Baix Llobregat davant del Castelldefels. Els de Cristian Gómez han disputat ahir als Canyars el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite. Uns pot alabar que van jugar 75 minuts amb un home més per l'expulsió de l'Expenga, però que no van saber aprofitar. Amb aquest resultat, el Prat es col·loca novè a la taula. El proper enfrontament serà diumenge a les 4, al Senyer contra el Sabadell B. Això és tot de moment. Nosaltres som aquí i tornem amb més notícies a quina hora.
19: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
20: Sant Cugat, 91.5 FM.
21: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem, i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous, 15 d'octubre, i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Adrià Fernández. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències. En primer lloc, a causa d'un accident, hi ha dos carrers tallats a l'AP7, a Montornès del Vallès, en sentit Tarragona. Hi ha també més de 6 quilòmetres de lentitud i aturades des de la Roca del Vallès, i a causa d'aquesta incidència també afecta de retruc el que seria l'enllaç amb la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, per entrar a Barcelona es comencen a formar 2 quilòmetres de circulació intensa des de la C58 i la C33, i a l'A2 a Cornellà de Llobregat, en els dos sentits de la marxa, també va carregada en aquests moments, sobretot en sentit Barcelona, per un accident. Finalment, a les dues rondes de Barcelona també detectem circulació congestionada en els dos sentits de la marxa, i a la demarcació de Tarragona es troba tallada la M340 al Vendrell en sentit Barcelona arran de l'accident d'un camió. De moment és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Bona tarda. Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la lectura. De la lectura a la primària. Ho farem amb Mònica Nadal, de la Fundació Equitat.org. Continuarem amb patrimoni i la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf castellarenc Ramon Llinares, amb Llorenç Llanescà, que és historiador. Ens n'anirem fins a Castellà del Vallès. I acabarem parlant de l'inici de Filmets, el Badalona Film Festival, amb Marc Orts, director artístic del festival, i amb l'Agustí Rodríguez, que és conseller delegat de Badalona Comunicació. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: saber quina és l'actualitat, la informació més destacada de la jornada als diferents municipis del Connectats. Comencem per la Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte torna el Festival Sam-Sam a Terrassa, una iniciativa cultural que reunirà a la sala Rasa 64 els directes d'en Paranoia, El Niño de la Hipoteca i Sandra Bautista. Són tres propostes artístiques completament diferents que s'han consolidat com a referents a l'escena actual. El Sam-Sam Festival va més enllà d'una programació musical i, impulsat per Acció Sam-Sam, activisme cultural per a la cooperació, la cultura connecta territoris. Enguany Terrassa quedarà unida al barri de Sam-Sam 3, Estacat, Senegal, amb la destinació dels fons recaptats a iniciatives solidàries. En aquesta edició, els projectes educatius de Ferran Sanz a Dakar, a través de l'ONG Amics d'en Ferran i Open Arms, entitat que aquest any ha rebut el reconeixement Sam-Sam Internacional 2026 per la seva tasca humanitària. En aquesta edició s'incorpora també un nou projecte, la Casa de la Música i la Cultura de Sam-Sam, a càrrec del professor de música senegalès Eric Colli. L'endemà, el 17 d'octubre, el festival continuarà a les Borges Blanques amb una jornada que combinarà activitats culturals, propostes familiars, participació comunitària, gastronomia i també música.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La prestigiosa associació Water Europe ha reconegut el projecte Sabadell Aigua Circular, impulsat conjuntament per l'Ajuntament i la companyia d'aigües Sabadell. Es tracta d'una iniciativa capaç de reutilitzar fins a un 20% de l'aigua que es consumeix en tot un any. De fet, Water Europe ha destacat justament la innovació i la capacitat de transformació del projecte, fet que ha enorgullit enormement el director general de la companyia, Lluís Jordan.
3: La nostra aposta per l'autosuficiència hídrica, per apostar per noves fonts d'aigua, com les aigües freàtiques que tenim en els pous i mines del Ripoll, o l'aigua regenerada de Sant Pau de Riusec, ha estat, en aquest cas, galardonada amb aquest prestigiós premi.
2: El de Water Europe no és l'únic reconeixement que ha rebut el projecte Sabadell Aigua Circular. Ara ja fa un any va ser distingit a escala europea, també per Water Reuse Europe i a principis d'any per l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. La direcció del parc demana als ajuntaments que sol·licitin la declaració d'emergència de la zona per poder rebre ajuts d'una banda i de l'altra fer efectiu i avançar el contracte de manteniment per poder accelerar la restauració dels camins afectats. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
5: Això, a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per, en aquest cas, camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel Servei d'Arranjament de Camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
4: Des del Parc de la Serralada de Marina assenyalen que queda molta feina per fer, però de moment ja han solucionat que els veïns puguin accedir als seus habitatges.
0: Gràcies, Martín. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Col·legi de Farmacèutics i la Fundació Ictus han portat la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, fins a la plaça Catalunya. El Prat és el tercer municipi en rebre la visita d'aquesta unitat mòbil, que durant dos dies està informant i sensibilitzant sobre els factors de risc associats a aquesta malaltia, que es preveu que afecti a una de cada quatre persones. Una incidència que té molt a veure amb el ritme de vida actual i que cada cop impacta més a gent jove. Escoltem Judit Figuerola, gerent de la Fundació Ictus.
7: Cada cop tenim més persones que venen a la Fundació Ictus de 40 anys, de 45, de 30. Per què? Perquè el seu nivell d'estrès, quan tens moltes coses a fer al mateix moment de la teva vida, què passa? Que el que fas al final menys és cuidar-te. Surs menys a caminar, fumes més tabac perquè pal·lia una mica l'estrès, no menges tan bé perquè no tens temps, vas a menjar processats. I això què vol dir? Que ens pot afectar, bueno, ens està afectant molt més a la salut.
6: La campanya ha consistit en un circuit de 30 minuts on cada persona s'ha pogut prendre la pressió arterial, mesurar el colesterol i la composició corporal, així com un electrocardiograma. Proves que es poden realitzar de forma habitual a les farmàcies i que també es poden registrar a la nova app, que també s'ha donat a conèixer amb aquesta campanya.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ens quedem ara a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Tarragona i la Canonja van acollir durant el cap de setmana passat els Special Olympics, en què diversos esportistes pertanyents a l'entitat castellarenques van participar en diferents disciplines amb el suport del TEP Castellà i la Federació Acell. Amb el jurament "vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent", aquestes Olimpiades adaptades van ajuntar més de 1.600 esportistes que durant el cap de setmana han participat en els diferents esports i que formaven part dels 61 clubs participants arribats des d'11 comunitats autònomes i 7 països europeus, gràcies a la tasca de 380 entrenadors i més de 600 voluntaris. El gruix dels esportistes ho van fer en futbol, on l'equip del TEP Castellà va quedar quart. En pàdel també hi va haver representació amb la dupla formada per Glòria Colomer i Beatriu Cavaller, que van quallar una bona actuació, acabant en cinquè lloc, mentre que en petanca, David Pazos, Àlex Hernández i Sergio Álvarez van aconseguir la tercera posició. Pel que fa als tècnics, per part del TEP Castellà, van participar els locals Luz Gil, Pablo Vilches, Oriol Serra i Alba Mat, mentre que Daniel Cejudo va dirigir l'equip de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. L'actor rubinenc Oriol Borés està de nou nominat als Premis Butaca en la categoria de millor actor de musical pel paper que interpreta a l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana, que té un total de 9 nominacions. En l'edició de l'any passat, Borés es va emportar 2 premis, el millor actor de musicals i el millor vestuari per l'obra Ànima, que va escriure el mateix Borés, i que es va endur fins a 7 guardons de les 10 nominacions que tenia. Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del Teatre Catalunya. De fet, es consideren un dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català. A més, tenen la particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic ja pot entrar a la web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al 16 de novembre. Oriol Borés està nominat en aquesta categoria juntament amb Daniel Anglès per Tu, jo i vosaltres i les cançons i Didac Flores per Assassinat per a dos.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
10: Bona tarda. El torrent de Buscarons a la Floresta alimenta el de Saladrigues, que passa per Vall d'Oreix i baixa fins a Sant Cugat. A l'altura del golf es troba amb el torrent de Can Trabal i passa per sota de la zona de Can Mora. És un traçat, les rodalies del qual van quedar especialment afectades durant l'aiguat del 29 de setembre. Bona mostra en són les incidències que es van produir a la Floresta i al carrer de Sant Jordi. També han alertat d'aquesta situació veïns de Vall d'Oreix, que han compartit amb Cugat Media el seu neguit quan a futures pluges torrencials. De fet, en l'episodi de fa dues setmanes, alguns carrers propers a aquest espai d'aigua van quedar totalment inundats, entrant fins i tot algunes de les cases de la zona. Una de les preocupacions del veïnat és la capacitat dels elements de drenatge per absorbir l'aigua quan plou amb intensitat. Eduard Casas, valldoreixent que viu a prop de la Riera, explica que a l'embornal del seu carrer s'hi forma una piscina quan es produeixen episodis de pluja intensa. Segons relata, ja s'havia advertit a l'EMD de la situació arran d'un episodi de pluja el novembre de l'any passat.
11: Set ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Només un 2% dels alumnes de 15 i 16 anys és capaç de llegir textos llargs i complexos. Una dada demolidora del darrer informe PISA publicat fa un mes i pocs dies. La Mireia Sanz, des de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta problemàtica amb la Mònica Nadal, directora de l'àrea de recerca de la Fundació Equitat.org.
1: Espanya recula en els tres àmbits analitzats, la ciència, la lectura i les matemàtiques, i se situa per sota de la mitjana de l'OCDE i la Unió Europea. Són, de fet, els pitjors resultats de l'Estat en aquesta darrera dècada. D'aquestes dades en volem parlar amb la Mònica Nadal, que és la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Dèiem que el retrocés en Espanya, el de Catalunya, és difícil de calcular. Ja sabem amb aquestes dificultats que hi ha hagut en aquestes dades, però bàsicament hi ha una realitat molt plaent en el tema de la lectura, no? Molt evident que passa alguna cosa, no? Què ens diuen aquestes dades de l'informe PISA?
2: Doncs aquestes dades de l'informe PISA ens diuen per Espanya, però pel conjunt dels països. És a dir, és un fenomen que no només s'ha produït a Espanya, el que passa que a Espanya de manera molt més acusada. I és que tenim un problema en la comprensió lectora de l'alumnat de 15 anys. Sobretot en els textos que són més complexos, aquells que requereixen més reflexió, que necessiten més processos cognitius, no? I més esforç, més atenció, més lectura pausada. I aquí els nois i noies puntuen bastant malament. És com si no tinguessin la capacitat, per dir-ho així, de fer l'esforç cognitiu que requereix per poder-los entendre i fer bones respostes. Llavors donen respostes molt accelerades, poc meditades. I això és en bona mesura el que explica no només la davallada en lectura, sinó també la davallada en altres matèries, en part, perquè també hi ha un problema de comprensió dels enunciats i dels plantejaments de les qüestions. No?
1: Mm-hmm. Clar, de fet, nosaltres tenim una tertuliana, que és la Margarida Arboix, que és l'exrectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, professora de segon de carrera, i moltes vegades ens explica que hi ha molts alumnes que suspenen perquè no entenen l'enunciat, en el seu cas fa farmacologia. És a dir, al final no és només en assignatures de lletres, no?, que ens pot passar a factura no ser capaç d'entendre el que estem llegint, no?
2: Efectivament, és que jo crec que tenim tots plegats una percepció de que aprendre a llegir i la comprensió lectora és una cosa que l'assoleixes en un moment concret, l'assoleixes o no l'assoleixes i després ja està, tires tota la vida amb això. I això no és veritat. De fet, tota la recerca ens diu que la comprensió lectora, o sigui, aprendre a llegir s'exercita, s'aprofundeix al llarg de tota la vida. I per tant, quan més llegeixes, més capaç ets d'entendre les coses que llegeixes i els textos més complexos i més profunds. I quan parlem de llegir, no és només llegir literatura, que és el que nosaltres associem, no? El plaer de llegir, i que pressuposat és extraordinari, no? I hauríem d'aspirar que tots els nens i nenes tinguessin ganes de llegir i la gaudissin. Però no és només això. Estem parlant de ser capaç de llegir tot tipus de text. És igual, és tan important llegir una bona novel·la com ser capaç d'entendre una factura, un contracte, un manual d'ús d'algun aparell o un manual de jardineria. És a dir, la comprensió lectora abasta molts àmbits de la vida, i si no s'entrena, i tenim molta evidència de que en el nostre sistema educatiu s'entrena poc, doncs es va perdent. Uh-huh. I això és el que està passant, i a més en un context on ens hem acostumat a un consum molt immediat d'inputs, no?, informatius i de coneixement molt curts, molt sintètics, molt superficials, etc. I això doncs ens debilita la capacitat cognitiva per entendre coses complexes.
1: Mm-hmm. Per tant, això com s'ha de corregir? És a dir, de quina manera podem fer front a aquesta realitat? Entenc que això és feina de formiga des de molt petits, no? Des de quan assoleixen la lectoescriptura entre primer i segon de primària, mentre es va evolucionant tot plegat educativament, no?
2: Efectivament. És a dir, primer hem de garantir que els nens i nenes surten de la primària amb les competències de comprensió lectora ben consolidades, i ja tenim dèficits en això. Ja veiem a l'acabar sisè de primària que hi ha molts nens i nenes que tenen un nivell competencial de comprensió lectora molt baix i molt just. Si això no ho has consolidat, com que és una matèria, per dir-ho així, instrumental, que és la que et permet seguir aprenent, no? A la primària aprens a llegir i després el que fas és aplicar la capacitat de lectura per seguir aprenent altres coses, no? Doncs ja veiem que hi ha molts nens i nenes que no ho assoleixen. Per tant, hem de garantir que de la primària no surten surt ningú sense unes bones competències lectores en aquest sentit. I després, quan passem a la secundària, hem de seguir entrenant aquest múscul, i no només a les àrees de llengua, perquè, com dèiem abans, no va només de llegir literatura o poesia o teatre, va de ser capaç d'entendre textos, i això vol dir que també en les matèries de ciències, de biologia, de geologia o d'història de l'art, és a dir, les matèries que siguin, també s'ha d'entrenar, i segurament hem de dedicar més temps a aquesta lectura pausada. Hem de fer llegir més als nois i noies tot tipus de materials, no? I després, finalment, un problema, un dèficit que té el nostre país és que tenim una baixa cultura lectora. És a dir, en el nostre entorn hi ha molta gent que no llegeix. No està problematitzat el fet de que hi ha gent, molts adults, que no llegeixen mai. Hi ha moltes cases on no hi ha llibres, etc. No? Llavors, promoure la lectura entre tots, garantir que a l'escola es llegeixi, hi ha 50.000 excuses per llegir, tot tipus de materials i de nivells de profunditat diferent, i només d'aquesta manera els nois i noies li donaran valor i sortiran als 15 anys doncs, sent capaços de comprendre allò que llegeixen, que al final és el món que els envolta.
1: Uh-huh. Clar, i en aquest sentit, quines són les causes? És a dir, per què ens ha passat això? Per què ha anat perdent aquest pes a la lectura? Perquè aquí assenyalem factor Covid, les pantalles, les xarxes socials, fins i tot els tuits d'aquests 144 caràcters, que ara ja no són així, però que ho eren, no? Els missatges de text curts. Què ha passat? Per què?
2: Doncs segurament són molts factors. Està clar que ens encantaria tots trobar la raó per la qual passen les coses, i totes són molt complexes, no? Tal i com tu assenyales, l'entorn comunicatiu, no? Força missatges molt curts, molt sintètics, parles dels 144 caràcters que ens hem acostumat tots a dir, llavors idees molt, molt simples, molt resultones, però a vegades molt buides. És igual els TikToks, els Instagrams, però també els posts, els blogs, etc. Són continguts que són molt curts, i tots ens hem acostumat a llegir aquest tipus de coses, perquè si requereixen més esforç hi ha el temor de que la gent doncs, ja no se'l llegeixi, no? Aquest és un element, però també és veritat que vivim en un món que és molt accelerat, on estem bombardejats constantment de mil informacions i de mil inputs, que fa que la nostra capacitat d'atenció, de lectura reposada, també disminueixi, perquè anem d'un lloc a l'altre. Vull dir que no és una cosa que només els hi passi als nens i nenes. Jo crec que si ens mirem als adults, la quantitat d'inputs que rebem i com saltem d'una cosa a l'altra i quina capacitat tenim realment de prestar atenció i d'esforçar-nos en entendre les coses, veurem que també ha disminuït enormement, no?
1: No, i fins i tot la capacitat que tenim de llegir textos llargs, no? Com això ens passa molt als que redactem per premsa, no? De dir, quan més curt facis el text, pràcticament saps que més gent enganxaràs, no?
2: Clar. Efectivament. I això és molt important, perquè podem pensar és que els joves d'avui en dia no volen, no tenen problemes d'atenció, no volen fer l'esforç en entendre coses difícils, però que ens ha passat als adults. De fet, hi ha molts països on es veu que els adults comencen a llegir menys del que llegien ells mateixos fa 5 o 6 anys, no? Perquè requereix un esforç, perquè no tens temps, perquè et fatigues més, perquè és més fàcil doncs, que llegir-te un resum que llegir el text complet i fer aquest esforç cognitiu d'entendre profundament les coses, no? Entendre-les per tu mateix, no? I això, doncs, segurament, ara que ho tenim identificat com un problema, no hem de fer escarafalls. Per això serveixen aquestes proves, no? No és important en quin lloc en el rànquing, vull dir, no és per això que fem les proves, les fem per entendre una mica millor què passa, on estan els problemes. Ja hem identificat, no només a Espanya, sinó arreu del món, que aquí hi ha un problema, i segurament doncs, l'escola haurà de ser més intencional en la promoció de la lectura, no només a la primària, sinó a la secundària, no només a les llengües, no? A les matèries de llengua, sinó també segurament en altres matèries, destinar temps a la lectura en veu alta, en fi, dissenyar estratègies que garanteixin que els nens i nenes i els nois i noies surten de l'escola amb capacitat per entendre coses a vegades complexes que requereixen reflexió, no?
1: I què ens passa amb les matemàtiques? És una mica en la mateixa línia? És a dir, és aquesta dificultat de tenir un pensament més elaborat o de comprendre coses més complexes que fan que també a l'hora del pensament matemàtic també ens costi tenir-lo?
2: En matemàtiques ens passen coses una mica diferents, no? Els problemes són els mateixos, és a dir, molt alumnat amb competències molt baixes, molt elementals, i poc alumnat realment excel·lent, no? I l'alumnat que està al mig, doncs, bastant, deixeu-me dir així entre cometes, no? Bastant mediocre, diguem, els que estan al mig, no? I això és un problema. El que sí que s'ha detectat és que, de nou, potser a la primària els nens i nenes no consoliden prou conceptes matemàtics bàsics, fundacionals, no? que els habiliti i els capaciti per després, quan passen a la secundària, poder seguir acumulant coneixement, no? I raonament matemàtic doncs, fins al final de l'escolaritat obligatòria. Si no tens ben consolidada la base, és difícil després seguir, a mesura que es va sofisticant les matemàtiques, doncs, poder seguir el pas. Però també veiem en els informes internacionals que les matemàtiques ens passa que els nens i nenes acostumen a dominar bé la mecànica de la resolució de les operacions, per dir-ho així, però en canvi són bastant fluixos en el raonament matemàtic, en entendre què fan, per què ho fan, i en aplicar aquest coneixement a problemes reals. És a dir, hem d'entrenar més la dimensió competencial de les matemàtiques. És a dir, això no fas aquestes operacions i aprens que això es fa d'aquesta manera, sinó que entens quin és el sentit. Per què? O sigui, això es veu en moltes d'aquestes proves internacionals, perquè es formula un problema i quan es posen algunes dades en el problema, no? Que són irrellevants, que realment no són importants per la resolució del problema, els nois es perden, perquè estan acostumats a que en un problema les dades que hi apareixen en la formulació del problema són dades que has de tenir en compte per resoldre'l, no? Mm-hmm. Quan apareix informació que no és rellevant, no saben distingir-ho, perquè apliquen molt bé la mecànica però no estan entenent exactament. Llavors a les matemàtiques ens passa això. I ja fa molts anys que les associacions de professionals de les matemàtiques diuen les matemàtiques s'han d'assenyar diferent. La mecànica és important, però sobretot la comprensió del per què i sobretot el raonament matemàtic. És el
1: però
2: que
1: en aquest sentit, eines com l'InnovaMat estan anant en aquesta línia o no? Perquè també hi ha molta polèmica al voltant de l'InnovaMat.
2: Hi ha molta polèmica a nivell de l'InnovaMat. A mi no em correspon avaluar-ho, però és veritat que l'InnovaMat va precisament a atacar aquest problema. Diu, ja entrarem en la mecànica de les matemàtiques o de la resolució de problemes, però primer hem a intentar que entenguin quin és el raonament que hi ha al darrere, quina és la lògica que hi ha al darrere de les operacions matemàtiques, perquè d'aquesta manera desenvolupin el pensament matemàtic més que no pas aprenguin a fer operacions. El que passa és que InnovaMat, com que precisament és un mètode bastant diferent del que com vam aprendre'n, almenys
1: sí, sí.
2: Jo, seguríssim,
1: sí, sí.
2: No?
1: Jo també, sí, sí.
2: Doncs clar, genera molt desconcert en les famílies perquè de sobte també senten que no poden que no poden acompanyar els seus fills en les matemàtiques, que tothom creu que és una matèria molt important. I això genera molt desconcert perquè els nens i nenes fan coses i aborden les matemàtiques d'una manera bastant diferent a com nosaltres ho vam fer i ens sembla que llavors no en sabran, no? Jo, pel que sé, les avaluacions que s'han fet d'InnovaMat apunten a que els nois i noies surten bastant més competents en l'adquisició d'aquest tipus de... en l'aplicació, no, de les matemàtiques, però no em correspon a mi, no?
1: Sí, sí, sí, perdona, t'he fet ara aquí un salt,
2: no,
1: mortal d'un tema a l'altre.
2: Però precisament és veritat que InnovaMat, com altres iniciatives, el que van és abordar aquest problema de dir hem de fer que els nens entenguin les matemàtiques perquè si les entenen i són capaços d'aplicar-les també les estimaran perquè veuran quin és el valor i la utilitat que té i com els serveix a la seva pròpia vida. I això és el que va, diguem-ne, atacar iniciatives com aquestes. No?
1: A Catalunya no ho podem analitzar perquè hem tingut aquest problema amb l'informe PISA, però les dades que tenim què ens diuen?
2: Les dades que tenim no ens les hem ni de mirar, ni de tocar-les. I, de fet, així ho ha dit l'OCDE, per favor, ni se les mirin. I fins i tot l'agència d'avaluació ens diu, no, o sigui, ni ens les mirarem. Per què? Perquè si en una mostra que està construïda per ser representativa un de cada quatre alumnes no respon, i és probable que la raó per la que no hagin respost és perquè no són, diguem-ne, els alumnes més... o més bons o que tenen més facilitat, clar, està tan esbiaixada que ni les hem de mirar, però això ens hem de treure del cap, és a dir, El que no, no sé què ens hauria dit PISA si haguéssim fet, si s'hagués fet. Segur que bones notícies no ens hauria donat, perquè ni el PISA anterior ni totes les proves intermitges que s'han fet, PILS, TIMS, que també et comparen internacionalment, no, el nivell competencial del teu alumnat, ens donaven bones notícies. I si no, i no hem fet res diferent, per tant, les notes no haurien sortit diferents. Llavors, jo crec que les dinàmiques de les coses que han passat a l'Estat són bastant aplicables per Catalunya, segurament amb algunes diferències, però diguem-ne, no necessitem PISA per prendre cap decisió. De fet, el sistema educatiu català està molt ben diagnosticat en els seus problemes des de fa molts anys.
1: I la radiografia seria similar, no?
2: L'elecció, saps?
1: Dic que la radiografia seria similar al que hem estat parlant, perquè de la lectura n'hem parlat molt, de les dificultats de comprensió lectora també, de la dificultat en la resolució de problemes també, per tant, estaríem una mica en la mateixa línia, no?
2: Estaríem en la mateixa línia, absolutament. Potser amb alguns agreujants, perquè en alguns temes Catalunya tenia problemes importants, no?, que ja s'havien assenyalat. Tenim una complexitat social a les aules que dificulta bastant la tasca dels docents, no? I no s'han implementat polítiques prou decidides per abordar-ho, no?
1: Doncs, Mònica Nadal, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Bé, doncs a l'Espai de Patrimoni d'avui ens volem aturar en una iniciativa com la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf de Castellà, Ramon Llinares, que va documentar la vida quotidiana dels castellarencs. Anem fins a Ràdio Castellà, on tenim a punt el Guillem Plans, amb la persona que segurament millor ens pot parlar d'aquesta iniciativa. Oi que sí, Guillem? Bona tarda.
1: Doncs sí, bona tarda, Carme. Soc aquí amb el Llorenç Genescà, que fa que no amb el dit, i és perquè ell és molt humil, però també pot parlar d'això a algú altre, no?
2: Em sembla. També em podria parlar més gent, de fet. Bona tarda, Carme, bona tarda,
0: bona
2: Guillem.
0: Bona tarda.
2: I bona tarda als oients. Em podria parlar, de fet, millor seria la gent que conforma l'arxiu, l'entitat Arxiu Ramon Llinares, que són la filla del propi Ramon i els seus nets, i que és una de les potes que ha articulat tot plegat a... del que parlarem avui, eh?
0: Molt bé.
1: En qualsevol cas, és un expert, Carme.
0: Sí, sí.
1: El tenim aquí. Doncs anem a revelar qui era Ramon Llinares, i el més extraordinari jo crec que és que era una persona anònima i que ara ens arriba a la seva feina. Explica'ns tot plegat com ha anat.
2: Sempre m'ha fet molta gràcia això de dir algú que és anònim, no?
1: Sí, sí, sí.
2: En realitat, ningú no és anònim per ningú i tots som una mica el mateix. Hi ha gent que surt més... en llocs que són més la palestra, no? Bé, no m'enrotllo per aquí. Ramon Llinares era un castellarenc molt normal i corrent, com apuntaves, que va néixer el 1923 al nostre municipi, fill d'una família treballadora de Castellà, amb familiars que van ser fusters i han sigut fusters a posteriori, prou coneguts també al nostre municipi. Un senyor que va treballar tota la seva vida laboral a Can Barba, a la fàbrica Tolrà, un senyor discret, amant de la lectura, amant de la seva família i de les seves petites coses, no? Com deia la cançó. La cosa extraordinària, no encara, però un element important va ser que als anys 60, que va ser un moment en què l'arribada a l'estat espanyol, especialment a Catalunya, de tot aquest nou volum d'electrodomèstics i de béns de consum que la gent podia ja començar a comprar després de la postguerra, de la lamentable i trista postguerra que es va viure aquí, va fer que el Ramon Llinares, com molts homes a Catalunya, es comprés una càmera de fotos. I en Ramon va començar a fer fotos, moltes fotos. Va fer moltíssimes fotos.
1: Com era la seva mirada i, per tant, les seves fotos?
2: Al Ramon li passava una cosa que també, com a molts homes i dones de la seva generació, va créixer amb el cinema com a entreteniment, com a manera de mirar el món moltes vegades. I ho dic perquè la seva generació pràcticament o anaven a ballar o anaven al cinema, no? I un cop a la setmana, doncs, anava al cinema a fer la sessió doble, i això li va crear, doncs, un gust estètic, un gust visual, una manera de mirar, i aquestes fotografies tenen molt de cinematogràfic. De fet, n'hi ha algunes que jo moltes vegades insisteixo, i ho dèiem aquest cap de setmana en els itineraris que vam fer per les jornades del patrimoni europeu, tenen molt de Bergman, per exemple, o tenen molt de cinema realista italià de l'època. És a dir, hi ha molts referents. És un fotògraf humanista, és un fotògraf del quotidià, és un fotògraf d'allò petit, d'allò que veiem

0: i castellà, com era molt habitual jo quan era petit, i no fa tant de temps d'això, encara se'n podia veure algun de campament gitano instal·lat. El Ramon, quan feia aquestes fotografies, no les feia amb un tele i les robava. El Ramon anava al campament, demanava permís per fer les fotos i feia aquestes fotos. I una altra característica d'aquestes fotografies és que són unes fotografies que d'alguna manera tenen una capacitat d'aturar el temps d'alguna cosa que està passant. I aturen literalment el temps i creen una atmosfera molt, molt màgica.
1: El que em sembla a mi fascinant d'aquesta història és el mateix que aquella fotògrafa nord-americana.
0: Correcte.
1: La Vivian Maier. En el seu cas, la seva mirada era irònica i tenia tot un altre univers.
0: També ho és, en Ramon? A vegades s'assembla molt a la Vivian Maier.
1: Sí? El que m'hi fa pensar és que per un fet atzarós de la vida, això ens ha arribat a les mans. I quantes Vivian Maiers deuen haver-hi, quants Ramons Llinares, i em sembla fabulós i extraordinari, no pels que no ens han arribat, sinó precisament perquè ells ens hagin pogut arribar. I per això et comentava el fet de la persona anònima, no un personatge públic, perquè n'hi ha molts de qui també es destaca. També era fotògraf i aleshores es rescaten les seves fotos. No, sinó algú que per un fet atzarós de la vida ens arriba, doncs imagina't tu, gairebé 50, 60, 70 anys després.
0: La potencialitat de trobar grans creadors o obra amagada és, jo crec que és infinita, i gràcies a coses com la càmera fotogràfica s'ha multiplicat molt més. Ja no parlem del mòbil. Són gent que no tenien formació, però en tenien molta. És a dir, van acabar l'escola amb 14 anys i es van posar a treballar, però que es van seguir formant al llarg de la seva vida. Veure molt cinema és molt formatiu. Veure gran cinema, els grans directors, et dona això, fins i tot la manera com il·luminar una escena. I això es veu en el Ramon. Llavors, aquest potencial, per això faig aquesta picada d'ulleta quan diem anònim, en aquest sentit, la gent som anònims pel mainstream, no? pel corrent general. Clar. Però no som anònims, i segurament a les cases de tothom hi ha petits genis, petits o grans genis, que per casualitat, com en aquest cas, s'han descobert. Però el cas del Ramon encara és pitjor, perquè de fet el Ramon era una persona molt discreta, i quan va tenir un desencontre una vegada, doncs es va trobar que algú li havia agafat alguna de les seves fotografies sense demanar-li. La família el va aturar cremant els negatius de totes les fotografies al pati de casa.
1: Uau.
0: És a dir, encara reblem el clau més.
1: Ara estaria emprenyadíssim, si parlava de nosaltres.
0: El Ramon, i això ho explica molt bé la Montserrat, la seva filla, jo crec que si veiés tot això que s'està fent ara amb la seva obra, no hi estaria gens d'acord.
1: Doncs jo abans t'ho he dit de broma, que hem tingut problemes tècnics, i he dit, aquí hi ha una interferència del més enllà que algú no vol que parlem.
0: Segurament és ell. Segurament és ell, perquè ell i ho diu la Montserrat, no hi estaria gens d'acord. Trobaria absurd que les seves fotos estiguessin penjades al carrer, d'això se'n fes un itinerari i ara se'n plantegessin fer alguna cosa més, no? No ho entendria, perquè repeteix una persona extraordinàriament discreta, extraordinàriament, però amb una qualitat en allò que feia, en aquest cas en les fotografies que feia, que a mi, jo no sé on t'arribarà això, no en tinc ni idea, això el temps ho dirà, però el situa com un, bé, com algú que en sabia i molt. Vull dir, a hores d'ara ja hi ha algun expert a nivell català que s'ho ha mirat i donen, doncs, un cert valor a aquest
1: fons. Sí, pot ser que tingui més recorregut.
0: Esperem que el tingui. Esperem que el tingui. Si més o menys, l'Ajuntament, hi ha un conveni que s'està tancant ara mateix, i la voluntat és de fer més iniciatives que seguiran cap al 2027, i que d'alguna manera castellà faci bandera, en aquest cas, no d'una persona, sinó de tenir un fons fotogràfic com aquest. I si això encara seria la bomba, si servís per destapar altres possibles fons i altres possibles artistes anònims. com dèiem abans, doncs benvingut serà.
2: Doncs escolteu una cosa, Llorenç, Guillem, ens hem quedat amb ganes perquè...

0: És apassionant el que esteu explicant. He pogut veure alguna de les fotografies que hi havia en aquell itinerari que es va fer per, per castellà. I la veritat és que són realment extraordinàries. I és veritat, com comentaves abans, sembla que capta perfectament aquell moment. Em sap greu perquè ja no ens queda més temps i encara tenim altres continguts compartir amb la nostra audiència. En tot cas, qualsevol altre dia podem continuar parlant.
1: Per descomptat, i tant.
2: Us convido, això sí, a fer l'itinerari aquí a Castellà, tots els que vingueu,
0: encara
2: que trobareu el mecanisme. Sí, serà durant molt de temps. Es preveu que duri mesos.
0: Doncs és una bona recomanació.
2: Algun any, si és possible.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé la tarda.
1: Gràcies a tu, Carme. Que vagi molt
0: bé. Adéu-siau.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Bé, doncs, tot just avui comença el Filmets, el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, una 52a edició amb més de 200 produccions d'arreu del món. En parlem amb en Marc Corts, director artístic del festival, i l'Agustí Rodríguez, el conseller delegat de Badalona Comunicació. Els tenim amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Aquí des de l'estudi de Ràdio Ciutat de Badalona tinc el Marc Corts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, com estem?
1: Molt bé, just avui comença el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, la 52a edició ja. Imagino que arribar a aquesta xifra vol dir que Filmets està més viu que mai, no?
2: Doncs mira, per nosaltres és un autèntic orgull arribar a 52 edicions, no? Això ens ha convertit en un festival que jo crec que és referència no només a nivell de l'estat espanyol, sinó també internacional, i a més s'ha convertit en referència no només pel món del cinema i dels curts, etc., sinó per l'àmbit també formatiu, de nou talent, de gent jove, formatiu, etc., no? I per tant, per nosaltres és un motiu de satisfacció i d'orgull arribar a aquests 52 edicions, Déu-n'hi-do.
3: Sí,
2: Déu-n'hi-do el que passava fa 52 anys.
3: Sí. Es diu molt ràpid i, bueno, ja és el meu segon any aquí dintre i realment es diu 52 ràpid, però al final hi ha milers i milers de pel·lícules, no?, presentades al festival, que jo crec que és el reclam més... on es veu l'èxit, no?, total d'això. Evidentment, després estarà tota la setmana i mitja, no?, de festival, on podrem gaudir, pues, bueno, de la millor selecció que s'ha fet amb molta cura, amb molta energia, amb molta paciència, i que realment creiem que el resultat es veurà segur al dia de la inauguració.
1: Quin és el secret perquè Filmets segueixi sent un referent?
3: A veure, jo crec que apostar per al talent, no? I inclús també donar llum pues una mica el que deia l'Agustí, no? Sobretot també a la gent que està a escoles, perquè hi ha hagut ara, últimament, en els últims anys hi ha hagut un boom molt bèstia de creació d'escoles, màsters, de gent professional, i tot això jo crec que per ells, i sobretot Filmets, que és el referent aquí a Espanya, pues ells puguin tindre aquesta visibilitat, és com una borsa de treball, una continuació a aquesta aposta que s'ha fet per la docència, no? I això és com que és el primer format, no?, que presenten molts directors, pues clar, això per nosaltres és un orgull poder estar en aquest pas.
2: Perquè et facis una idea amb això que comentava el Marc, no? Nosaltres tenim diferents sessions, per exemple, a les biblioteques de Badalona, que es podran veure en totes les biblioteques diferents sessions, però també tenim sessions a primària i a secundària. I en aquest sentit, prop de 5.000 alumnes, no?, veuen el Filmets o les produccions de Filmets, i molts d'ells participen en aquestes creacions, no? Per tant, a més de ser un motor des del punt de vista del món del cinema, també és un motor des del punt de vista d'inici o de motivació a molta gent jove que probablement es podrà dedicar en la seva vida professional també al món del cinema. El cinema no és només ser actor i director, com bé sap el Marc, no? Sí. Hi ha so, hi ha il·luminació, hi ha maquillatge, hi ha efectes especials, hi ha edició, hi ha moltes variables, no? I això jo crec que no forma part d'aquesta filosofia, no? De que la professió, de que el món del cinema, no?, tingui en el Filmets també una masia, una masia, si ho portem a l'àmbit futbolero.
1: Justament sobre les noves generacions em volia parlar més endavant amb prou temps, però abans sobre l'edició d'enguany. Quantes propostes han arribat, quantes se n'han seleccionat, quantes sessions hi haurà durant aquesta setmana de festival?
2: Si mira, jo tinc alguns números per aquí que sí que em sembla interessant que la gent que ens escolta ho pugui saber. En aquests dies, és a dir, a partir del dia 16, que és quan hi ha la sessió inaugural, o sigui, menys de 48 hores, i fins al dia 24 s'exhibiran 230 pel·lícules. Perquè ens fem una idea, el festival de Sitges, per exemple, no?, que té un renom internacional indiscutible, se'n projecten 128. A Màlaga, que està de pujada en aquests últims anys, 82. A Sant Sebastián, que és el festival de referència, 59. O a Osca, no?, cap al tamany es podria comparar una mica a Badalona, 70. Per tant, fixeu-vos que en alguns casos fins i tot tripliquem aquestes xifres, no? Però no només això, sinó d'aquestes 230 pel·lícules hi ha 212 que estan en competició internacional i que provenen de 51 països. Per tant, demostrem una mica la vocació també internacional, no?, i de llarg recorregut que té el Filmets, que no només es queda en el nostre àmbit de Badalona, en el nostre país, sinó que va més enllà, no?, fora de les fronteres. No?
1: És un festival que s'ha guanyat el seu lloc al mapa.
2: S'ha guanyat el seu lloc. Mira, hi ha 52 estrenes mundials, hi ha 64 estrenes internacionals, jo crec que són dades molt interessants, hi ha 110 estrenes espanyoles, hi ha 143 estrenes catalanes, per entendre'ns, i hi ha 77 òperes primes.
3: Estic al·lucinat perquè, clar, té tota la informació, està molt ben informat a l'Agustí, que així, això no, m'agrada molt perquè... Sí, perquè jo no controlo de números, aleshores, jo sé que n'hi ha moltes, que n'ha hagut moltes, però tindre aquestes dades crec que són molt, molt rellevants, no? I fer aquesta comparativa amb altres festivals, doncs, és veure, no, on estem. Aleshores, tenim 26 sessions competitives, no?, que són una mica intentant seguir la línia l'any passat, que són molt marcades, no?, i tots amb un apartat de contingut especial. El que sí que hem fet aquest any, hem reduït alguna sessió, no?, perquè els timings ens apuraven molt. Jo crec que hem fet una cosa aquí, crec que és un bon exercici i crec que també haurem d'anar fent proves amb el temps, que és treure alguna sessió, perquè ja farem alguna cosa pel mig, alguna presentació, xerrades, que normalment s'allarguen. Això és el que, això el que donem és molta comoditat i molta més participació, no? I al final la gent, quan entra a una sessió de marxar, de tornar a entrar, aleshores, doncs, bueno, jo crec que en aquest sentit hem fet un pas endavant, perquè menys és més, en el sentit de tenim moltes coses a veure, però tenim molta qualitat, no? Que jo crec que és el...
2: En aquest sentit, m'agradaria recordar que el Filmets és totalment gratuït. Les entrades es poden adquirir al nostre web, perquè el Filmets té vocació pública, com no podia ser d'una altra manera, i té aquesta vocació sobretot per dues coses. Una, el recolzament de l'Ajuntament de Badalona, sense el qual aquest festival no es podria portar a terme, però també m'agradaria dir que és molt important la participació dels sponsors. Els sponsors, els patrocinadors, la gent que fa aportacions, és fonamental perquè el festival tiri endavant, perquè el festival guanyi alçada, perquè guanyi prestigi. I, per tant, aquest recolzament, jo voldria fer un reconeixement express a aquest recolzament. I també voldria fer un reconeixement a aquest recolzament a altres mitjans que col·laboren amb nosaltres, com pot ser la xarxa, a la casa on estem ara, La Vanguardia, que també ens recolza, Televisió Espanyola, l'Agència Catalana de Notícies o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sense aquest recolzament, el festival tindria potes, diguem, que no,
3: sí, sí,
2: que no encaixaria.
3: Seria un altre festival.
1: És un resultat producte de tota la feina.
3: A mi també afegiria, no, que, evidentment, és superimportant aquesta part, no, de finançament. És la part de jurat de selecció, el jurat internacional, no, l'equip de Badalona Comunicació que treballa intensament, pues, l'Estela, el Marc, o sea, tota la xarxa que han creat. I sobretot, pues, aquest valor, no? Perquè al final el jurat de selecció, pues, al final han fet una feina pues, molt potent i que també gràcies a ells, no? I aquest equip construït, pues, això tira tant endavant.
2: I els voluntaris, no? Correcte. Oblidem els voluntaris, sí, sí, importantíssims.
3: Hem dit que els hi portarem coca de Can Bertran.
2: Home, els hi portarem coca de Can Bertran i alguna sorpreseta més.
3: Sí?
1: Això encara no ho direm.
2: Això ho reservem.
1: Sobre l'edició d'enguany, quines propostes destacaríeu? Quines són les grans tendències i temàtiques del Filmets?
3: Mira, jo vull posar com a exemple l'any passat, que jo entrava totalment naïf, no? Desconeixedor una mica de quina era la fórmula. Vaig tindre el suport màxim de tot l'equip. Aquest any he volgut marcar una mica ja el meu criteri, no? Normalment el criteri a seguir ha estat una mica identificar també aquest jurat de selecció, que pogués veure el cinema de la mateixa manera que ho veig jo, que a mi al final m'agrada el cine d'entreteniment, el cine ben fet. Jo crec molt en el cine, evidentment, de qualitat i divertiment. Evidentment, els missatges han de ser, hi ha pel·lícules molt profundes que crec que són molt rellevants i estan molt ben fetes i han de ser, però que també que no ens emmarquem, no, en un entorn totalment sesgat, en el sentit de dir, ostres, no, anem a veure la profunditat de les vides de cadascú, i que sí, que és rellevant i s'ha d'aprendre a fer cine d'aquesta manera, però, i això es veurà en la sessió inaugural, es veurà aquest estil, no? Evidentment ens hem hagut de dedicar aquestes sessions temàtiques a les temàtiques que són, òbviament, però buscar una mica més d'entreteniment, que crec que és important.
2: Voldria dir, perquè la gent que desconegui Filmets doncs també tingui una idea clara, més enllà, diguem, de la part competitiva de la secció oficial, no?, de les pròpies pel·lícules, hi ha també una altra part que és molt interessant, a la que el Marc apuntava ara, que és a l'Off Filmets. Això què vol dir? Això són activitats paral·leles que es desenvolupen al llarg de els propers 10 dies, a partir d'avui mateix, d'aquesta mateixa nit, i són o sessions, diguem, Filmets Pro, o taules rodones per parlar i debatre determinats temes, o els Filmet Talks, per exemple, no?, que són converses al voltant de professionals, del jurat internacional. És a dir, hi ha tota una sèrie, hi ha algunes masterclass, per exemple, aquest any que també hem organitzat, al voltant de l'animació, no?, del món de l'animació. Sí. Per tant, hi ha altres activitats que també estan al nostre programa, que es pot consultar al nostre web, que van més enllà, diguem, de les pròpies pel·lícules.
1: Sí, no? Sí. I una d'aquestes activitats que més abans comentàveu sobre les generacions més joves són els filmets a les biblioteques i els filmets en família, que són el clar exemple de voler apropar els curtmetratges als infants. Són propostes que triomfen? Quina és la resposta de la gent?
3: Espectacular, perquè jo crec que, al final, també això sí que ho porto jo dins a la sang, o crec que també ha de ser aquesta part de l'ideari de filmets, de tindre, diguéssim, la cantera jove, no?, que vegi cinema, que es culturitzi, no?, però no només és aprendre un sesgo a vegades ideològic, sinó que no, és aprendre a un respecte al que estàs veient, a la feina que ha fet a l'altre, a les històries que s'expliquen, històries d'amor, històries potser tràgiques, a nivell infantil tot, no?, però crec que és important que ells absorbeixin, i més avui en dia, amb els continguts tan ràpids que tenim dins de les plataformes o de les xarxes. Aleshores, jo crec que aquesta feina que fa Filmets, per mi, és un 50%, no us ho veig així, no? I poder treure totes les escoles de Badalona, doncs això és un orgull per Badalona, sincerament, perquè és que està Badalona volcada en Filmets. Una altra cosa, que estaves parlant de la part d'Off Filmets, una mica que explicava l'Agustí, hem de destacar, no?, el que tenim al Filmets Lab, no?, que és aquest laboratori, sí, que estem creant també, justament amb això, pel nou talent. Aleshores, tenim 27 projectes, els quals ja me'ls he començat a mirar, i aleshores seleccionarem, bueno, estem preparant que vingui tots els que s'han presentat allà i que sortiran 5 a presentar el seu projecte, no? I això després tindrà un recolzament tant de producció com d'execució, com de desenvolupament, com de postproducció, i que això és un...
2: Això és com un... El Filmets Lab és com un laboratori, no?
3: Correcte.
2: Diguem, d'audiovisual i cinematogràfic, i sobretot va adreçat a talent jove, a buscar... Sí, sí. A buscar i a trobar talent jove.
3: Correcte.
1: Doncs amb aquesta mirada professional acabem l'entrevista. Recordem el Filmets d'aquí de Badalona, que estarà disponible durant aquesta setmana de festival, i les entrades gratuïtes per tothom qui ho vulgui.
2: Absolutament.
1: Les poden aconseguir a la web. Marc Orts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres.

Doncs amb aquesta nova proposta, nova perquè és una nova edició, però el Filmets el coneixem prou aquí al Connectats i, per tant, és una recomanació que fem des d'aquí molt vivament. Gràcies a tots per la companyia. Demà més tancarem una nova setmana del Connectats. Us hi esperem a tots quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
9: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
14: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
15: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
16: Són les 6.
7: El Prat en 3 minuts.
16: Què tal? Bona tarda. Es parla Lluís Rodríguez Alonso, el Col·legi de Farmacèutics i la Fundació Ictus han portat la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus fins la plaça de Catalunya. El Prat és el tercer municipi en rebre la visita d'aquesta unitat mòbil que durant dos dies està informant i sensibilitzant sobre els factors de risc associats a aquesta malaltia que es preveu que afecti a una de cada quatre persones. Una incidència que a més té molt a veure amb el ritme de vida que portem i que cada cop impacta gent més jove. Escoltem Judit Figuerola, gerent de la Fundació Ictus.
17: Cada cop tenim més persones que venen a la Fundació Ictus de 40 anys, de 45, de 30. Per què? Perquè el seu nivell d'estrès, quan tens moltes coses a fer al mateix moment de la teva vida, què passa? Que el que fas al final menys és cuidar-te. Surs menys a caminar, fumes més tabac perquè pal·lia una mica l'estrès, no menges tan bé perquè no tens temps, vas a menjar processats. I això què vol dir? Que ens pot afectar, bueno, ens està afectant molt més a la salut.
16: La campanya consisteix en un circuit de 30 minuts on cada persona s'ha pogut prendre la pressió arterial, mesurar el colesterol i la composició corporal, així com un electrocardiograma. Proves que es poden realitzar de forma habitual a les farmàcies i que es poden també registrar a la nova app La meva farmàcia, que justament també s'ha donat a conèixer amb aquesta campanya. Durant les nits d'avui i de demà es duran a terme treballs de reparació i de millora en l'asfalt del polígon industrial Pretenc. Aquestes obres s'emmarquen en el projecte Més Pretencs, que compta amb 1,2 milions d'euros per tal de dinamitzar i modernitzar les zones industrials del municipi. Pel que fa a les obres, es faran de 10 a 6 de la matinada. Aquesta nit al concret serà al carrer 100 i demà entre el carrer 100 i el 114. Com a alternativa, als trams afectats del carrer 100 es podrà utilitzar els paral·lels, el 107 i el 110. En els trams tallats es permetrà l'accés a les naus i en alguns casos també caldrà circular en sentit contrari seguint les indicacions que hi hagi del personal d'obra. L'Ajuntament de Prat ha posat en marxa QF Prat, un espai web per trobar fàcilment tota l'oferta d'oci programada a la ciutat per a tots els gustos i grups d'edat. Cada setmana es publicarà un vídeo animat per a dos joves del Prat amb les principals propostes dels dies següents, una iniciativa que se suma a la ja existent agenda del web de l'Ajuntament.
18: Esports.
16: I els esports, l'Eprat ha empatat a 1 en el derbi del Baix Llobregat davant del Castelldefels. Els de Cristian Gómez van disputar ahir al Canyars el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elit. Amb aquest resultat, els patalaves col·loquen novens a la taula, a 2 punts de la promoció i a 3 de la primera plaça, que ocupa ara mateix el Martorell. El proper enfrontament serà diumenge a partir de les 4 al Sagnier contra el Sabadell B. Aquí les notícies d'aquest dijous 15 d'octubre. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre demà a partir de les 9.

Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. L'AE Prat no va poder passar de l'empat a 1 en la seva visita a la Unió Esportiva Castelldefels. El derbi del Baix Llobregat va acabar en taules, tot i que el Prat va jugar 75 minuts amb un home més. Els de Cristian Gómez no van fer bona la seva superioritat i van acabar pagant en excés la seva falta d'encert de cara a porteria. És la primera punxada del curs pels Potablava, que comencen a pagar les conseqüències d'haver de recuperar partits entre setmana. Una gerra d'aigua freda que serveix per aterrar l'eufòria de la Copa i recordar que la Lliga Elite és una altra història. Aquí, cada partit és una visita al dentista. Per conèixer de primera mà com va anar el partit, farem tertúlia amb el Manolo Gol i l'Agustí Farizo. Avui també, a més, parlarem amb el Marci Palacios, entrenador del Futsal Prat, perquè ens expliqui com han començat la temporada el primer equip masculí i femení. Aquest últim, per cert, de nova creació aquesta temporada. I arrodonirem el programa amb el lliure directe, de nou, amb l'Agustí Farizo. Amb ell repassarem la polèmica arbitral més sonada del passat cap de setmana, concretament l'estrabada de cabells de Vinícius Júnior a Salivà, a banda d'altres polèmiques arbitrals. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, per estar sempre informats a tota l'actualitat esportiva. Dit això, a la part tècnica ens acompanya avui el Juan Carlos Muñoz. Benvinguts i benvingudes al Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Nil Piera.
1: Va, doncs, és moment de repassar l'empat de l'AE Prat ahir al derbi del Baix Llobregat davant el Castelldefels, empat a un en què els de Cristian Gómez no van poder superar el seu rival del Baix Llobregat en el partit que es va disputar ahir als Canyes, partit ajornat, corresponent a la segona jornada de Lliga Elite. Els Potablava van jugar 75 minuts amb un home més, però l'expulsió d'Alex Penya per doble targeta groga, però no van saber treure profit d'aquest avantatge. De fet, va ser el Castelldefels qui, malgrat estar amb 10, es va avançar en el marcador als 9 minuts de segona part mitjançant Eloy Pozuelo. L'equip de Cristian Gómez va estar molt desencertat de cara a porteria i sense aquest punt, no, d'encert que havia exhibit en les tres primeres jornades, o tres primers partits, millor dit, de la temporada. Ara bé, quan faltaven menys de 10 minuts, va aparèixer un d'aquells que, dels que apareixen sempre, no, Adri Ribas, per salvar un punt pels Potablaves. Doncs bé, un cop ja hem posat una mica de context al partit, no, és moment de passar al bisturí, a l'enfrontament que vam viure ahir amb les dues persones que ens el van explicar aquí al Prat Ràdio, el Manolo Gol i l'Agustí Farizo. Bona tarda, com esteu?
2: Bona tarda, Nil. Bona tarda a tots els dilluns al Prat Ràdio, al Prat Esports. Un plaer.
3: Hola, bona tarda, Nil.
1: Doncs a veure, anem posant una miqueta de llum a aquest partit, perquè el Prat va sortir fort, va començar millor durant aquesta primera meitat, però li va faltar aquest encert, no? Expliqueu-me com van ser aquests primers compassos, Manolo.
3: Bueno, pues sí, lo que tú dices, salió el Prat bastante fuerte. Mira que en los primeros 17 minutos ya tuvo dos oportunidades para abrir el marcador, pero luego el Castelldefels poco a poco se fue rehaciendo y ya se acercó también un par de veces a los dominios de Pablo. Pero sí, el Prat lo que faltó ayer fue falta de puntería, porque de las ocasiones de la primera parte y de la segunda, pues algún gol más tenía que haber llegado.
1: Vols dir alguna cosa, Farizo?
4: Que coincideixo totalment amb Manolo. El Prat no va estar encertat en els xuts a porta. Crec que va estar també molt minso a l'hora de, per convicció, de xutar a porta des de qualsevol lloc, i van intentar jugar molt per les bandes, inclús vegades que podien haver intentat el xut a porta directe i no ho van fer. I, bueno, i malgrat que el Castelldefels es va adelantar en el marcador, veient el context global de partit, crec que el Prat va rescatar un punt.
1: Expulsió d'un jugador del Castelldefels quan havien passat 24 minuts de joc, expulsió d'Àlex Penya. Arran d'aquesta acció, el Prat millora, domina més. Com va reaccionar el conjunt de Cristian Gómez a aquesta expulsió?
3: Pues yo la verdad es que no vi que hubiera superioridad numérica de el Prat sobre el terreno de juego. Sí que en los primeros minutos los de Cristian Gómez buscaron la portería rival, pero en líneas generales no se notó que había un equipo con un jugador menos, porque el Castelldefels además se defendió muy bien. Quizá en los últimos minutos sí que el Prat ya presionó más y embotelló al Castelldefels en su campo, pero en líneas generales diría yo que el Castelldefels lo hizo muy bien.
1: I Farizo, al 54 arriba el gol del Castelldefels, o sigui, ja arriba un punt en què comencen a semblar ells qui estan amb 11 i no pas el Prat.
4: Correcte, és que amb la transmissió en directe ho vam comentar tant Manolo com jo en diverses ocasions, que pel dibuix que va acabar fent Sergi Cabré, entrenador del Castelldefels, va recomposar molt bé l'equip després de l'expulsió d'Àlex Penyes, i ho dèiem, és que sembla que el que està jugant amb 11 jugadors, com deia Manolo, és el Castelldefels i no el Prat, perquè realment el que diu ell, fins als últims minuts, que bueno, ja es va veure el Castelldefels que tenia que guardar la roba més que nedar i aguantar aquest resultat de 1-0, es va posar una mica més enrere, però el Prat, no obstant així, tampoc va tindre les idees clares i no se li va veure una fluïdesa de joc, una verticalitat cap a la porteria del Castelldefels per poder aconseguir el empat una mica abans, i potser a lo millor estaríem parlant ara de que si hagués tingut més marge al Prat d'un 1-2, però bé, el Castelldefels, que et dic, va fer un partit per mi molt bo, tant en defensa com en atac, perquè van sortir amb transicions molt ràpides de la segona part, inclús a vegades atacaven dos davanters del Castelldefels contra quatre defensors del Prat i els hi donaven problemes. Per tant, crec que el Castelldefels pot estar molt satisfet, i el Prat sí que pot tindre aquest punt de que a lo millor pues, podia haver aconseguit alguna més.
1: Doncs Cristian Gómez, que estava força d'acord amb aquest anàlisi, que ens comentava que sobretot durant el primer quart d'hora de la represa el Prat no va estar gaire encertat.
5: Una part parte ellos los primeros 10-15 minutos han estado mejor que nosotros, han salido más intensos, han querido de verdad ganar el partido y nosotros en esos minutos no hemos querido ganar el partido, no ganábamos los duelos, nos han empezado a hundir y fruto de eso pues ha llegado el gol de ellos que para mí, para lo que se está viendo en esos primeros minutos ha sido merecido.
1: Doncs bé, una anàlisi una mica en la línia del que ens comentàveu. Arran, però, del gol del Castelldefels, el Prat torna a recuperar una mica l'iniciativa fins que aconsegueix empatar mitjançant Adri Ribas, no, Manolo?
3: Así es, el Prat ya se vio que con el marcador en contra las cosas se ponían feas y bueno, ayer no hicimos la imagen del partido por falta de tiempo, pero yo diría que la jugada clave llegó el minuto 23 de la segunda parte cuando un cabezazo de Marimón lo desvió ligeramente el guardameta Pablo, la pelota viene al palo y de nuevo Pablo consiguió hacerse con ella porque un 2-0 hubiera sido mortal para el partido y seguramente no el Prats hubiera ido sin puntuar.
4: Jo discrepo una mica de Cristian Gómez perquè ell parla de que va tindre diverses ocasions del Prats, sí que és cert, però sense unes idees molt clares, no? Perquè Aleix Ruiz, ho comentàvem a la cabina en transmissió en directe, tampoc havia tingut moltes dificultats a aturar els pocs xuts que va tindre el Prat a la primera part. Potser va tindre una mica més de feina a la segona, el porter del Castelldefels, però per mi el Prat va estar, com et deia abans, molt minso a l'hora d'atacar. I bueno, jo ho vaig dir diverses vegades, jo quan es produeix l'expulsió de Penyes, jo, i permeteu-me des de la humilitat més profunda com a entrenador, jo hagués fet ja ràpidament el canvi de Raúl Inocencio per Cono, per la verticalitat del coreà, per la força que imprimeix a la davantera del Prat, i jo no hagués esperat a la segona part a fer el canvi quan el va fer Cristian Gómez. És així, Manolo, jo vaig comentar-ho, que jo hagués fet aquest canvi ja.
3: Sí,
4: després
3: sí,
4: es va acabar fent.
3: Lo dijiste en el momento del final de la primera parte, de que seguramente en el descanso habría el cambio, pero finalmente pues no, llegó más tarde, en concreto en el minuto 59, los primeros cambios de Cristian Gómez.
1: De totes maneres, un Cristian Gómez que també estava d'acord amb que el Prat no va estar encertat de cara a porteria. De fet, sentim-lo.
5: Sí que es verdad que nos ha faltado finura a los metros finales, un poquito de ese juego interior para sacar fuera y generar ocasiones con centros, pero no nos ha dado y bueno, al final nos llevamos un empate que a mí personalmente me sabe a poco porque en el global del partido creo que hemos sido mejores, pero no, cuando perdonas, sobre todo en la primera parte, creo que en la primera parte tenemos que irnos al descanso 0-2 mínimo porque hemos tenido muchas situaciones claras para irnos al descanso ganando.
1: Un empat que sap a poc, suposo que vosaltres també vau marxar amb aquesta sensació.
4: Almenys jo sí, no sé Manolo com ho va veure, però jo li vaig dir a Manolo, veient el context global del partit, pots pensar que has rescatat un punt, però jo penso que el Prat ahir en va perdre dos.
3: Sí, pero bueno, al final yo doy por válido este punto, lo que pasa que hay que refrendarlo el domingo ganando al Sabadell B en el Sagnier, porque si no se quedará un poco escaso. Efectivamente, se desperdiciaron muchas ocasiones. En la primera parte el Prat tuvo 6 y en la segunda otras 6, de las cuales aprovechó una con el gol de Adri Ribas.
1: Manolo, tu que vas seguir gairebé tots els partits de la pretemporada del Prat, de fet, el primer dia, el dia de Singerlin, ho comentàvem, no?, que un dels grans deures del Prat era millorar l'encert de cara a porteria. No sé si van venir reminiscències, no?, del que havíem vist durant els partits de preparació.
3: Así es, hemos tenido 3 partidos con 3 victorias ante Singerlin y los 2 ante el San Rafael, donde el equipo pues ha marcado en los 2 partidos de Copa, marcó rápido el primer gol, eso seguramente animó a los jugadores a seguir atacando. Contra el Singerlin llegaron los goles en la segunda parte, pero claro, llegó el primero y el segundo muy rápido, y entonces pues eso siempre anima. Yo creo que siempre es muy importante marcar pronto el primer gol, porque eso te da alas para seguir buscando la portería contraria y tener acierto de cara a portería, que es lo que faltó ayer.
4: Y yo pienso también, Nil, que ho comentava en Manolo fora de micro, que el Prat venia d'una trajectòria molt positiva, com ell ara comentava molt bé, amb 3 partits, 13 gols a favor i tan sols un en contra, i potser els jugadors del Prat van sortir amb la mentalitat de, bueno, si ho fem mitjanament bé com ho estem fent fins ara, aquest partit també el guanyarem. I clar, la Lliga Elit Catalana, la veritat és que és molt competitiva i no té res a veure amb el que ells havien viscut en els altres 2 partits de la Copa del Rei, penso.
1: també cal sumar, no, el cansament, que al final és complicat compaginar dues competicions alhora, i no només això, sinó que vens de no competir a la Lliga, de competir, com deies, a la Copa del Rei, on a priori el nivell hauria de ser superior, però després la realitat i a la pràctica és una altra completament diferent, perquè el nivell del futbol català és molt i molt alt, però clar, sobretot parlar d'aquest canvi de xip competitiu, de fet ens ho comentava Albert Morral un cop acabat el partit.
6: La verdad que tenemos una plantilla muy completa con que pueden contar con todos los jugadores y se ha notado mucho. Hemos hecho un cambio de mentalidad muy importante porque veníamos de no competir en Liga durante muchos partidos y eso se nota, y creo que la mentalidad es muy buena.
3: Sí, la mentalidad es extraordinaria, los jugadores quieren, pero hay veces que el cuerpo no da para más y si no aciertas entre los tres palos, pues si la pelota no entra, todo va mal. Si la pelota entra, todo va bien.
4: De totes formes, ell parlava de mentalitat i jo torno a repetir que penso que els jugadors del Prat, a lo millor ell no ho havia percebut així, però penso que els jugadors del Prat sí que és veritat que venien amb la mentalitat de vinga, va, fem el joc nostre i marcarem aviat i ens posarem per davant, obligues a l'equip contrari que s'obri, etc. No? És veritat el que dèieu, però jo no estic del tot d'acord amb aquesta falta de ritme de competició. Sí que és cert que s'han suspès partits per la pluja, que hem estat jugant Copa del Rei i no hem estat jugant Lliga. Penso que els jugadors ja són, no diré professionals, però bueno, que són hi ha jugadors que estan molt curtits en el món del futbol i que aquesta falta de ritme que ahir els hi van veure en certes fases del partit penso que no és produït per aquest ritme de competició que s'ha anat tallant, no? Penso que és més mentalitat d'ells i el que he explicat ara fa un moment que i el que deia Manolo i la falta d'encert que una altra cosa.
1: També és veritat que és inici de temporada, que no és, bueno, és encara com el punt final de la pretemporada, perquè és que només portem 3 jornades a la pràctica, bé, 4. Hi ha un punt que els futbolistes encara no estan en el seu pic físic i que posar aquest nivell d'exigència competitiva, que a més s'haurà d'anar reproduint, perquè el Prat s'haurà d'acostumar a jugar entre setmana almenys durant aquest primer trimestre de curs. Haurà de recuperar encara 2 partits més la Copa del Rei, vull dir que hi ha un nivell d'exigència que al qual s'haurà d'acostumar. Per sort, no sé si esteu d'acord en això, la plantilla és llarga i el Prat té recursos de sobra per poder anar rotant.
3: Sí, sí, que es lo que está haciendo Cristian Gómez en estos últimos partidos. Está rotando tanto en la portería como en el equipo. Y bueno, pues poco a poco se irán recuperando estos partidos. Si la climatología lo permite, que ya dan lluvias para este fin de semana, vamos a rezar para que no se suspenda el partido contra el Sabadell.
1: Si plou, que sigui poquet, ¿no?
3: Exacto.
4: Bueno, plourà. Sembla ser per tot el que indiquen els mapes meteorològics. I el que diu Manolo, ja veurem si el diumenge juga el partit contra el Sabadell. I llavors, clar, afegeix, és un altre partit més que es té que recuperar i tornaran a ser 3. I això, en aquest, com dius tu, primer trimestre de curs, pot afectar d'aquí a Nadal, perquè, clar, aquí sí que es comença a trencar ja el ritme de competició.
1: Pel bé de tots, esperem que es jugui, però anem a sentir a Cristian Gómez, que parlava sobre la profunditat de la plantilla, però també com a poc es va ja establint de manera regular en el joc la seva idea.
5: Total confianza, y el domingo pues saldrán otros, porque entiendo que esta semana costará un poquito de recuperar gente y lo harán bien, así que tranquilidad, estamos bien, la verdad que estamos haciendo buenos partidos, que con eso me quedo y pienso que cada vez es más regular el equipo durante más tiempo y eso es lo que me deja más tranquilo, pero ostras, estos 15 minutos nos han penalizado mucho hoy.
1: Es que ha comenzado también el Prat, que se'ns oblida, que es un equipo en construcción.
4: Sí, però bueno, sembla ser que per lo que veiem, línia per línia, potser té un equip més compensat aquest any que l'any passat, té un equip potser més agressiu esportivament parlant que l'any passat, però clar, és el que deia Manolo, si és que aquí no hi ha res que tinguem que descobrir ara. El futbol és, si entra la piloteta ets bo i ho fas bé, facis el que facis, si no entra la piloteta entre els tres pals pot ser molt bo, però això no compensa perquè no suma punts.
1: Això és així. Doncs amb aquest resultat, que el Prat es col·loca 9è a la taula, a 2 punts de la promoció i a 3 de la primera plaça que ocupa el Martorell, tot i que encara li queden per disputar, com comentàvem, els partits ajornats contra Turó de la Peira i el Vic. De fet, si donem un cop d'ull a la taula classificatòria, com dèiem, el Martorell és líder amb 7, però és que hi ha fins a 5 equips empatat amb aquests 7 punts. A banda del Martorell, hi ha l'Horta amb un partit menys, el Manlleu, el Viladecans i el Valls, mentre que el Singuerlín és qui ocupa la darrera plaça de promoció amb 6. Vull dir que malgrat aquest empat, la zona alta de la taula està a tocar.
3: Sí, sí, está cerquita y bueno, yo miraría la clasificación una vez que se vayan jugando estos partidos aplazados, porque no se puede mirar ahora porque hay muchos equipos que aún tienen que jugar partidos aplazados y entonces pues hay que esperar un poquito para empezar a calibrar bien la clasificación como está.
1: És que està sent molt caòtic aquest inici de curs amb tants partits ajornats. També pels equips és complicat com poder situar-se o saber quina és la seva lliga, perquè entre que un té un partit ajornat, l'altre no sé què, entres com una mena de dinàmica de confusió que també costa, no?, com establir-se d'alguna manera.
4: Sí, sí, jo veig això, que és una situació de competició amb alts i baixos, i que, bueno, el que dèiem en l'hora, moment, si guanyes els dos partits que tens pendents, et fiques a dalt i a sobre et destaques dels que ara van a les primeres posicions, però clar, també si perds o guanyes un i empates l'altre, i els altres també, perquè tenen que jugar, com deia ell, també almenys un partit, que és el de les pluges d'alguns dels equips que van a dalt, clar, és que pot canviar-ho tot. És cert que quan mirem la classificació, tots els equips, no sols el Prat, sinó tots els equips, volen saber quina és la seva posició real a la competició i a la lliga, a la classificació. I en aquest cas, com molt bé comentàvem tots, aquí ara mateix hi ha una posició dels equips que és fictícia, perquè clar, falten molts punts per jugar i no saps realment si estàs a dalt, si estàs a baix, si estàs al mig.
1: Doncs el pròxim partit, que és aquest diumenge a les 4:05, horari de la xarxa, el Sagné contra el Sabadell B, que és el desè classificat, o sigui, està una posició per sota del Prat a la taula, això sí, amb un partit més. Què espereu del Sabadell B?
3: Bueno, nos va a dar guerra seguro, porque son chavales jóvenes que corren como gacelas. Entonces hay que tener cuidado en defensa, de no que no nos pillen en contras, y luego pues intentar, lo que digo, marcar pronto para encarrilar el partido.
1: Farid, és que és el filial d'un equip de segona divisió.
4: Aquí et anava. Jo també penso això, vull dir, ara, si ja l'any passat era un estímul pels jugadors del B, del Sabadell, poder jugar a primera ref, imagina't ara que tenen el futbol professional a tocar, que si ho fan mitjanament bé poden ser alineats amb un equip del futbol professional de la Lliga Hyper Emotion. Jo em poso en el seu lloc i si jo fos jugador d'aquest equip m'esforçaria al màxim perquè l'entrenador del primer equip es fixés en mi i poder debutar al futbol professional. Sí que és cert, el Sabadell és un equip que ho fa bé, és un equip que també està molt assentat i contrastat a la categoria, i no serà gens fàcil, perquè veritablement el Sabadell el diumenge segur que ens posarà problemes i no li serà fàcil amb el Prat. Tenim el factor camp a favor, és cert, el que deia Manolo, si tenim la sort de marcar aviat, sí que és veritat que el Prat, quan he observat que quan marquem l'equip es creix, si això ho podem fer en els primers 20 minuts de la primera part, òbviament serà més positiu i veurem un altre context de partit diferent a si ho fem al minut 20 de la segona part.
1: Doncs haurem d'esperar a diumenge per veure si el Prat pot sumar de nou els 3 punts i apropar-se a aquesta zona alta de la taula. Manolo, moltes gràcies per haver vingut.
3: Un placer, compañeros.
1: Ens hi trobarem allà el diumenge. Farizo, a tu no t'acomiado encara perquè ens queda el lliure directe d'aquí una estona.
4: Doncs sí, d'aquí una estoneta farem el lliure directe.

0: Doncs és dijous i aquesta setmana és torn pel Lliure Directe amb l'Agustí Farizo, que ja el tornem a tenir per aquí. Farizo, hola de nou.
1: Hola de nou, Nil, i de nou bona tarda a tots els oients i les oients del Prat Ràdio i del Prat Esports.
0: Escolta, avui tenim diverses accions per comentar, tot i que hi ha una que destaca especialment perquè ha estat la gran polèmica de la setmana.
1: Doncs sí.
0: Hem de parlar de Vinícius Júnior i de l'estirada de cabells que li va fer a Saliba, que li va suposar l'expulsió i la targeta vermella. Si et sembla, repasso una mica com és aquesta seqüència.
1: Perfecte.
0: I anem a comentar l'acció. Bé, marca Vinícius el 2-0 en el partit contra el Villarreal. Vinícius celebra de manera efusiva, assenyalant-se l'escut, reivindicant-se davant l'afició, i de sobte veiem que alguna cosa no va bé. L'àrbitre el crida per anar al monitor, atura el joc i anul·la el gol. No només això, sinó que li ensenya la targeta vermella a Vinícius per haver estirat dels cabells, com dèiem, a Saliba. Després, Vinícius reacciona de manera absolutament desmesurada, se'n va menjar-se l'àrbitre, se l'han d'emportar els seus companys, i de fet, quan està sortint del camp, empenya un treballador del CTA que estava vigilant el monitor del bar. Per tant, Farizo, abans d'entrar a valorar aquesta acció, si et sembla, he portat el tall de veu de com el VAR o la sala VOR es comunica amb l'àrbitre per indicar-li que hi ha una acció que s'ha de revisar.
2: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
3: Vale, avisa cuando llegas a la pantalla, Isi.
4: ¿Ya estoy en la pantalla?
3: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
4: Perfecto, ya lo he
3: esta
4: visto.
3: Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
4: Perfecto, ponme una amplia y quiero terminar a Pepe. Perfecto, Alex Puli, para mí voy a arreglar con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
0: Bé, doncs també, ja que estem aquí en el Lliure Directe i és un espai per parlar d'arbitratge, doncs poder veure també com funciona internament l'arbitratge de màxim nivell, no, Farid?
1: Doncs sí.

0: incident que estaven comentant. Bueno, aviam, és molt clar. Ara anem en primer lloc al tema reglamentari. Si hi ha una conducta violenta abans de la consecució d'un gol, òbviament, amb els mitjans tecnològics que tenim actualment, s'ha d'anul·lar el gol, s'ha de revisar la jugada i disciplinàriament s'ha d'aplicar el que diu el reglament. Aquí hi ha una estrabada molt clara del cabell de Salibà per part de Vinícius, que, bueno, amb certs programes de televisió i certes parts molt madridistes van voler justificar aquesta estrabada de cabell, que per mi és injustificable. Vull dir, jo quan veig aquestes coses a nivell de periodistes professionals, la veritat és que el que em tiro dels cabells sóc jo, perquè dic, com volem intentar justificar algo tan objectiu com és una imatge que veiem tothom, que no és que, com deien aquests senyors, o com deia aquest senyor en concret, en el braceo se li enganxa la mà en el cabell de Salibà. No.
1: És evident que no.
0: És evident que no.
1: Hi ha una intencionalitat.
0: Correcte. Vinícius agafa el cabell d'ell, tanca la mà i tira enrere. Amb la qual, com deia anteriorment, és una conducta violenta, com li deia Pulido Santana a Isidre Díaz de Mera, i el reglament és molt clar. Ell té clar que implica una força excessiva o brutalitat, com et diu el reglament, en aquesta acció, i per tant és vermella directa. Però és que no sols ho hem vist, ara ha tingut més de rebombori perquè ha sigut Vinícius i ha sigut el Real Madrid, etc. Però bueno, ho hem vist en aquest últim mes, que aquesta expulsió s'ha donat a diversos llocs. Es va donar l'altre dia en el partit amistós a una jugadora espanyola contra els Estats Units, el partit amistós femení que van fer, que també la van expulsar. Un vídeo que corre per les xarxes d'un jugador que té el cabell molt llarg a la lliga asiàtica, crec que és, que també li tiren del cabell dues vegades al mateix partit i són dues expulsions. Vull dir que això és una cosa que tothom a dia d'avui ja sap. Per mi, ben rectificada per part del VAR aquesta jugada, anul·lar el gol i expulsar el jugador del Real Madrid, a Vinícius Júnior, per una conducta violenta que, com deia, és força excessiva o brutalitat, que és el que diu el reglament, si és que no van fer res de l'altre món.
1: Clar, per l'estirada de cabells entenc que és vermella directa, per tant és un partit de sanció. El que passa és que a Vinícius l'han caigut 4.
0: Clar, què succeeix? Vinícius entra en un estat d'alteració després de veure la targeta vermella, és subjectat pels jugadors del seu equip perquè no arribi a l'àrbitre, i bueno, a mi el que em grinyola una miqueta és que em digui el senyor col·legiat l'acte, perquè quan vaig llegir l'acte el mateix dia per la nit em grinyola molt, com dic, que no va entendre el que li deia, m'entens? Perquè hi ha uns registres de so en aquell moment que sí que se sent alguna cosa, però bueno, no ho reproduirem ara aquí, i sí que li diu alguna cosa més en un estat, com dic, d'una alteració molt alta, molt agressiu, té que ser subjectat pels companys, i a l'acte l'únic que es reflecteix és això, que quan el jugador és expulsat és agafat pels seus companys en un estat d'alteració. Però si ell realment escriu alguna cosa més, no li cauen 4, li cauen 6 o li cauen 8. Bueno, de fet, la gent especulava aquell mateix dia que volíem el comitè de competició, que segurament li caurien 2, apel·lació, quan el Madrid fes el recurs, li trauria 1 i podria jugar, que és a la conseqüència que anem ara, podria jugar al clàssic del dia 25 d'octubre. Bueno, li han caigut 4, per molt que ara el Madrid recorri i apel·lació li tregui algun partit, crec que el clàssic aquest any, almenys aquí al camp del Barça, se'l perd.
1: És la gran conseqüència, segurament, d'aquesta expulsió, que, bé, Vinícius és que en certa manera s'autoexpulsa, o sigui, és ell qui
0: Correcte.
1: Pren aquesta decisió d'estirar dels cabells quan no li fa falta, i bé,
0: Correcte.
1: La gran conseqüència és perdre el clàssic.
0: Sí, sí, es perd el clàssic, i clar, aviam, jo aquí, sense voler faltar ningú, però Vinícius crec que és una mica curtet a l'hora de, després de fer una acció que saps que és vermella directa, posar-se com es posa. Doncs pues bueno, pues digues, ostres, m'he equivocat, admets l'expulsió, li dius a l'àrbitre, vale, m'he equivocat, ho sento, li dones la mà, quedes com un senyor, te'n vas al vestidor sense liar-la i sense armar-la, i a lo millor estaríem parlant de dos partits, perquè l'agreujant d'aquests 4 partits és el que succeeix després de l'expulsió,
1: que és l'empenta al membre del CTA,
0: el membre del CTA, la que li va liar l'àrbitre a sobre el terreny de joc. No obstant que, ja et dic, l'acte va sortir molt ben parat Vinícius, perquè està molt suavitzada per el que va succeir, però bueno, que aquí els jugadors, quan són professionals, tenen que

0: entrenar-se una mica més, i clar, ell sabia, i segur que en el seu inconscient estava en l'horitzó el partit contra el Barça, i per això es va posar com una moto, pensant que ja d'entrada, per l'expulsió aquesta de tirar-li el cabell, igual li caurien 3 partits. Jo crec que van anar per aquí els 13.
1: Segurament sí. I escolta, tu t'has trobat mai alguna situació així arbitrant?
0: Aviam, sí que és veritat que a vegades has ensenyat alguna vermella i el jugador s'ha alterat una mica, perquè clar, amb 30 anys si et digués que no, et mentiria, no? I sí que és veritat que s'ha alterat una mica i els companys l'han tingut que agafar i tal, i jo et dic que com a àrbitre, quan et viu alguna cosa malsonant, te n'enteres, eh? Ja t'ho dic jo, que te n'enteres. Després, bé, o sigui, el que tens que fer és reflectir a l'acte tot el que el jugador t'ha dit en un avançat estat d'alteració. Això és important que es faci constar, perquè si no el comitè de competició, tenim que tindre en compte que el comitè de competició, tant a les lligues regionals com a primera divisió, segona divisió, quan rep l'acte, independentment que, clar, al futbol professional es poden veure les imatges i pot ser pues, més jutjat per molta més gent, però a nivell autonòmic, per exemple, a nivell regional, que no hi ha tantes imatges, teniu que tindre en compte sempre que el comitè de competició, el senyor que rep aquell acte, no ha vist l'acció, no ha vist el partit, i té que interpretar el que ha succeït i sancionar en funció de lo que ha succeït per lo que està escrit. Si tu li omiteixes dades de lo que ha succeït, no podran jutjar de forma coherent aquella acció. No sé si m'he explicat bé.
1: Sí, sí, sí, el que passa és que és una mica estrany, no?, que es jutgi en funció del que s'escriu en un paper quan ja a dia d'avui hi ha imatges, vull dir.
0: Sí, és que clar.
1: Potser s'hauria de pensar en actualitzar aquest sistema de les fitxes o de les actes postpartit i fer-les digital.
0: Totalment
1: d'acord. Per tenir la informació de les quals es disposa ara, no?
0: A nivell professional, totalment d'acord, Nil. Hi ha imatges i, com sempre es diu, el comitè de competició pot actuar d'ofici, perquè, de fet, s'ha sancionat a jugadors que no ha quedat l'acció reflectida en l'acte en algunes ocasions i s'ha sancionat el que es diu d'ofici. Per tant, a nivell professional, primera, segona divisió i actualment, per sort, inclús primera ref i moltes vegades segona ref, hi ha moltes imatges que es poden buscar.
1: Sí.
0: A nivell del comitè de competició per jutjar de forma, valgui la redundància, més justa pues, aquella acció. Llavors sí que tindrien que tirar d'aquestes imatges. Però bé, segons és el que diem sempre. Si és que, aviam, no ho dic jo, això està a molts comentaris de les redes socials, de molts llocs, que segons el nom de l'equip, que és el jugador que tens que sancionar, s'utilitza una vara de medir o una altra. I això és públic,
1: sí,
0: això
1: sí,
0: no m'ho estic inventant.
1: No, és evident. Escolta, i estirades de cabell t'has trobat o no?
0: Pues jo no recordo, i he pitat també molts partits femenins i no recordo estrabades de cabell. Aviam, és que pot ser que amb un braceig hi hagi alguna enganxada, igual fa molts anys que m'he trobat en alguna situació així, però així de memòria, Nil, et diria que jo no recordo estrabades de cabell com hem vist ara, que és agafar el cabell de l'altre jugador o jugadora i tirar enrere per obtindre el benefici d'aquesta acció. Jo això no ho recordo,
1: És que tampoc és gaire habitual.
0: No, és que no és habitual. Per això no entenc, i ja et dic, i amb jugadors professionals com el cas de Vinícius, que és l'últim cas que estem tocant, jo no entenc com, després de veure que s'està expulsant a la gent per la mateixa acció, va i t'ho fa.
1: Bé, a més és una acció de joc brut, i entenc que la gent que afronta els partits amb esportivitat, doncs prefereix renunciar a aquesta mena d'accions i acceptar que si el teu rival és més ràpid que tu, o en aquest cas, bé, és que en aquest cas ni és això, perquè l'acció de Vinícius és que s'ho podria haver estalviat perfectament, no és que,
0: és que
1: ho facis per interceptar el teu rival.
0: No, en absolut. Per això et dic que m'indignava molt quan estava sentint els comentaris de aquest senyor ultramadridista intentant justificar algo que estàvem veient tothom. És com si jo ara surto al carrer i et dic, mira, és de nit, amb una nit fosca, i tu em diràs, no, si estem a... M'ho invento, Estem a la una del migdia, Farizo i foto un sol de nassos. I jo dic, no, Nil, però no veus que hi ha una sombra? I... Vull dir, no es pot justificar
1: no,
0: això.
1: Clar. Escolta, va, per comentar altres polèmiques de la setmana, si et sembla, podem parlar de la que vam viure ahir, el partit de Champions entre el City i el PSG, perquè Enzo Fernández va empènyer l'àrbitre quan anava a rematar una pilota a la frontal. És una empenta o la part d'alguna manera perquè el col·legiat estava enmig.
0: Correcte, Nil. No és que li empenti ni el tiri al terra, ni...
1: Aviam, el terra el tira.
0: Sí, aviam, espera't, que no m'has deixat acabar. Que l'empenti com si fos una agressió, no? Perquè tu veus la imatge aïllada i dius, ostres, li ha donat una empenta i l'ha tirat al terra. Això és vermella directa i, bueno, li poden caure 6 mesos de sanció. Clar, si aïlles la imatge,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: no.
1: Clar, clar.
0: Veus el context global de la jugada i li fan una passada a Enzo, i Enzo, quan va rematar, es troba a l'àrbitre davant i és com una acció reflexa de que li posen les mans per treure-la del mig i l'àrbitre cau, que l'àrbitre era l'alemany Sven Jablonski, encara que sembli que no ho és alemany.
1: És alemany.
0: És alemany, d'origen segurament dels països de l'est, però alemany, i clar, està mal col·locat. Aquí, Enzo, i permeteu-me que disculpi el jugador, no té cap culpa. Vull dir, ell va rematar, si podem veure les imatges, i el que fa és treure l'altre del mig, que està per allà, que no toca. L'àrbitre sempre té que estar, i això sí que UEFA i, bueno, i aquí a nivell nacional, el CTA nacional, sempre quan fan les trobades d'abans de començar la temporada, sempre fan molta insistència en que l'àrbitre no interfereixi el joc, que l'àrbitre sempre estigui per darrere de la jugada, inclús ja no sols per no interferir, sinó per veure la posició global de la jugada, de tots els jugadors i de com es desenvolupa, i sempre tens que estar per darrere la jugada. Bueno, per circumstàncies, a vegades suposo que això m'ha passat a mi.
1: Clar, és el que et volia preguntar. Dic, tu que ho hauràs viscut, que els partits van a 1000 pulsacions,
0: correcte.
1: Costa més, entenc, aplicar això a la pràctica.
0: A mi m'ha passat a mi, i et diré més, vull dir, on més difícil m'era col·locar-me era en futbol 7, perquè el camp és més reduït, les mides del camp són més petites, els nens a vegades no saps cap a on xutaran, i et donen més vegades la pilota a futbol 7 que amb un futbol 11. Però sí, l'àrbitre té que estar, i més a nivell professional, estem parlant de la Champions, un partit Manchester City i Paris Saint-Germain, que era el partit
1: sí.
0: top d'aquesta jornada. Ho va fer bé, no ho va fer malament l'àrbitre, però amb aquesta jugada, clar, és una jugada que interfereix el xut d'un jugador, que podia, bueno, això ja s'especula moltíssim, podia haver sigut gol o no, però bueno, sí que és veritat que l'interfereix, i l'altre el que fa és posar la mà per treure la sal del mig per intentar rematar, que al final no pot rematar perquè li va la pilota a un company d'ell que estava més allunyat, i clar, acaba tirant a l'àrbitre al terra. Però bueno, penso que és una acció aïllada i quasi bé, si em permets, Nil, és una acció còmica.
1: Sí, és un punt còmic i com a mínim anecdòtic. Escolta, ja per anar tancant, anem a portar una mica més cap al nostre terreny, cap al terreny més local, perquè, bé, valora'ns una mica com va ser l'arbitratge del partit d'ahir entre el Castelldefels i el Prat.
0: Doncs l'arbitratge per mi va estar molt bé. Arnau González López ho va fer molt bé. De fet, va treure 7 targetes grogues, 6 pel Castelldefels i una pel Prat. Recordem que pel Castelldefels dues van ser pel mateix jugador, per Àlex Peña, que al minut 25 s'anava cap al vestidor i deixava el Castelldefels amb 10 jugadors, i després li va treure a la segona part una d'aquestes 6 al entrenador Sergi Cabré per protestar, perquè la veritat és que l'havia avisat ja abans, i la segona jugada que van demanar falta va ser una cosa coral de tota la banqueta, es van aixecar amb els braços a dalt i tal, llavors Arnau aquí sí que s'acosta a la banqueta i li diu ja t'he avisat, segona groga. Va fer un gran arbitratge, va haver una jugada curiosa com a mínim per mi com a àrbitre, i ho vaig comentar en la transmissió en directe, que és que en el gol d'Adri Ribas la pilota toca a la mà d'un jugador i acaba entrant. Després, ho vaig dir que aniria a veure el vestidor i ho vaig contrastar amb ell i m'ho va explicar, i evidentment tenia jo raó. El penal, recordem que és l'única jugada en tot el reglament del futbol, recorda, l'única jugada en la que mai es pot aplicar la llei de l'avantatge. Vale. No obstant, el CTA, quan et forma, et recomana que si es produeix aquesta jugada en un partit, esperis mig segon, aviam si la pilota entra o no, per xiular el penal. I llavors, el que tenia que haver fet Arnau González era esperar, que ell m'ho va contestar quan li vaig dir: Arnau, has vist claríssimament que anava a entrar la pilota? I em diu, sí, jo veia que era gol. Dic, doncs el que tens que fer és esperar-te que la pilota entri aquell mig segon i senyalar al centre del camp. Què passa? Que els que som àrbitres veiem coses que potser la gent doncs, moltes vegades no veu. I és que Arnau González aixeca els braços fent el senyal de siguen, donant la llei de l'avantatge amb una jugada que és penal, que no s'ha de donar mai. No sé si m'he explicat
1: sí,
0: bé el
1: sí,
0: que
1: sí,
0: vull
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí, sí. O sigui,
0: llavors, clar,
1: va donar llei de l'avantatge per una acció que era penal.
0: Xutes, mans, la pilota veus que entrarà de forma immediata, estem parlant, mig segon després t'aguantes, dones al centre del camp, gol, i quedes com un senyor. Però no facis mai el gest d'avantatge, perquè si un és àrbitre, el primer que et dirà: Arnau, tenies que haver xiulat el penal. Però clar, jo tampoc l'has xiulat, Nil, sincerament.
1: Sí, sí.
0: Perquè xiules el penal amb 1-0, anul·les el gol, i després té la desgràcia al Prat que el falla, imagina't la que es lia.
1: No, està clar.
0: Doncs això, l'únic és, aviam, és l'única pigueta que podem posar a l'arbitratge, però ho va fer molt bé, va saber portar molt bé el partit. Les 7 targetes grogues que va treure són reglament pur i dur.
1: L'expulsió,
0: sí,
1: claríssima.
0: Claríssima. Penya, la primera targeta groga, crec que és una traveta, i la segona agafa Àlex Plaza, que s'anava sol directe a porteria. Vull dir que són de reglament, per això et dic que no són interpretables. L'arbitratge va estar molt bé, vull dir, ja coneixíem aquest àrbitre i sabíem que ho feia bé, i la veritat és que, bueno, que ens comencem a acostumar que quan juguen dos equips de la mateixa zona, per dir-te alguna cosa, que eren els dos del Baix Llobregat, pues, et posen un àrbitre del Baix Llobregat. Ara ja s'està fent molt habitual tot això.
1: Doncs bé, i sobretot aquesta darrera píndola per futurs àrbitres, important.
0: Doncs
1: quan
0: sí,
1: hi ha penal, no s'aixeca els braços per donar llei de l'avantatge.
0: Mai. Quan jo donava les classes i quan els cursillistes que entraven al col·legi d'àrbits per ser àrbitres els explicaves aquesta regla, sempre els deies, és l'única jugada que mai s'ha d'aplicar la llei de l'avantatge. El que passa que sí que s'ha d'utilitzar, com sempre he dit, l'arbitratge moltes vegades és sentit comú. I el sentit comú et diu que si tu xuten, dona la mà i la pilota veus que va entrar, pues espera't aquest mig segon i dones el gol.
1: Doncs futurs àrbitres i àrbitres joves ja ho saben, eh?
0: Però que consti, Nil, que és una recomanació, eh?
1: Una recomanació.
0: El reglament et diu que és penal.
1: Doncs bé, feta aquesta diferenciació, Farifo, donem per tancat ja el lliure directe d'avui. Moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies, Nil. Moltes gràcies a tots els oients del Prat Ràdio i del Prat Esports. Una forta abraçada com cada setmana.
1: I ens retrobem aquest diumenge a la retransmissió del
0: si
1: partit
0: entre
1: el Prat i el Sabadell. Gràcies,
0: si Déu vol, i si la meteorologia ens ho permet.
1: Exactament.
0: Gràcies.
1: A tu.

Ens acomiadem ja al Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic, que hem estat amb el Juan Carlos Muñoz. Els esports tornen demà a les 6 amb el Prat Esports, així que res, ara us deixem amb el Next Gen al punt de les 7 de la tarda. Que tingueu una bona tarda i ens retrobem demà. Fins la propera!

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
9: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
14: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
7: Al Prat Radio, 91.6 FM.
15: Bona tarda, són les 7.
16: Notícies en xarxa. Edició vespre.
15: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
17: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
18: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia.
19: I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
15: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
17: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
20: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
15: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
17: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Ana Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
21: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
15: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
17: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
15: Ràdio Sallent, Ona Pardo. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. Us en parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
0: Ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
15: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
1: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al minut 15 de la primera meitat, el resultat és de 4-8 pels blaugranes.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
15: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
22: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament, avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
15: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
23: Bona tarda, Maria. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem repassant les incidències. Per exemple, aquest accident que ha passat ja fa estona a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, l'accident d'un camió. La Nacional continua tallada en aquest punt, en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, com et deia, tallada, alguns problemes de trànsit, aquesta Nacional 340, al Vendrell i en sentit nord. Més a prop de Barcelona tenim un accident a l'autopista del Vallès, a la C58, a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit. Ara ja hi ha cua de gairebé 4-5 quilòmetres. Entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes, C58, s'ha complicat el trànsit d'entrada a Barcelona, com et deies, a causa d'un accident. I també tenim un accident a l'autovia A2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit Barcelona, retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig. Acabem a la ciutat de Barcelona, i és que també tenim complicada la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, i també és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
15: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
17: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
15: Anna Ruiz.
24: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
25: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
24: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
18: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
24: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
2: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
24: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
15: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
17: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
15: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista, això sí, al Senat.
17: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
3: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
17: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
15: Encara amb el president Sánchez, la Junta Electoral Central hi ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
17: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electora Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
15: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
17: La troballa arriba 11 dies després que les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
25: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
17: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
15: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
17: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el condol i escalf a la família.
15: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
4: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris funcionaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
5: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
4: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
15: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga dels lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
17: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
21: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
17: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
15: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
17: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estarà vigent durant 11 mesos.
15: Carina Bellvé.
6: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
8: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
9: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que, de fet, vostès en són corresponsables.
6: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
15: Entre les reaccions de la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertura, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
17: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Maria Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
15: I la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
17: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
15: Ràdio Tortosa, David Benito.
10: La plataforma Brenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
11: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
10: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brenca a sumar-s'hi.
16: Notícies en xarxa. Edició vespre.
15: La patronal PIMEC ha abordat els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant les transformacions tecnològiques i productives.
17: La trobada ha reunit quatre exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu.
15: Esther Minguell.
0: Els exconsellers d'educació Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó han reclamat la necessitat de revisar la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
12: Especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial. Per això tenen sentit doncs espais com aquest, perquè permeten identificar aquests objectius que són compartits, construir consensos sobre com volem que sigui el futur de l'educació a Catalunya.
0: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
15: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
17: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
15: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
17: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
15: Encara en territori, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
17: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
15: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
13: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, a estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
14: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
13: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida de concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
15: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícola als conills.
17: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
15: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
17: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius l'han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
15: En cultura, avui arranca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalan Washing, de Pere Seda.
17: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:45 de la nit.
15: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
1: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
19: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Monfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
15: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75ens Premi Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades amb gairebé 1.400. En David Navarro n'està fent el seguiment. Bona tarda.
7: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
15: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica, que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. A Ràdio Ona, Maria Aceituno.
18: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
20: Aquest any hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat, i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir, doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quant a territoris on està introduït.
18: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.
16: Notícies en xarxa. Esports.
15: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
22: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al descans el resultat és d'11-20 favorable als blaugranes. Em dic Memi Ludovic Fàbregas, autors de 4 gols cadascun com a màxims golejadors de l'equip català. En futbol masculí, el Barça ha començat a preparar el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Betis amb la gran novetat de Rafinha, que s'ha tornat a exercitar amb els seus companys després de les molèsties que va patir durant l'aturada de seleccions. Per la seva banda, l'Espanyol vol recuperar el camí de la victòria contra l'Atlètic de Madrid, que ve de guanyar els darrers 4 partits, mentre que els blanquiblaus només han sumat un dels últims 9 punts possibles. Dues categories per sota, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
23: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com al local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria. O sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. I pas que a nivell individual, col·lectiu, tenen moltes armes. És un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
22: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en directe en català. Els World Skate Games es viuran a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 3:15 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. Encara amb la vista posada en els World Skate Games, a partir de 8:15, és a dir, a partir d'aquí a 4 minuts, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins s'enfronta a Xile en els quarts de final de la competició. Els de Pere Bàries són clars favorits en l'encreuament i, si guanyen, s'enfrontaran a l'Argentina o a Itàlia en les semifinals de demà. I un darrer apunt en bàsquet, Maria, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la lesió de Pep Busquets, que presenta un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre.
2: Moltes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gómez als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
4: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrania.cat.
24: El Calaix torna als orígens. Rescatem els clàssics de la literatura amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
25: Com mana la tradició, us porto una selecció de clàssics per passar aquests dies en companyia de famílies estranyes, espectres, animals fantàstics i llocs encantats. Comencem amb Espíritus i criatures del Japón, de l'Afcadio Hearn, escriptor, traductor i professor d'origen grec que va viure i morir al Japó i que va dedicar la seva vida a recopilar històries tradicionals del país del sol naixent, fascinat per les que li explicava la seva dona. Il·lustrat per Benjamin Lacombe, aquesta barreja de llibre de contes i àlbum il·lustrat us farà descobrir animals màgics amb un toc inquietant, com el kitsune o els oshidori. Seguim amb Sempre hem viscut al castell, de Shirley Jackson, un clàssic del gòtic americà d'una de les mestres de les narracions pertorbadores. La Mary Cat Blackwood viu amb la seva germana Constance i el seu oncle paralític en una casa enorme, plena de records, i on no desapareix el tuf d'una tragèdia passada. La rutina aparentment tranquil·la dels personatges no pot durar gaire en aquesta novel·la en què la tensió acaba fent-se insuportable. A La filla del rei d'Hongria i altres contes truculents de l'edat mitjana, retrocedim fins fa més de 600 anys, quan es van escriure els tres contes que formen aquest llibre. Arrelats al folklore i de molt èxit a la seva època, són narracions fantàstiques, exemplificadores, molt gore i amb un punt divertit, que podrien ser una pel·li del Festival de Sitges. I per als que sapigueu anglès, acabem en Ghostland, d'Edward Parnell, un llibre molt, molt especial en què es barregen l'assaig, la memòria i la narrativa de viatges. Parnell, un savi de la literatura de fantasmes, fa un recorregut per les illes britàniques i pels seus autors de por preferits, vinculant-los amb l'indret que visita i el que ocupa en el seu record. Ghostland no està traduït, però es pot aconseguir fàcilment per internet.
24: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.
2: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa. Edició vespre.
15: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
17: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
15: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
17: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
8: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
15: Vaga de lloguers del bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
17: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
15: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
17: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podeu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
15: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
1: Ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
15: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol, està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
22: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al descans, els blaugranes tenen el partit encarrilat, tal com indica l'11-20 del marcador. Dicamem i Ludovic Fàbregas, amb 4 gols cadascun, són els màxims golejadors del Barça.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
15: I a continuació obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
15: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Maria. En general, sembla que vol millorar el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Ja està baixant aquest volum de trànsit, però encara tenim algunes incidències a comentar. Per exemple, que continua tallada per l'accident d'un camió, la Nacional 340, a la zona del Vendrell, en sentit nord, en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a l'autopista C32, la del Garraf. Encara parlem de problemes a prop de Barcelona, a la C58. Teníem un accident, ho hem comentat, a tocar del nus d'entrada a Barcelona. En principi ja està resolt, però encara hi ha aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Per tant, la C58, que continua carregada d'entrada a Barcelona. I també comentàvem aquest accident que continua a l'autovia 2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona, I ara ja parlem d'una cua d'un parell de quilòmetres, per tant, es complica un pèl el trànsit en aquest punt de l'autovia 2 entre el Bruc, Collbató, en sentit Barcelona, i és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Jordi Fortià.
17: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
2: Anna Ruiz.
0: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
7: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
0: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
6: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
12: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.

0: És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
1: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
0: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
2: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
0: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
1: Encara amb el president Sánchez, de la Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
0: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electoral Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
0: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
1: I mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
0: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família.
1: Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
6: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida, però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
5: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
0: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.

0: L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
1: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
2: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
0: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estaria vigent durant 11 mesos.
2: Carina Bellvé.
3: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
4: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
5: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
3: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
2: Entre les reaccions a la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertura, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
0: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Marian Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, ha dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
2: I la plataforma Transdignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
0: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
2: Ràdio Tortosa, David Benito.
6: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
7: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
6: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
0: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
2: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Itona, al Segrià.
0: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
2: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'estat del planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
9: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
10: No podem refiar-nos. Val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
9: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
2: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícoles conills.
0: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat, després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
2: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
0: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
2: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
0: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
2: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
11: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
12: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones poden accedir al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
11: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida de concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
2: En cultura, avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc o Catalan Washing, de Pere Seda.
0: El concert inaugural, Terra de Guapes, anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:45 de la nit.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: La Fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la Fira, el Jordi Foses.
14: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
13: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
2: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75 Premis Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades. En David Navarro n'està fent el seguiment.
15: A 11:45 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
2: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. Ràdio Ona, Maria Aceituno.
16: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
17: Aquest any hi ha una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat, i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir, doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quan a territoris on està introduït.
16: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al minut 15 de la segona meitat el resultat és de 16-29 favorable als blaugranes. En futbol masculí, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
3: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com al local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria. O sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. Equipats que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes. És un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari i allà fan mal.
2: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 9:45 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. El 9FM, Marcel Puig.
4: Els grups de show gran i petit del CPA Tona competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
5: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
4: Aquest diumenge a la tarda el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
5: És molt car, a més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny. Això tot té uns costos molt, molt alts.
4: Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
2: I encara amb la vista posada en els World Skate Games, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins està jugant ara mateix als quarts de final del Mundial contra Xile. A 10 minuts pel descans, els de Pere Vàries guanyen per 1-0 gràcies a un gol de Marc Grau. En cas de victòria, demà jugarien les semifinals de la competició o bé contra l'Argentina o bé contra Itàlia. I acabem els esports, Maria, actualitzant el resultat del Barça d'handbol, que continua guanyant per 17-30 la pista del Dinamo de Bucarest en un partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga de Campions.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 7 i a 7:45 del vespre. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. El dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí sonaran les sirenes de risc químic en 47 municipis de Catalunya i es rebrà un esalert que avisarà que es tracta d'una prova de protecció civil de la Generalitat. Si no fos una prova, t'hauries de confinar en un edifici. Més informació a gem.cat/riscquímic. Generalitat de Catalunya.

Puja el volum, escolta la música de segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!

0: Bueno, bueno, una altra vegada la parella terrorífica de la música del segle passat a Junts. Bueno, compa Pachi.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dius?
0: Bueno, hemos estado unos días, diguem-ne...
1: Fent vacances.
0: Sí, fent vacances.
1: Fent vacances.
0: Bueno, aquest senyor ja fa vacances fa molt de temps.
1: Sí, home.
0: Jo faré vacances a partir de desembre. Llavors, pues...
1: o sigui, ara ja estarem de vacances
0: tot l'any. Estarem de vacances tot l'any.
1: Tot l'any.
0: Bé, bueno, fora conya, anem per feina. Jo crec que serà qüestió de començar.
1: Sí.
0: Anem a parlar d'un grup emblemàtic dintre de la història del rock sinfònic.
1: Del rock sinfònic, Genesis.
0: Genesis.
1: I hem triat uns temes.
0: Sí.
1: Clar, de Genesis hi ha moltes coses per posar, però hem triat els temes que estan, diguéssim, que estan als cinc grans de Genesis.
0: Sí, perquè, bueno, aquí el que volíem parlar era de l'època de Peter Gabriel, que era l'arma màrtir de...
1: Peter Gabriel, del Phil Collins, sí. Tony Banks, del Steve Hackett i el Mike Rutherford.
0: Sí. Doncs, bueno, anem a començar.
1: Sí, comencem. Comencem ja per el primer tema. És un tema tret del disc Foxtrot,
0: sí,
1: que va sortir l'any 72 i es diu Supper Ready.

0: Genesis, aquí, al 91.6 de la FM, al Prat Ràdio, amb aquest disc, aquesta cançó que es diu Supers Ready. És una de les obres més complexes del rock progressiu. Està dividida en 7 parts ben diferenciades, que narren el viatge espiritual d'una parella inspirat gran part del llibre de l'Apocalipsi i per una experiència paranormal que va tindre Peter Gabriel i la seva dona Jill, que vam viure a una habitació d'uns amics.
1: O sigui, va escriure...
0: Va escriure aquesta obra de 7 parts.
1: Una obra mestra està considerada.
0: Una obra mestra.
1: Els crítics de
0: sí,
1: la música.
0: I després us tinc de dir que en la portada hi ha una persona vestida amb una jaqueta, bueno, una gabardina de color vermell i amb cap de guineu, que de cop i volta en un dels concerts que van fer de presentació del disc el senyor Peter Gabriel al mig de l'actuació pues desapareix i torna amb tota la indumentària aquesta i llavors pues, bueno, clar, va ser tot un cop, diguem, d'efecte de cara al concert i de cara a la promoció de Genesis amb aquest disc anomenat Foxtrot. I bé, anem a continuar, perquè si no se'ns farà fosc.
1: Se'ns farà molt tard, Que sí, continuem, perquè hem agafat aquest tema del Foxtrot, però hem agafat altres temes, altres discos. En realitat hem portat només dos discos que hem considerat que eren molt interessants els temes. L'altre disc és el Selling England by a Pound, i un dels temes es diu Firth of Fifth.

0: Bé, i fins aquí la cançó First of Fifth.
1: Sí, posem un altre tema.
0: Posem un altre tema. Sí. Aquesta portada, curiosament, es veu un senyor amb un banc dormint. Em fa feta que, per lo que si no me'n recordo, miraré ara a la meva cosina, a la tia, a la meva tia cosina, em fa feta que fa poc es va celebrar quasi els... ja fa més de 50...
1: Sí, perquè aquest disc va sortir l'any 73, a l'agost del
0: 73, és dir, que sí. Fa ja pràcticament... Por ahí.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, anem a sentir la següent cançó.
1: Sí, que és Battle of Epping Forest.

0: Bé, continuem aquí, a la 91.6 de l'FM, al Preradio. Això és la música del segle passat, avui, amb l'equip al completo, completo comanci, i parlant precisament de la primera època de Genesis, sí, que jo crec que va ser una de les millors èpoques.
1: És la millor, perquè estaven els que ens agrada a nosaltres, que, sí, Peter Gabriel
0: i
1: Tony Banks, Phil Collins, Steve Hackett i el Mike Rutherford.
0: És dir que, bueno, aquí estaven lo mejorcito.
1: Sí.
0: Va ser el principi, malauradament després Peter Gabriel pues, va agafar un altre camí.
1: Peter Gabriel estava des del 67, va estar fins al 75.
0: Que van treure un primer disc que es deia Genesis, però que resulta que li van prohibir perquè com que posaven Genesis,
1: sí,
0: la gent els ficava a la part, diguem-ne, de música sacra, i llavors pues, bueno, es veu que van tindre problemes, sí, sí, per aquest primer disc, van tindre bastanta problemàtica per poder treure'l a la... diguem que es pogués venir.
1: L'altre tema que hem triat és de Cinema Show.
0: Doncs pues vinga, pues anem a escoltar-lo.

0: Bé, fins aquí el Cinema Show.
1: El Cinema Show, temazo, eh? També.
0: Temazo, temazo, també.
1: Ha estat molt bé.
0: Molt bé.
1: El programa d'avui. Podríem fer més sí. Gènesis, però bueno, ja ho parlarem.
0: Sí, bueno, a poc a poc, a poc a poc.
1: Poquito a poco vamos a entrar. Ara, ara,
0: ara, no, ara. No, no podem fer... Home, no, com el Frank Zappa no crec que puguem arribar, no? Però bueno,
1: no, no, no, bueno.
0: Però bueno.
1: Ja, ho, ja, ja pensarem.
0: A poc a poc, com dèiem en Cruyff. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui de la música del segle passat. Jo us emplaço dijous que ve, de 8 a 9 de la nit, aquí, a la 91.6. I si no, doncs, bueno, us podeu escoltar pel Prat Digital i descarregar el programa i escoltar-lo matí, tard o nit. És a dir que, company...
1: Bona nit.
0: Bona nit.
1: I salut i rock.
0: Sobretot, sobretot, sobretot, salut i rock.
2: Bona tarda, us saludem des del Prat Ràdio, arranca Eclectic Sound. Arrenquem el programa d'avui amb la banda britànica Neoprog, Pendragon, per anunciar-vos el seu concert a la Sala Apollo a Barna, Apollo 2, el dia 3 de novembre, a partir de les 8. Podeu gaudir del repertori d'aquesta longeva banda amb temes com el que a continuació escoltarem, Índigo.

abans de la seva pròxima gira pel 30 aniversari, Placebo ha llançat un nou senzill, Helen Keller.

Els nord-americans Greta Van Fleet acaben de publicar el seu nou treball que porta per nom Palace for the People, del qual escoltem Save You Stand.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estimo.

Una cosa dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

0: que canti la cançó
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
0: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
0: Quants vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no l'has tocat.
0: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
0: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència